no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Gràcies.
1: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Escoltes i cas. Guess I'm gone.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQAM en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do, avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona, el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i, a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no però llegeixo
2: donen
0: mai.
2: Pas, donen pas, donen pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, imagina't. Anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners, perquè és un dia festiu, però avui encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca, perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i, com sempre, totes les veus al matí de Catalunya Ràdio. Tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies, la Lara García anirà a l'escola, no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema que torna. S'han de deixar diners als amics?
3: Uf! Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament,
2: amiga, i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí,
3: suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema, i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormíem, Anna.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar de nit és un...
0: És un mareig d'horaris. Sempre és demà. Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
3: Rates reals dissecades.
0: És que, de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units, com Califòrnia, està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda. Per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell, ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè...
3: Mare meva.
0: Les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan es posa una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Vols veure la meva rateta?
3: Que en cap cas.
0: Que, per favor. No, però a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor. Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
3: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Hi heu d'anar, si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
3: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
6: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
7: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs bon giorno!
3: Bon giorno,
0: Otto! A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades
3: sí,
0: penso les entrevistes, té un puntet així una mica de...
3: Una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batec amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real. Deia això.
10: También tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 5:45 del matí. Ahir van tenir una conversa. Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní. Vaja, una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: Fem camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els 4 membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo entenc també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda. Que van guanyar molts diners, però... però no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix. Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 5 de juny, tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, sí, sí, calma, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara. Ara, molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, què passa?
1: És per la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara.
1: Sí, sí. Només
0: que sí.
1: Queda l'alegria. Avui fa una Carbonell, que entre piscina i piscina arriba 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Dic, favor,
1: no sé
0: Lara.
1: Què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, és com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbee. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el paper.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat, el projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis de

0: perjudicat. Es van cancel·lar els principals concerts. No han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
1: El rodatge de la pel·lícula Casa en cendres, la segona part de Casa en flames, arrencarà aquest hivern.
0: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
2: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
1: Gràcies, Ana Alfonso.
0: Fins ara. Fins ara.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
1: A veure, qui comença? Un, dos, tres.
3: Sílvia, vinga.
4: A la premsa i a la Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
5: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà Lleó 14.
4: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
5: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
4: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
1: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
5: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
4: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
5: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
4: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
5: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
4: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
5: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
4: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
5: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
4: Afegeix que només les respostes barates i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
5: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat, textualment també, del germaníssim.
4: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
4: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc a dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia utilitzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
1: Mare meva.
5: Sí, sí.
1: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
5: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no?, que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
1: Què hi deu haver-hi?
5: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
1: Aquí han enxampat infraganti.
4: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats

0: a una tanca del carrer amb una cadena. I a cop d'estira i estira, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha endut un bon ensurt?
2: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
1: Ha passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
2: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
1: Sí.
2: El primer, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
1: Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
2: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, quan
1: abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
3: Bon dia.
1: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
3: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no van poder tocar, entre d'altres, Batguiel. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: ha anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sobe. Avui em fan bé, haig la risca. Cert que em convé, no em puc traicionar.
1: I si no hi ha camí, jo l'hauré de forçar. Home, a uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Buhos.
0: I l'altre què?
1: A veure, a veure.

0: què estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt L'Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per sempre una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de L'Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer la canta en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somia truites algunes vegades, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix.
3: Sí. I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí, vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el Matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: que a més
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al Matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que no vol. Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Sara, escolta.
2: Dada sobre Florentino Pérez.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Mariol, no ho sé, no tinc idea.
3: 27. 84.
1: 40.
2: 568.
3: Moremela, que malament.
2: Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol. D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments. Catalunya.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Català, penya! Què passa?
10: Quina il·lusió!
6: Ara m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Dos minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
23: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
24: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou videopodcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT, que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
25: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
25: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del... O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
25: Sí, aquí una estona. Ara, quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
25: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
25: Ah, exacte.
16: Treballes tota la nit?
25: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
25: No, acompanyat. Som dos ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara, quan marxin, la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa...
25: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I, bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
25: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina?
25: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
25: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé.
25: Adéu.
1: No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
0: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty Gossos, no?
0: Betty Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí, abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una borrada,
1: estar...
0: eh?
1: Però una animalada. És a dir, ahir vaig estar comentant, no, podran caure de 50, 100 litres, potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat. O sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort ara mateix, i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé. No ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, a qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta. Bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, a dins de casa.
0: Ah, pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí.
0: Bé.
1: I rajava aigua, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no sé.
3: Ui.
1: Què li passa?
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va. Ara.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona, alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona, alguns núvols també cap al sud, i diumenge ja serà més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els aspectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Cada tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Però miri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi...
2: Caimans? Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors, es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
3: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha... i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits, sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides. I així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
3: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi, ara ho tenim tot esvalutat i a cada dia que passa, pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neja tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el somni de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caïmans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues. I un van proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
3: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació, perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors, però molt em temo que és una espècie de via morta.
1: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
3: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caïmans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot, de tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havien vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
3: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farai. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
3: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte que això d'escriure ara és una professió de risc.
3: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
3: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
3: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
5: El Lletraferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El Caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
4: La puta d'Horus!
5: Espera, espera, que llegeixo. El Caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el Lletraferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el Lletraferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del Lletraferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país, coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del Lletraferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
4: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
4: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Vés esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
4: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros, tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car, el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que hi fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
1: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals, que es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum a Móra d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
1: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del Caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
1: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
6: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
1: Jo ja l'entenc, però ens podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú en capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
6: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
6: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
6: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la crònica negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí que tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
5: Què vol dir?
6: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o als llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
2: Per què? Què voleu dir?
6: Que no hi ha res més perillós que un lletre ferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida. El salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
7: Heu escoltat El lletre ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: t'ha agradat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serijó, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va a tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en els grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental, la Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: Pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
1: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
1: Ramó de Pedra.
0: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció, com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència, han revitalitzat els sistemes antics, que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
2: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que ens recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
3: De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la riera de Gaià. No és l'actual perquè, evidentment, va haver de ser reconstruït perquè l'aigua se'l va endur, literalment. I en el cas del nostre molí, doncs, els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i va ser una cosa espectacular, no? Que no s'ha tornat a produir més una gallanada d'aquesta envergadura.
2: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gallanada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
3: El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gaianades que deuen,

0: que feia més mal que bé, però bueno, era una cosa de naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
1: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Deixant enrere les gallanades, continuem amb en Pep Saragossa ubicats al castell del Catllar, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
3: Quin hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís. Hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521, el senyor vol l'accés, la manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllar és assetjat per les tropes castellanes i franceses i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra, ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, vam dir, això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
1: Remor de Pedra.
2: Comentàvem a l'iniciar el capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
3: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril, són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomó, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, hi ha un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... No n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans... I llavors, quin fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que dèiem Via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllar. Aquí, aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen un pont dels Noulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no, no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja no només amb l'arc, ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir, era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
4: Clar,
3: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara... Els vinyets encara hi quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, on ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
2: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
3: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera. I l'any 25, doncs, construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren d'una mena, feien dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer. Ara, amb les obres que fan de carretera, han ampliat, amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt guapo, tot fet de pedra. I després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat. Vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
5: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de vigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de vigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb vigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana, que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
3: Mal anomenats, dels anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, s'han digut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bé, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, n'hi passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell ja... Hi ha només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc. L'altre, tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
2: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
3: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen... Volen que se'ls hi faci, perquè esclar, la parròquia és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tremien de passar el riu. I ells, doncs, esclar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien era gent més i que aportés el que tenia de portar. Doncs.
2: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa ens relata alguns fets curiosos.
3: Aquí el Catllà... Quasi tot el camp de Tarragona era el senyor, era el bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt aquí al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraband. Per altres llocs passaven de contraband. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arcabisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan s'és del XVII, fa l'història de tots els arcabisbes de Tarragona, i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, eren... Perquè, clar, tot el que es portava, tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
1: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
4: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra, nosaltres el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i dient a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí. No? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? amb taules, i és un espai, un merendero, doncs abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil, i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig, que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
2: La Izaskun parlava d'alvaredes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de ribera, les alvaredes i com s'ha vist afectat per la canya. En recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
6: Sí, exacte. La canya, doncs, era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home anava anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i a costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com per exemple tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui en una branca de l'arbre o en un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar fa... Bueno, ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alvaredes del Gaià i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona alvareda del Gaià, i de fet una de les alvaredes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia. Allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie d'alvaredes. Hi ha l'alvareda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'alvareda. És un lloc fantàstic. És a dir, que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, sisplau, però sí que és un passeig molt maco i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
2: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i els podem gaudir amb les rutes proposades per la Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Cadernera. Carduelis carduelis.
1: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
5: Garça. Pica, pica.
1: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
5: Gaig, Garrulus glandarius.
1: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
2: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
0: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensopit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present. A Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí. També a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat, però, l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
7: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
3: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
8: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex, és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
3: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat dos centres que s'hi han adherit.
9: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
10: La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
9: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
11: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
9: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
3: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
12: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
13: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
12: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
14: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
15: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents. Molt dolents per Catalunya.
12: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
3: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
16: el moment de la benedicció, jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
3: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
17: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta. Jo, en discreció, demanaria no... Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
3: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
18: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
19: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes. No? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
3: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i La Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
20: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
21: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
20: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
3: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
1: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
4: Y entonces hemos hecho un mix, hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
1: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
22: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el PLATE, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
3: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
0: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
3: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
2: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
3: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
6: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
23: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
24: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
6: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
3: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bat Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
25: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
26: 40 anys, 40 paraules.
27: 1994. Coixí de seguretat.
28: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
25: Núria Artigas.
5: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
25: La xarxa de comunicació local.
28: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 C7, també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà

0: dos terços dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
4: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin

0: servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
2: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
1: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
3: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
4: Y entonces hemos hecho un mix, hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
3: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
0: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via, en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plomb. plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Hola, molt bon dia.
0: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
5: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres doncs actuem en conseqüència i anem a lluitar doncs per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
0: Vostè queda desautoritzada per la votació? Com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
5: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres, evidentment, anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita, diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
0: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
5: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres
0: sí.
5: Hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
0: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
5: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs, el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
7: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
6: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
7: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
6: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
7: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
6: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
0: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
8: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
9: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I amb la cultura arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els patumaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
10: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
11: Paraules noves que ja pots dir.
10: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
12: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
13: Ja està aquí, ja arriba Carolé.
12: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, Un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix. Una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
11: Oio? Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
10: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
5: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
14: Hola, bon dia, Helena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats uns vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Els vehicles són al voral i en 4,5 km de l'altitud, en sentit contrari. I arran del trànsit, però també l'efecte Tafanent, en aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara de aturades a la C-58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C-33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa a l'accés sud, hem de dir que la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B-23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera, tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona dius que podran estar més tranquils.
15: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de cal ample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, el matí està sent més fresc que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire, estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també acabarà de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I el cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot dissabte a la tarda, tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
16: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
17: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
0: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat professors de secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
18: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
0: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
19: Molt bon dia.
0: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
19: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
0: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
19: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva a l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
0: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser, de nou, moneda de canvi?
19: Bé, evidentment, les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context. Per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
0: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
19: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
0: Doncs Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
19: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
0: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
20: Molt bon dia, Helena.
0: El Departament diu que el preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
20: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi han hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se. Ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta, aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin. Però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres, en aquest cas, el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
0: Entenem. Entenem, senyor Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
20: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent. Fem la convocatòria urgent per avui i avui ens acabem d'assabentar, doncs, que en aquest cas l'USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit, en aquest cas, de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. Miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
0: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només al departament i els sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
20: Jo crec que tots aquests espais estan creats i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim, ja els tenim dotats. I escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades. Però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats. I, per tant, és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents, per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
0: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell qui diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
20: A vosaltres. Moltes gràcies.
16: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Deu minuts per arribar a 8:45 del matí. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
2: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
21: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
1: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
3: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
9: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
4: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
22: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys. Que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
4: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
0: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
23: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
0: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu «La Patum no se suspèn mai». La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia, s'utilitza el té d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diürètic. Aquest té, fet del els pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en la elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris

0: més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
1: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
2: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
0: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
0: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em ve al cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat, el Sant Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica. I per tant, nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant màxim de bé possible per aconseguir que

0: palpable, com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat, doncs estiguin al màxim de bé acollides, amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
0: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i, per tant, ja estava malalt, i llavors al maig va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges, per tant, no va ser possible durant l'any passat. Però, en canvi, sí que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura d'or d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat a aquesta celebració dels mil anys de la fundació de Montserrat del Monestir Benedictí.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
0: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge convertida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut pujar la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana. No? Per tant, sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt, molt gran d'esperança.
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
0: Desconec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé arribant, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides, una més. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
4: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
3: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: El Barça que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
5: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
6: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on hem de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
5: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
7: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
8: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
9: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
7: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
5: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
1: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
5: Vinga,
1: fins dilluns.
5: Cap de setmana. Adéu.
1: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els patumaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
10: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
11: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar l'ou com balla hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts, quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
10: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
11: Influeix en l'ou com balla perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any doncs, sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tasseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
10: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
11: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis, que amb motius teològics molt complexos, que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment. I l'ou com balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi, i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament a la custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
10: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
11: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
10: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'ou com balla a la ciutat de Barcelona.
11: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al finals del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
10: Nil Ridé, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el Papa dimarts vinent.
1: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia. Que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
12: ¿Qué has encontrado?
13: Un lugar. He encontrado un lugar.
14: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
13: És maravilloso. ¿A que sí?
15: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
13: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
14: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
1: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar aquest dimecres que la represa del servei ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa, l'R3, s'endarrereixen i és que farà coincidir amb la posada en marxa del tren entre Parets i la Garriga, on s'estan executant obres de desdoblament de la infraestructura. Per tant, entre desembre i gener de 2027. A la tardor de l'any passat, Renfe, Adif i la Generalitat havien fixat el maig com a data per recuperar la circulació de trens al tram sud de l'R3, però, com sabem, no ha estat així. L'aturada del servei entre Hospitalet i Mollet Santa Rosa no estava lligada a les obres de desdoblament que es fan entre Parets i la Garriga. Derivava de la segona fase de la remodelació ferroviària de l'estació de Montcada, bifurcació que hi ha de permetre guanyar protagonisme dins la xarxa ferroviària catalana funcionant. Per exemple, com a terminal dels trens regionals que van cap al sud de Catalunya i que ara acabaven el seu recorregut a l'estació de França, Barcelona. Han passat els set mesos que es van preveure i encara es treballa amb un cadi bifurcació. A més, la caiguda d'un tram de mur de la cimentera que hi ha encaixonada entre la C-17 i les vies del tren ho ha acabat de complicar. L'esllavissada va ser el març, però encara no s'hi treballa. Santano va anunciar dimecres un acord amb l'empresa, propietari del mur, que permetrà que Adif iniciï les obres abans del dia 15. Abans de la represa del servei, Adif també haurà de reparar centenars de metres de catenària, on des de l'octubre de 2026 s'han anat robant cable de coure en una barra lliure als saquejadors. Entre una cosa i una altra, estem davant d'un nou incompliment amb l'R3 i sobretot amb els seus usuaris, que històricament han patit el dèficit d'un servei de via única amb temps de recorregut més lents i menys oferta de trens que les altres línies de Rodalies. És divendres 5 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia. Ja ho sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem amb els companys del Territori 17, l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa, i potser l'Andreu Jiménez, sobre l'actualitat. Parlarem sobre aquestes protestes de docents per al rebuig del preacord que es va anunciar ahir des dels sindicats i des d'Educació, i també parlarem sobre la visita del Papa a Catalunya, entre d'altres coses. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:45 del matí de parlar sobre música, i avui amb l'Andreu Jiménez comentarem el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts, el segon disc d'estudi de la banda catalana que van llançar al mercat l'octubre, atenció, de l'any 2009. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els problemes de cobertura que està patint Vic darrerament a causa de la retirada d'algunes de les antenes que fins ara oferien connexió 3G tenen solució. Empreses com Vera ja ofereixen als seus clients alternatives a la falta de cobertura. Andreu Jiménez.
2: El text de sense cobertura repeteix cada dia i a totes hores en els dispositius dels comerços i als d'alguns punts de Vic. La cobertura, pràcticament inexistent des de fa dues setmanes, i el problema s'ha accentuat però ve de lluny. I quina és la resposta? Doncs el canvi d'antenes. S'estan substituint les antenes de cobertura 3G per les que ofereixen connexió a la tecnologia de 4 i 5G. La propietària de l'estanc de la Fina, Esther Puig, explica la seva situació.
3: Jo, per exemple, tinc la màquina de la ONCE que va amb cobertura i no em funciona. I les màquines de pagar puc anar amb wifi. Si no pogués anar amb wifi, ja podia haver tancat o no ho sé, o plegar o jubilar-me, una de dues. Llavors, també jo tinc paqueteria i molta gent quan ve aquí no se'ls descarreguen els QRs, no se'ls descarreguen els codis de barres, els hem de fer marxar 100 metres enllà i llavors, quan són allà, dic, però feu captura de pantalla, perquè la que tornareu aquí, tornareu a estar igual.
2: El wifi és la solució. Companyies com Vera, que ha tancat un acord amb un altre proveïdor per donar accés als seus clients, el 4 i 5G també els ofereix assessorament per canviar la configuració dels TPB per cobrar les botigues i per poder trucar a través de la tecnologia Volte, que enruta les trucades del 4 i 5G. I encara hi ha una altra alternativa, el Bo Wifi, que permet fer trucades a través de la xarxa Wifi. Com activar-lo? Doncs una forma molt senzilla. La configuració del telèfon i dades mòbil cal primer activar la funció Volte i després l'opció de trucades a través del Wifi. Jordi Compte és el director general de Vera.
4: Estem davant d'un canvi de paradigma on la tecnologia evoluciona i evoluciona molt ràpid. Estem parlant d'unes antenes que en alguns casos poden tenir fins a 20 o 30 anys i aquesta substitució de la tecnologia doncs, comporta que mentre hi hagi aquesta migració hi ha afectacions d'aquestes que estem parlant, que pot ser doncs, amb cobertures doncs, en llocs on n'hi havia, ara no n'hi ha, i que quan muntin una nova antena doncs, pot ser que s'hagin d'anar substituint també terminals mòbils per poder-se adaptar doncs, a la tecnologia que ve. Per tant, un client nostre a dia d'avui estigui en una zona que no hi ha cobertura de cap mena, però té wifi, podrà trucar i podrà realitzar les trucades amb total normalitat.
2: Com a Vera, de mica en mica, el canvi va arribant a totes les companyies de telefonia mòbil que s'adapten a la nova realitat en un món en el qual la tecnologia avança a passos de gegant.
0: I precisament fa uns dies que el Cat 112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalitzadors que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències en zones on en general no hi ha cobertura. A Osona i el Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i el Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del Cat 112, Jordi González.
5: A la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem, o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
2: Però per aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat, si s'escau, una emergència que va vinculada precisament amb la localització.
5: Quan tu estàs a la muntanya, pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, si estem en una població, tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
2: Des de la Generalitat recomanen tenint en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: Les fortes pluges d'ahir col·lapsen el Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Can de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Can de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaura en ambdós sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Somi, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant, hi hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu, una cotinenca.
7: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros de estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: L'habitatge cooperatiu arriba a Vic de la mà de Cal Viure, una entitat que ha nascut per fer realitat un projecte, construir una trentena de pisos en un solar que l'Ajuntament els cedirà al barri de Santa Anna. Andreu Jiménez.
2: Els preus de lloguer i la compra d'immobles a l'alça han fet aflorar noves maneres d'entendre l'habitatge. El cooperativisme es va estenent arreu del territori com una alternativa que afavoreix l'arrelament i ofereix l'oportunitat de viure en condicions dignes. Cal Viure ha nascut a la capital osonenca com una cooperativa que busca fugir de l'especulació per construir un edifici que es compondrà d'una trentena de pisos en un solar del barri de Santa Anna. Això és possible gràcies a la cessió d'ús per part de l'Ajuntament, amb la condició que sigui habitatge protegit, tot plegat amb l'acompanyament de Part Viure i Avic Cop, a més de la participació de Cel Obert en la participació arquitectònica. Sentim a Harald Usuar i Neus Martí de Cal Viure.
8: Si las únicas opciones que existen son el alquiler y el comprar, y el alquiler es carísimo y comprar no está al alcance de todos, es una manera de poder acceder a una vivienda digna sin hipotecarte la vida o sin arriesgarte a que te puedan echar en cualquier momento, porque al ser socio eres tú el que decide cuándo se va.
9: Gent que som de Vic, que portem molts anys a Vic i vols continuar vivint a Vic perquè és on tens la vida muntada i realment no tens opcions. I aquesta és una opció bastant assequible i que garanteix com una continuïtat, no està pendent de si et fan fora, si no, si què.
2: El funcionament és el següent. La cooperativa demana una aportació de capital inicial d'uns 20.000 euros, depenent de les característiques de cada habitatge, que retornarà en cas de marxar. Després s'ha de pagar una quota mensual, que oscil·larà als 650 euros. Els beneficis, principalment, són el que el preu no pujarà, perquè es tracta d'habitatge de protecció oficial i alguns dels pisos es destinaran a joves i persones en situació de vulnerabilitat. L'habitatge cooperatiu s'entén com un petit barri dins un mateix edifici. A banda dels pisos hi haurà espais comuns, com la bugaderia, sales polivalents i de coworking. Per fer-ho realitat, l'Ajuntament de Vic, a banda de cedir el terreny, també ha aprovat una subvenció retornable de 250.000 euros. Així ho explica la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, Núria Oms.
10: Al final nosaltres tenim molt clar que hem de facilitar per tots els mitjans que sigui l'accés a l'habitatge. Llavors, totes les fórmules que ens portin aquí, nosaltres les estem explorant i les tirarem endavant. I per tant, Ajuntament de Vic, doncs, estem orgullosos, doncs, de poder posar, no?, la llavor d'aquest nou, aquesta nova manera de viure, no?, i d'accedir a un habitatge, que és l'habitatge cooperatiu.
2: Amb la cooperativa constituïda i la cessió d'ús del terreny en marxa, el projecte comença a caminar amb l'objectiu que el primer exemple d'habitatge cooperatiu de Vic estigui enllestit en un període d'uns 4 o 5 anys vista.
0: I l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
11: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació REIR, o el que és el mateix de Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca, que està previst que iniciï el seu projecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir l'expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació Reir és una entitat catalana sense ànim de lucre centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, als joves i les seves famílies, i fa que aquest tàndem sigui el més fert possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP, dual intensiva, i combinarà l'etapa lectiva de l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental, i el que és igual d'important, i potser fins i tot més i més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació Reir l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques. Gorka Insausti, president de la cooperativa de l'Escola Ginebró, ha explicat que la modalitat de formació professional dual intensiva afavorirà l'aprenentatge de qualitat dels alumnes en un context real. Això els ajudarà, explica també, a obrir camí en el món laboral, i assegura que comptar amb la col·laboració d'una entitat com la Fundació Reir, amb una trajectòria tan consolidada en el sector i experts en prospecció social, generarà valor compartit i enfortirà el vincle amb el teixit productiu de la comarca.
0: I la nova instal·lació de cintes de colors al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Codines ha despertat tot tipus d'opinions entre les veïnes, Laia de Déu.
7: Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Comerç per decorar un dels eixos principals del municipi ara que ve l'estiu, però enguany també per proporcionar ombra i actuar com a refugi climàtic durant els mesos de més calor. Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme, explica que la mesura neix del Pla de Desenvolupament Econòmic del poble amb l'objectiu de potenciar el centre de Sant Feliu.
12: Aquesta actuació del carrer Joan Maragall ve arrel del Pla de Desenvolupament Econòmic que vàrem fer des de la Regidoria de Comerç fa 2 anys. Aleshores, aquest pla de dinamització ens deia ben clar que tenim un centre en aquell moment feble, poc atractiu, amb dificultats per retenir activitat, per generar identitat, i a partir d'aquí doncs, vàrem començar a pensar quina acció podíem fer perquè d'alguna forma revertir tot això que t'he dit, no? I vàrem decidir apostar per aquesta acció.
7: Pel que fa al cost econòmic, el projecte ha suposat una despesa de 8.465 euros, que està inclòs en el Pla de Desenvolupament Econòmic.
12: La despesa és de 8.465 euros en IVA. D'aquest import, 2.400 és material, el rest és tota la feina doncs, de muntar, de desmuntar, de mantenir, perquè aquí ha firmat en un contracte de manteniment, que si això agafem els 5 mesos que dura aquesta actuació, estem parlant d'un cost de 50 euros al dia.
7: Tot i això, tot i la intenció dinamitzadora del consistori, alguns codinencs no els hi acaba de fer el pes aquesta intervenció.
13: Jo això plàstic no em acaba de convèncer gaire, el preu tampoc em convenç. Bueno, jo no dic que no quedi bé, eh? Vull dir, no ho sé si queda bé o no, però clar, tota aquesta cosa faig més reàcia. Jo penso que, no sé, una cosa d'aquestes, potser com a projecte d'escola que els de, jo què sé què, uns d'una escola i l'altra fessin un projecte i després poder posar unes veles fetes per les escoles, potser doncs ens hagués sortit molt més bé de preu i, a més, doncs no seria plàstic, seria una cosa de casa.
7: Tot i això, molts vianants celebren l'aspecte estival que ofereixen les cintes de colors i destaquen que la iniciativa és, fins i tot, un element d'entreteniment visual per als més menuts.
14: Bueno, animen i fan estiu.
15: A mi em sembla molt alegre tot. Tot el tros, molt alegre.
16: A mi m'encanta, perquè dona frescor i és bonic tenir un que hi hagi. No sí, poden posar cada any el mateix.
15: Queda molt maco, molt maco, preciós.
17: Bé, queda molt bonic. La veritat és que queda molt bonic. I als nens els agrada perquè es distreuen.
7: Debats i xifres a banda, el cert és que les noves banderoles no han deixat indiferent a ningú.
0: I Mollet del Vallès ha estat escollit com un municipi pilot per la prevenció i acompanyament del benestar emocional i la salut mental. Enric.
11: Doncs sí, així és, Ona, i és que, com bé dius, el municipi Vallès ha estat escollit per la Diputació de Barcelona com aquest municipi pilot per implementar el projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental, un projecte que s'emmarcarà en el Pla Estratègic de la Salut Mental 24-27 de la Diputació i en el Pla Local de Salut 22-26, i el qual té, entre altres objectius, crear xarxes locals de benestar emocional i salut mental. Tal com ha explicat la coordinadora de l'àrea de Drets Socials i Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollet, Maria Escribano Maspons, aquest és un pas més per reforçar tot allò que s'està fent per la salut mental i el benestar emocional, i també referma el compromís que el consistori té com a ciutat. Explica i afegeix que aquesta voluntat els fa impulsar polítiques públiques sense serveis de qualitat, dirigides a protegir i promoure la salut mental, des del vessant assistencial, preventiva i de promoció, i en totes les etapes de la vida d'infants i joves a gent gran. De fet, si contrastem i observem quatre dades, veurem que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. L'impacte de la pandèmia, de la Covid-19 i de les mesures d'aïllament social que es van haver d'adoptar van abocar la població en un sentiment generalitzat d'incertesa i pèrdua. I els experts apunten que això ha repercutit directament i ha agreujat la situació de la salut mental i emocional de la població en general, així com de les persones que ja patien prèviament un trastorn mental. Així doncs, el Pla de Visió Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona és la de promoure la salut mental, prevenir i detectar i facilitar aquest acompanyament que expliquem i l'atenció a les persones amb trastorns mentals, a fi de millorar la qualitat de la vida de tota la població, donant suport als ens locals de la província.
0: La vuitena edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària es va celebrar ahir posant el focus en la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents com a clau per transformar la seguretat alimentària. Andreu.
2: Prop de 300 professionals del sector alimentari es van reunir ahir a l'Aula Magna de la Universitat de Vic en la vuitena edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària. Aquesta edició s'ha centrat en el paper de les tecnologies emergents i la intel·ligència artificial en la transformació de la seguretat alimentària. La jornada va comptar amb una desena de ponents especialitzats. La conferència inaugural va anar a càrrec d'Ivan Monells, fundador de Manlabs.
18: He vingut aquí a explicar-vos una mica com funciona la IA generativa i sobretot com la podem aplicar a la nostra empresa. No? Es parla moltíssim, cada dia veiem impactes a la premsa, però a l'hora de la veritat, no? Com podem utilitzar aquesta tecnologia per millorar dins la nostra empresa. La IA generativa és útil a qualsevol tipus d'empresa, no? I el que interessa moltes vegades és que els empresaris, no? I les persones que estan allà liderant l'empresa, pues, entenguin millor com ho poden utilitzar.
2: El programa es va completar amb tres taules rodones dedicades a la gestió i l'aprofitament de dades, als casos d'èxit en l'aplicació de les noves tecnologies i a les oportunitats que aquestes ofereixen per reforçar la seguretat alimentària. Jordi Pairó, director comercial del grup Saidó, va participar en la taula titulada Governança ètica i el repte de les dades.
19: Que la gent entengui que abans d'arribar a determinats nivells de tecnologia cal sentar les bases perquè aquesta tecnologia pugui ser eficaç. I si tens una indústria en què per poder analitzar la dada de seguretat alimentària no reculls bé la informació, no tens bons controls de qualitat, no tens consums de declaracions ben fets, etc, etc, això és molt difícil. Per tant, no s'ha de començar la casa per la teulada, sinó que el que has de fer és primer posar ordre a la recollida d'informació dintre de la indústria eficaç, és a dir, aquella informació que necessitem per fer bons anàlisis hem d'assegurar-nos que està ben feta i llavors utilitzar una tecnologia per analitzar-la amb eficàcia.
2: La jornada també va comptar amb estants d'empreses del sector per donar a conèixer les darreres innovacions tecnològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències entre professionals, empreses i centres de recerca.
0: El Motoclub Abadeses organitzarà una jornada aquest dissabte, una jornada d'iniciació al trial per als nens del poble. Isaac.
20: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
21: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui a anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
20: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
21: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torro, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri, i després a més, la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
20: Actualment el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Doncs un dia més saludem el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia. Què va passar ahir?
1: Hola, què tal? Per fi són divendres, a les portes del primer cap de setmana d'aquest mes de juny. Segur que molta gent té moltes coses a fer. Bueno, també molta gent no té cap cosa a fer. Ja sabeu, el temps per tothom. I avui, el titular, òbviament, són les tempestes que vam tenir ahir. Molt violentes, molta aigua, sobretot a Ripollès i al nord d'Osona. Molts registres de més de 50-60 litres i puntualment més de 100 litres. Unes tempestes, com deia això, molt, molt violentes, impressionants, les que van caure ahir sobretot cap a la zona del Ripollès i també Osona. Molt destacables, molt, molt importants les tempestes d'ahir, fruit d'un front atlàntic que ens va creuar i també fruit d'aquesta gran quantitat d'energia que hi ha, degut a la calor dels últims dies, ha fet de benzina a l'arribar aquest front i les tempestes realment van ser espectaculars les d'ahir a la tarda. Tot això ja és història, ja ha passat aquesta pertorbació, aquest front ens ha creuat, ha deixat de ser una nit també fresca, fins i tot fred a la zona del Pirineu, temperatures inferiors 5 graus, però avui serà un dia molt més tranquil, tindrem bastants núvols i les temperatures quedaran molt a ratlla avui. Els hi costarà superar els 24-25 graus, com a molt, eh? Ja veieu quines temperatures més a ratlla, més suaus per un mes de juny. A la tarda, que això, alguna nuvolada, res a veure amb ahir, i no es preveuen cap tempesta important. Si calen alguna precipitació, seran quatre gotes cap al Ripollès. Demà i diumenge serà un temps calcat. Serà un temps tranquil, on les temperatures màximes pujaran, arribaran ja als 27-28 graus. Les mínimes quedaran baixes. Aquestes pròximes dues o tres nits, les temperatures mínimes seran bastant baixes i inferiors als 10 graus a moltes zones de les nostres comarques. Tant dissabte com diumenge, força sol, algunes nuvolades de tarda i molt poca pluja. Molta, molta tranquil·litat, temperatures màximes bastant a ratlla, no farà molta calor i fresca, fresca a les nits. Que vagi molt bé el cap de setmana i ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. El nou FM, el nou so d'Osona.
22: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
23: Demà, una furgoneta per treballar.
22: I demà passat, un monovolum per viatjar.
23: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
22: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
23: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
22: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
24: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
25: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
26: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril.
8: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
10: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
0: Va, com que som divendres, sabem que tenim nova edició del 9-9 del d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
2: Andreu. I també del Vallès Oriental.
0: I del Vallès, però començarem, com sempre...
2: Pel d'aquí. El titular avui, el grup Protecta compra la històrica empresa d'alarmes Boada de Vic. L'operació inclou la venda de la nau ubicada al parc d'activitats econòmiques. I a la imatge es veu en petitó la imatge, doncs, aquesta encaixa de mans entre els dos, doncs, els dos representants de les dues empreses que han arribat a aquest acord. I la imatge destacada, doncs, avui al 9-9, a la primera pàgina fa un reportatge sobre aquesta famosa regularització d'immigrants i ha agafat quatre testimonis on hi parlen de la seva situació i on veiem, doncs, els quatre protagonistes d'aquest reportatge. Daniel Loza, Judith Romela Isaza, Isabel González i Fabián Calderón. Mm.
0: Doncs seguim per la portada, en aquest cas, del 9-9 del Vallès Oriental.
2: Agafem el tren i ens pugem un comboi de Rodalies. 6 robatoris de coure a Rodalies en 15 dies causen retards i queixes d'usuaris. Adif ha incrementat la vigilància als trams afectats de la R2 i l'R3 al Vallès Oriental. I també hi ha així una de bonus track amb el titular sobre Rodalies. A l'obertura del tram Mollet-Barcelona de l'R3 s'endarrereix 7 mesos.
0: És el que explicàvem avui a l'editorial. Sempre rebem els de l'R3. I és una situació que és frustrant, de veritat. Tinc sort de treballar aquí, que pugui venir amb cotxe, de veritat. Però la gent que ha d'agafar el transport públic és...
2: Ànims.
0: Exacte, molt escalf.
2: I la imatge, doncs, si... Ahir ho comentàvem als diaris nacionals i també catalans, de Pedro Sánchez en les visites que va fer diferents empreses, com a SEAT Cupra, també va estar a Grífols, doncs al Vallès Oriental, com que va trepitjar llista de ball, la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez ahir saludant a Xavier Castillejo, l'alcalde del municipi, i també amb Raimon Grífols i la consellera Montserrat. I la imatge es veu Grífols inicia les obres de la nova fàbrica llista de ball amb Pedro Sánchez, i es veu l'encaixada de mans de l'alcalde junt amb el president del govern espanyol.
0: Obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, com sempre.
2: Cala d'Educació, titular i imatge junt. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. I la imatge, doncs, es veu un grup de docents ahir on durant una manifestació que es va dur a terme. Després també celebren aquest resultat que, doncs, que ha provocat el no i no el sí, que era, doncs, molta gent s'esperava que sortís el sí, finalment, doncs, no ha estat així. I els mestres, els que van votar,
0: un 45% esperaven el sí.
2: Sí.
0: Exacte. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
2: Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anunciava que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. I la imatge, doncs, destacada, ahir va ser una tarda passada per aigua. Ara mateix aquí a Catalunya, si parlem a nivell cultural, doncs hi ha dos esdeveniments per antonomàcia. Un és la Patum de Berga, que es va poder efectuar sense cap problema, i l'altre el Primavera Sound, que ahir va estar passat per aigua i es va haver d'anul·lar alguns dels seus concerts.
0: A la Patum de Berga, que va ser... Hi ha imatges curioses, perquè es veuen com estan els gegants tapats amb... com si portessin...
2: En plàstics,
0: en plàstics.
2: Sí.
0: La veritat, és molt bona iniciativa, perquè els bergadans sabem que no es volen perdre ni un minut de la Patum. Per tant, bé, si la van poder celebrar, doncs millor que millor. Seguim per la portada d'Andreu del Periódico.
2: Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. I a la imatge que veiem, doncs, és la Sagrada Família i a tot el muntatge que s'està preparant per l'arribada del Pontífex a Lleó 14, que la setmana que ve ja el tindrem per terres catalanes, on doncs, durà a terme una missa, farà visites a diferents parts de Catalunya. I bé, doncs, això és, avui és el reportatge que porta el diari del Periódico explicant la situació, com es trobarà l'estat espanyol al papa Lleó XIV.
0: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui. Què hi diu? Efemèride,
2: Stones, mite monumental. El Lunga Group britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Com sempre, el Punt Avui, que aposta moltes sovint per les portades, doncs, fent referència a una efemèride, i avui cap al Rolling Stones.
0: Doncs obrim mirada, seguim per la portada del País, Andreu.
2: 68 bisbes sí, senyalats per encobrir casos de pediatria. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les últimes dècades posen la llum sobre les agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesiàstica. I la imatge destacada, doncs, ahir durant la compareixença de David Sánchez

0: Seguim, Andreu, per la Razón.
1: Indignació a la Guàrdia Civil per la convivència dels comandaments amb la trama. Desolació i por a les purgues després de conèixer les cites de la directora amb l'Eire. Les gravacions destapen la búsqueda de draps bruts de la UCO i la jutja de l'Eire. I a la imatge, doncs, també, com vèiem al diari
0: del
1: País, es veu el germà de Pedro Sánchez ahir en la seva intervenció a l'Audiència Nacional de Badajoz.
0: I acabarem les portades, com sempre, per la portada del diari de l'ABC.
1: El DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de l'UCO. El general de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va promoure el coronel Juste amb el fi d'apartar-lo per no informar-lo sobre els avenços en les investigacions que afectaven a l'entorn de Pedro Sánchez. I la imatge, doncs, es veu el caporal o Manuel Llamas, el director adjunt de l'operatiu de la Guàrdia Civil. I també Leire Diez, sobre la directora de la Guàrdia Civil. És de la meva confiança, això, sobre els missatges que han sortit publicats aquestes darreres jornades. Mm.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara.
1: Fins ara, Ona.
0: Fins ara.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Doncs bé, passen gairebé 8 minuts de 2:15 del matí i és moment de tertúlia, com sempre. Cada divendres dediquem aquesta estoneta per parlar sobre temes de l'actualitat i avui ho farem amb els companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i l'Isaac Muntades, que avui està... Compartim espai, Isaac. Què tal?
3: Què tal, Ona? Què tal? Doncs sí, avui res de la veu de Sant Joan. Avui el 9FM, tots dos.
0: Exacte, és moment històric. Laia, Enric, què tal? Com esteu?
4: Hola, bon dia. Guaita.
5: El proper dia, amb ganes de venir aquí.
4: Ja, al final haurem de venir, també.
3: Em queda a prop, a mi, em queda a prop, també.
4: Sí, això sí que és veritat.
0: Hem de planejar una tertúlia aquí un dia, eh? Esteu convidats sí. A l'estudi del 9-9.
3: Sí, a més està molt bé en aquest estudi, eh? Realment. Sí? Vull dir, ostres, us teniu molt ben muntat, amb les càmeres, amb els micròfons. Ostres, realment fa enveja, eh? També.
0: Tu ja havies vingut abans, no, Isaac?
3: Sí, jo havia vingut moltes vegades.
1: Era
3: sí.
1: Més a la tele, per això, eh?
3: Sí, però a la ràdio també, eh? Aquí també, en aquest estudi, havia entrat i havia fet... Tertúlia, sí.
5: Isaac, ho tens més a prop tu que l'Andreu, gairebé. No sé, ho haurien de mesurar.
3: Sí, però... I que l'Ona.
0: Sí.
3: Sóc el que ho tinc més a prop, em sembla, sí.
0: L'Isaac, al final, compartirem estudi. Ell, amb la imatge de la veu, però...
3: Exacte, em posaré un cartell aquí de la veu, a darrere, i ja està, ja ho arreglarem.
0: En fi, res, m'agradaria començar comentant el que hem estat repassant ara fa uns minutets a les portades, sobre el rebuig aquest d'aquest preacord dels sindicats i educació, que al final doncs, aquest 65% dels docents van votar que no. I per tant doncs, segueixen aquestes jornades de mobilitzacions que em sembla que avui continuen. No sé si s'han mobilitzat més cap a la zona de Barcelona.
4: Era Barcelona, sí.
0: Era Barcelona, oi? Mm-hmm. Clar, com veieu aquesta situació? Perquè és veritat que és una situació doncs, que sembla que a poc va avançant, però quan avança un pas n'en fa dos enrere, o almenys és la sensació que tinc jo. No vol dir ni que sigui bon ni que sigui dolent, simplement crec que és la situació que ara mateix es troben els docents. Com ho veieu vosaltres, Isaac?
3: Jo precisament n'he parlat amb una mestra, no? Una professora, per a veure com ho veu, no? Tot plegat i, ostres, perquè és sorprenent que els sindicats negocien, doncs, amb el govern de la Generalitat, no? Amb la conselleria d'Educació, arriben, sembla ser, a un preacord. Hi ha el tema del sou. Després entrarem, perquè el tema del sou jo crec que ho han mascarat una mica tot, ja han fangat una mica el debat, perquè, evidentment, ara, per exemple, estava mirant persones a Instagram que comparteixen i és com la punta de l'iceberg, no?, el sou, vull dir, a sota, doncs, hi ha... Ara aquí li ensenyo també l'Ona, ja que la tenim aquí, no?, hi ha una mica de tot, no?, hi ha ràtios, parlen de burocràcia, el tema de climatització, fins i tot, que ara, ahir no, perquè va ploure molt, però que també és un problema a les aules... I en general, doncs, un pilot de problemes que tenim aquí amb el món educatiu, no? I llavors, ostres, em sorprèn que els sindicats, que teòricament han de parlar amb el nom una mica de tots els treballadors de l'educació, no sabessin que precisament el món de l'educació no està a favor del que estan negociant. Mm-hmm. Perquè en el fons ells són representants, no? I llavors que la consulta, a més, hagi sortit...

0: sortit un resultat tan clar en contra de l'acord, vol dir que alguna cosa tampoc no han fet bé els sindicats abans de asseure's a negociar. Després, evidentment, la conselleria doncs, s'ha tancat molt en banda, no? I aquí també s'ha de fer molta autocrítica i, a més, amb la consellera de baixa durant uns mesos que ha hagut de tornar. Vull dir que jo realment ho veig bastant sorprenent i parlant amb aquesta professora em deia que no ho veia lògic i que s'havia aconseguit un primer pas i que ja es anirien reclamant coses. Que es vagin aconseguint coses. S'havia aconseguit un augment del sou de 400 euros al mes. Vull dir, no és menor, això. Jo penso que és important. Vull dir, ostres, ja anirem reclamant. S'han de millorar moltes coses, està clar. Però, ostres, s'ha fet un pas. Anem a deixar una mica de confiança.
1: Jo, per la meva banda, el preacord que no s'ha... O sigui, que al final ha sortit, s'ha rebutjat.
2: Però tirant endavant.
1: La conselleria el manté,
0: sí,
1: manté. I es tira endavant. Per professors de secundària i USTEC, recordem això, que potser se'ns ha oblidat que s'ha obviat que en una votació o sigui, el resultat d'una votació. Per altra banda, jo ahir vaig parlar amb alguns professors que sí que van votar a favor d'aquest preacord i amb professors que també han votat que no. La qüestió bàsica de... No defenso cap de les dues... O sigui, no defenso la posició del sí, també t'ho dic. Però la posició que em donaven a mi els mestres del sí a aquest preacord era el fet de la possible desmobilització i el desgast, que al final és real. Vull dir, al final, tantes vagues... O sigui, els mestres estan perdent una de pasta només amb les vagues, que vull dir, al final és lògic que hi hagi un esgotament mental, físic i tot això, però crec que al final... Els diners no ho són tot. Òbviament, actualment vivim en una societat capitalista en la qual necessitem diners per sobreviure o per viure. Per tant, vull dir, partint d'aquesta base, jo estic super a favor de les vagues, però també és veritat que pues, si vas just al mes, doncs potser t'ho planteges. Però crec que al final aquest preacord, l'únic que abogava i l'únic per l'únic que batllava realment era per aquests diners, que era com la punta de l'Isabel que tu deies, Isaac. Vull dir que al final, vull dir, els diners... I la gran majoria de mestres coincideixen, tant els del sí com el no. Els diners és el de menys. O sigui, l'escola pública ara mateix està fatal. O sigui, està en la merda. Vull dir, tenen classes de 35 alumnes, 1, la calor, 2, les ràtios, 3, falta de personal del sector social. Que sí, oh, que bé, ara s'han augmentat les places, però són cada any. Vull dir que fins al 2030 no hi hauran els integradors, vetlladors... Paepas, tot, o sigui, no estarà tot el que ha d'estar. I tot i així continua faltant. Vull dir, aquí hi ha un problema de base. Vull dir, jo sempre ho he dit, l'escola inclusiva és molt maca, però si des de l'inici que es va començar a promoure no es va treballar bé, ara ho volen solucionar ràpid i corrents i és posar parxes quan s'hauria de revisar tot des de baix. Vull dir, no pots fer una escola inclusiva... Vinga, xau, ja, vinga. Tots a la mateixa aula. És caòtic. Sí. És caòtic.
3: I que no se'ns oblidi també que aquí, des del Departament d'Ensenyament, estan donant a terme una estratègia de desgast perquè no s'ha abogat ni s'ha fet cap tipus de millora en l'educació 0 a 3, que és la que està més cardada de totes,
1: correcte,
3: possiblement. I volent-ho tirar endavant, el que aconsegueixen o el que volen aconseguir segurament és un enfrontament intern que aquests tipus d'enfrontaments són els que acaben desmobilitzant sempre aquest tipus de vagues, d'acord? Perquè a nivell de 0-3 no s'ha aconseguit absolutament res.
1: No.
3: Llavors, abogant per aquesta part i dient que ho tiraran endavant igual, el que fan d'alguna manera és voler crear aquesta sessió dins de tot el personal mobilitzat, perquè, evidentment, hi ha gent que quedarà amb unes condicions molt millorades, i en canvi n'hi ha d'altres que quedaran absolutament igual. Llavors, sí, això no se'ns escapa que va ser una estratègia. I també per la meva banda dir que crec que feia molts anys que no veia una vaga com Déu mana fins a les últimes conseqüències. Perquè que en aquest país estàvem acostumats a veure vagues d'un dia, de baixar a Urquinaona, una pancarta, i després pujar amb el tren al migdia i tots a dinar a casa. Llavors, aquesta és una de les primeres vagues de les últimes dècades, potser des del 15M i tot aquest moviment, que té una repercussió, o des de l'1 d'octubre, una repercussió com Déu mana.
1: Jo crec també que aquí s'oblida bastant també que gent que treballa a les escoles no ha pogut votar. Vull dir, estic parlant de monitors de lleure, monitors de menjador, els vetlladors que hi són a les escoles... Tot aquest sector no ha pogut votar i forma part també de l'escola.
2: Sí, però no són professors a l'ús. Vull dir, qui vota
3: són educadors també.
1: Clar, però una cosa...
2: Però no és el mateix... Un monitor, de menjador que et contracta... És una empresa subcontractada.
1: Sí, però un integrador social...
2: Això sí, no, aquí sí.
1: Un psicopedagog.
2: Sí, aquí sí, clar, tu formes part de l'escola, però jo aquí veus els monitors de menjador...
3: Els monitors de menjador estan considerats educadors des de fa ara mateix.
2: Sí, són educadors. Són educadors, no dic que no, però no crec que hagin... Jo aquí sí que crec que no...
1: Sí, jo potser... No que no hagin... O sigui, votar o no, sinó el simple fet de les condicions precàries, el contracte fix discontinu aquest de merda, perquè parlant malament és un contracte fix discontinu de merda, que no serveix per res, vull dir, perquè la que acaba el curs et queda sense ni cobrar l'atur ni cobrar absolutament res. Si no tens una altra
3: fàcil,
1: feina.
3: Ara mateix estem parlant de ràtios, jo sé, perquè jo tinc gent al meu entorn que està treballant, d'educadors de menjador, ja no es diu P3, no? Si no, estaria parlant de...
4: I3.
3: Persones amb ràtios superiors a 20 alumnes que han de canviar bolquers i en una hora haver donat menjar a 20 persones de 3 anys.
1: És desproporcionat.
3: Soles.
1: És desproporcionat.
3: Soles. I canviar bolquers i portar a dormir. Mentre han d'estar passant informes i apuntant cada persona que ha menjat i si ha passat alguna cosa. Una sola persona. Nanos de 3 anys, 20. Plantegem-nos d'alguna manera. Aquestes persones són tan educadores... Una altra cosa és la formació, que s'hagi dit, ni més ni menys. Són formacions diferents per cada lloc de feina. Però són persones educadores que moltes vegades, i també per no coneixement de causa, jo mateix he estat molts anys en aquest sector, que es detecten certes problemàtiques que no es detecten a l'aula, perquè precisament les dinàmiques i els rols que es duen a terme des de la infància a fora de l'aula són diferents. De fet, molts de certs casos... En escoles que ho he pogut experimentar, de problemàtiques molt dures, familiars o de centres d'acollida, s'han detectat precisament en zones d'esbarjo, no dins de l'aula, perquè l'aula és un lloc molt més conduït i moltes vegades aquests rols no els veus.
1: És molt més controlat, és un espai més controlat i quan estàs a un lloc d'esbarjo, la conducta del monitor o monitora ja no és de mestre, no és de...
3: No s'han observat el nen d'alguna manera.
1: De pràcticament autoritat, en plan, d'estàs a classe i has de fer això. Vull dir, no... És al contrari.
4: Jo l'any passat, aquest moment estava treballant de monitora de menjador i a sobre no només tenia el càrrec de monitora de menjador, sinó que també era vetlladora de 3 infants en un grup que conduïa jo sola de més de 25 nens.
3: Chapó.
4: Llavors...
3: Encara passa seqüeles, no?, psicològiques, suposo.
4: No, vull dir, a part de que vaig poder treballar del que he estudiat, que és periodisme, que per això estic treballant aquí, vaig acabar, us ho juro, estava amargada. O sigui, vaig estar un any que, és que les meves amigues em deien, és que no ets tu. I és que passa molta factura perquè tens un esgotament mental que realment són 3 hores de feina, diguéssim, però és que tens una càrrega mental, perquè sobre és el que tu deies, Enrique, passar informes, estar al cas i també doncs, problemes que apareixien a l'hora d'esbarjo, perquè molts nens doncs, aprofiten a l'hora d'esbarjo doncs, com per desinhibir-se i també doncs, acabes com també carregant amb coses que tampoc et pertoquen, no? Vull dir que... Sí.
3: Els ràtios que s'haurien de dur a terme serien tan exagerats que si ho diguéssim la gent es posaria a riure. Però és que els ràtios reals que haurien d'existir... No estem parlant dels que es demanen, els ideals per una bona educació, és que possiblement estaríem parlant en certes edats d'1 o 5, saps? Bueno, però això és impensable que es comenti.
1: És que és això el que hauria de ser.
4: I companyes meves... amb nens d'I3, sent a vegades una sola i havent de posar-los tots a dormir, a donar-los el menjar, mentre l'altre estava pendent d'un nen que necessitava una balladora i que no tenia la balladora, perquè érem dues balladores per tota una escola. O sigui,
1: molt divertit tot plegat. Sí, sí.
4: Super divertit.
3: Se'ns escapa també que totes les crisis que estem passant, que sempre diuen que la societat va malament, que estem en un món que no va bé, etc, tot això, estem parlant de la base, que ve de l'educació, i crec que això tothom estarà, o la gran majoria de gent, inclús de diferents ideologies polítiques, inclús dins d'un debat sa, poden estar d'acord en que tot rau, no?, en l'educació de cadascú, no?
1: Sí.
3: Llavors, estem parlant de les primeres etapes dels fonaments, d'alguna manera, ja abans inclús de l'escola, institut, partint de l'I3, no?, o del 0-3, abans i tot, no és una guarderia, no?, com ara, evidentment, ja s'ha canviat el nom, sinó és, estan creant les bases dels teus fills i de la gent que, al cap i a la fi, estarà conformant el món que coneixerem d'aquí 15-20 anys. Mm.
1: Sí, jo crec que al final el que estan fent els docents en general i totes aquelles persones i col·lectius que els secunden, que, pues, aquí, perdoneu, aquí entren educadors, pues, vetlladors, monitors de menjador, etc. Crec que jo els aplaudeixo. Vull dir, la força que estan tenint, com estan lluitant, ja no parlo de València, València estan jugant a una altra lliga i és molt heavy, la vaga indefinida, els problemes que s'estan trobant, ara mateix estan acampats, literalment. I em sembla molt bèstia el que estem vivint i crec que això, tard o d'hora, havia de passar. No sé com acabarà, sincerament, però crec que ens estan donant un gran exemple de si els diners importen, però el que és més important és lluitar pels drets i lluitar per una educació pública i per tot lo públic en general.
3: I dit d'una altra manera, escolta, de les persones que estiguin en contra d'aquesta vaga, doncs que llavors portin els seus fills en classes de 1.30 i els que estem lluitant, com sí, sempre clar. Diem, no lluites pels drets laborals, no pateixis. Tu després no tindràs augments de sou, no tindràs conciliació familiar, no tindràs, saps, que cadascú es mengés el que votés, les coses serien diferents.
1: Perquè bueno, la gent és que no estaríem aquí sense les vagues de la canadenca, sense...
3: Exacte.
1: Vull dir,
3: exacte.
1: Que és que a vegades ens oblidem d'aquestes
3: exacte.
1: Coses. Vull dir que abans, ara tenim una por a fer una vaga indefinida perquè perillen les nostres vides. Però és que abans també perillaven i els hi era igual. I anaven a les vagues indefinides perquè era el que s'havia de fer.
2: Sí, però abans la vida no tenia el preu que té ara. O sigui, abans també, quan dius, tu fas referència a la canadenca, abans et podies trobar algú un boig amb un car de bona arma al cap, et fotia un tret i ja està. Ara això, per sort, ha canviat. Vull dir que les coses han canviat, sí.
1: Sí,
2: però una vaga indefinida de país és molt complicat que hi hagi ara.
1: Sí, però la gent també és molt comodona.
2: Sí.
1: Vull dir, està molt bé queixar-se, però si no surts a la vaga no té cap mena de sentit que et queixis. Vull dir, està molt bé queixar-se des del sofà de casa així amb el mòbil, oi, sí, que bé, oi, sí, ho tuitejo. I després, què, no vas a la vaga? Que entenc que hi ha altres prioritats, com pot ser, tens un mal dia, tal, vull dir, aquí no estic obligant a ningú a anar a una mani, si no vol, o a fer vaga, si no vol, perquè no li ve de gust i perquè es troba fatal o per motius X d'ansietat social, 100%. Però que aleshores després no es queixem. Vull dir, que les coses es lluiten i les coses es batallen. És el que ens ha de quedar clar a nivell històric.
3: I com a mínim des de la gent del voltant, que no ho estem... inclús que no tenim mai nada, i que no estem patint aquest greuge doncs, econòmic, no?, perquè ens ho està descomptant, com hem de donar un suport d'alguna manera a tota aquesta massa de gent que està lluitant pels drets de tots nosaltres. Recordem, és pels drets de tots nosaltres, no pels
1: sí.
3: seus. Vull dir, estan, amb un greuge personal, estan lluitant per tots nosaltres. Crec que això s'ha de remarcar. Amb altres, aquí hi havia un cas molt clar, quan vam parlar del tema de Correus aquí a Sant Antoni a Vilamajor, també van estar sense sou, lluitant perquè la gent tingués un servei, perquè no el tenien, i s'ho estaven menjant ells. Inclús hi havia gent que es posava en contra. Doncs plantegem-nos, sobretot, quan hi ha vagues d'aquest estil, que gent que lluita per nosaltres, mentre nosaltres estem com dius, a l'aire des del sofà de casa i que ho estan patint sí. ells per tots.
4: Isaac, anaves a dir alguna
0: cosa? No. Estava escoltant.
4: Anava a dir que justament ahir vaig anar a la trobada de delegats i delegades sindicals que es feia a Tona i vaig poder parlar amb el Camil Ros, que és el secretari general de la UGT de Catalunya, i li vam demanar, òbviament, per la, com veia ell, la vaga d'educació, perquè l'UGT és un dels sindicats que sí que va votar a favor del preacord. I va dir com una frase de... Al final, o sigui, els canvis doncs apareixen progressivament, per tant, és una cosa que va sent gradual, i també va dir com... Els qui ho volen tot, al final no aconsegueixen res. Va dir una cosa així. Sí. No sé què opineu vosaltres.
3: Saps què passa? Que els sindicats avui estan tan prostituïts, que dubto que quedi algun sindicat que faci
4: crec que la frase
3: coses.
4: Aquesta és com que resumeix el que deia la Laia al principi, no sé si era l'Isaac
3: bon
4: o la Laia,
3: també aquest.
4: Que era com... Al final, la gent que va votar que sí era pel desgast d'aquests dies, no? No sé, és com que em recorda bastant això de dir... bueno, almenys tenim alguna cosa, no? Com, si votem que sí, ja ens hauran solucionat algun,
1: sí,
4: algun tema.
1: També el missatge que donava... O sigui, el missatge implícit que donava la USTEC amb això era en plan de... O votes que sí o ens anem a vaga indefinida. Bueno, amor, aquí hi ha un punt intermig, vale? O sigui, hi ha un punt intermig, no? Vull dir, és com...
2: USTEC ha sortit molt tocat, eh?
1: Un xantatge emocional molt heavy. Vull dir, a mi em sembla molt fort que des d'un sindicat...
3: Fes-se seves les paraules del departament.
1: S'estigui fent aquest xantatge. És un xantatge. O sigui, com pots dir que si no estàs amb mi, te'n vas a una vaga indefinida. A veure.
3: Pues que és el que deia la Niubó, eh? La Niubó va deixar clar. O això o caos. Vull dir, paraules literals.
1: Vull dir, pues, literalment prefereixo caure. O sigui, jo prefereixo caure, sincerament, eh? Vull dir... Però fer aquest tipus de xantatge em sembla una bajanada, i el de UGT, és que UGT. Vull dir, UGT a mi no em, o sigui, a mi no em val com a sindicat de docents, perquè és que la representació que tenen és com Comissions Obreres, és tan
3: sabem
1: mínima. Vull dir, és tan mínima. Sabem d'on ve. Vull dir, és que...
2: Però al final la lectura que s'ha de fer aquí jo crec que és que el sindicat majoritari que representa els mestres, que és USTEC, és la que ha quedat més tocada. Perquè,
1: sí, clar,
2: perquè havien votat, o sigui, ells s'havien posicionat a favor d'aquest acord i finalment ha sortit el no. Clar, ara aquest sindicat queda molt tocat i això ha quedat demostrat que els mestres, per sobre de tot, estan per damunt d'unes sigles d'un sindicat, que això jo crec que també és positiu.
3: Això és molt positiu.
2: Jo això sí que ho veig com... Ostres! I també crec que els mestres, jo crec, és la meva opinió, amb tot el que havia... amb aquest preacord que s'havia arribat, que es posava, sobretot, com a titular, el tema dels diners, ostres, crec que això també a ells els fa guanyar credibilitat, perquè no estan aquí només lluitant pels diners, com molt s'havia remarcat amb aquest preacord que es podria haver firmat si els mestres haguessin estat a favor. Vull dir que això també crec que els reforça molt aquesta votació.
3: Sí, s'havia remarcat això perquè va interessar des d'ensenyament de treure la llum només les declaracions que va interessar, de fet. I pensem una cosa, si tot el... tots els docents estan ara mateix, la gran majoria, en contra d'aquest acord, és perquè es sap molt clar que si ara no es va fins les últimes, fins aquí 25 anys, 20 anys, o el que sigui, sí, no tornarà a haver una oportunitat com aquesta. O es fa ara o no es fa. I si hi ha mitges tintes, seran mitges tintes fins dintre de 20, 25 anys o quan sigui. Perquè costa molt que aquestes mobilitzacions surtin a la llum. I quan surten, han de ser per arribar fins a les últimes. Si no, quedaràs pitjor del com estaves.
1: Sí. Sempre passa. Sí,
4: i una pregunta, com pot ser que... O sigui, el que dèiem, que al final aquest acord tirarà endavant només amb professors de secundària, comissions i UGT. Com, això com funciona? És a dir... ho desconec totalment, eh?
3: Que aquí departament pot tirar milles on vulgui. L'altre és que tira gent en contra.
4: Clar.
2: Sí, ells aprovaran aquestes noves condicions. Ara bé, no contenten a tothom i ja està, sí.
3: Amb això aconseguiran, doncs, d'alguna manera, fer una pressió perquè la ciutadania es posi en contra de la vaga. Perquè la ciutadania hi hagi un clamor popular que digui, escolta, ja teniu aquestes coses que buscàveu, no?
1: Home, ja teniu
3: aquí
1: diners,
3: para de tallar carreteres. Exacte.
1: Ja teniu diners, deixeu de tallar carreteres, que jo també vull anar, que jo vull anar a treballar, perquè aquesta és l'altra.
3: És que de com els bons, d'alguna manera, blanqueja una miqueta la figura de Niubó i que no quedi com un ogre, no? I que tenia ciutadania al costat. I més, no oblidem, de cara als municipals, que,
1: bueno, clar, que aquesta és l'altra.
3: No està escrit, però evidentment és precampanya pura i dura, ja.
4: Ai. Doncs volíem parlar d'altres temes, però crec que se'ns ha menjat el temps, eh? Perquè...
1: Sí, llàstima.
4: El tema
1: no podem parlar del Papa, no? Ja?
4: El tema del Papa el comentarem el dilluns.
3: Sisplau.
4: El dilluns serà un tema a comentar.
1: El tema del Papa.
2: El Papa. quin dia és el que ve?
1: El dimarts.
4: Dimarts.
3: El Papa Omella...
1: Jo parlaré del Papa, eh?, en una entrevista, però no com us imagineu.
4: Com ho parlaràs, Laia? O no ens vols fer spoiler?
1: És que tinc una persona que treballa a la Sagrada Família.
0: Bueno, es podrà xivar si fa la missa en català o no. Bueno, com que, suposo que es retransmetrà per la televisió.
1: No, perquè ella no pot anar a treballar. O sigui, els dies que ve el papa... és guia turística. Els dies que va el papa no pot anar a treballar. O sigui, està xapat. Vull dir...
3: No, li paguen igualment o no?
1: Què?
3: Li paguen igualment o no?
1: Pues no ho sé.
0: Ah, si li paguen, cap problema.
1: Home, crec que estaria bé, no? Segur que serà que sí. Vull dir, al final, les hores que no fas te les compensen per una altra banda, no?
3: Estem en un estat laic, eh, senyories?
1: Ja,
3: per
1: sí,
3: recordar aquesta... el que passarà sí. aquestes setmanes.
1: Ja, no, sí, jo fa dies que us recordo. Mm. És molt divertit.
4: El dilluns tindrem una tertúlia exclusivament del papa perquè és un tema que dona per llarg.
3: Per llarg, sí.
4: Doncs ho deixem aquí. Isaac, gràcies per venir avui aquí a l'estudi del 9FM. Esteu tots convidats a venir, que aquí hi ha moltes taules i molts micros per tots. Gràcies, Enric, gràcies, Lai, Andreu, Isaac i jo mateixa, doncs per un dia més fent tertúlia, com sempre, aquí al Territori 17. Moltes gràcies.
0: Adéu.
4: Bon dia.
1: Adéu. Adéu. Adéu.
5: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

Doncs estem sentint Boleria de David Bisbal, perquè el cantant andalús avui celebra el seu 47è aniversari. Bisbal, que es va donar a conèixer amb la seva participació a Operación Triunfo, va acabar en segona posició. Des de llavors va començar a construir la seva carrera musical, on es recullen grans èxits com Ave Maria, Digalé, A partir d'ella o Boleria, que és la cançó que estem sentint, tot un hit.

0: Doncs ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
1: Bé, tenim la novetat d'ahir. Portàvem dies molt tranquils amb la R3 i ahir, com sabem, doncs, va caure un arbre entre l'estació de la Farga Bèvia i Ripoll. Això ha provocat talls. Ahir eren talls entre Manlleu i Ripoll. Avui el tren arriba des de la Garriga fins a Torelló i la resta hi ha servei alternatiu. Per tant, novament veiem que la línia R3 continua portant problemes a la mínima, que acaba una mica d'aigua, eh?
0: És una línia que, com sempre diem, no és problema de fa poc, és un problema de fa anys per falta d'inversió en les infraestructures. Sí. Llavors, què fa pel trànsit? O sigui, la situació de l'R3 és aquesta?
1: El trànsit, bona. No hi ha res a destacar, no hi ha carreteres tampoc col·lapsades, tampoc hi ha cap accident, per tant, normalitat a la carretera i a la via de tren, doncs ja ho sabem. Línies R3, trens des de Torelló fins a la Garriga.
0: Doncs bé, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en Bed and Breakfast dels Amics de les Arts. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació REIR, o el que és el mateix Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca que està previst que iniciï el seu trajecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació REIR és una entitat catalana sense ànim de lucre, centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, en joves i les seves famílies, i fa que aquest ànim sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP dual intensiva i combinarà l'etapa lectiva a l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses de Vallès Oriental i, el que és igual d'important i potser fins i tot més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació REIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com per exemple centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques.
0: I també us explicàvem feia una hora que l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu.
2: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeudament fixats, presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros d'estalvi acumulat. De cara aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: I les fortes pluges col·lapsen al Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Ahir, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Can de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Can de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaure en dos sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Som, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Oriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant i hi hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I precisament fa uns dies el CAT-112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalització que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències. I a Osona i a Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
4: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que CAT-112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i al Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del CAT-112, Jordi González.
5: a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, pues, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
4: Però aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat si s'escau una emergència que va vinculada precisament amb la localització. Des de la Generalitat recomanen tenir en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: I ara és el moment de parlar de música amb l'Andreu Jiménez. Doncs, com sempre, dediquem aquesta estoneta a parlar sobre música. Com sempre ho fem de la mà de Jaume Espuny, però avui no pot venir, per tant tenim a l'Andreu Jiménez i ara sentirem La merda se'ns menja dels Amics de les Arts.
6: Próxima estación.

0: Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: T'has col·lapsat al principi.
1: M'he col·lapsat, sí.
0: Quan sortim de la rutina ens col·lapsem.
1: Ens col·lapsem, sí.
0: Una abraçada per en Jaume Espuny, que avui
1: que
0: no pot...
1: Que es recuperi.
0: Exacte, que es recuperi, que el volem la setmana que ve aquí divendres amb més clàssics musicals. Avui no parlarem d'un clàssic musical, però... Per tu i per mi sí que
1: per
0: és un clàssic.
1: Per nosaltres pot ser un clàssic, eh? Perquè, clar...
0: Exacte.
1: El 2009 va sortir aquest disc.
0: Exacte. Teníem és el disc...
1: Anys.
0: Teníem... Mare meva, Andreu. Ara comentàvem... Parlarem d'aquest disc, que és Bed and Breakfast, dels Amics de les Arts, que és un disc que ho hem comentat i ho hem compartit. És un dels primers que recordem haver sentit.
1: Sí, jo és el primer que recordo.
0: Jo el cotxe amb els meus pares.
1: Jo també.
0: I el tinc físicament i també el té l'Andreu físicament. Doncs això, parlem del disc Bed and Breakfast. Aquest disc es va publicar l'1 de setembre del 2009. Per tant, ara farà més de 17 anys. Som uns vells, Andreu.
1: Som uns vells.
0: Som uns vells. I aquest és el segon disc d'estudi i és el disc més escoltat i recordat del grup, perquè en aquest disc és on hi ha una de les cançons més mítiques, més famoses i que realment va portar la fama a aquest grup.
1: La posem, no?
0: La posem, Andreu.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant.

0: Quin és, Andreu?
1: Jean-Luc, home, és la, la cançó més famosa d'aquest disc.
0: Exacte. És Jean-Luc, és això, una de les cançons més emblemàtiques del, del disc i del grup. Ja el títol fa referència al cineasta francès Jean-Luc Godard i tota una història impregnada de... aquesta estètica de cinema francès, que ells ja diuen és cinema francès a la fresca, d'amors improvisats, d'una nit d'estiu, i que tots sabem com acaba. No acaba prosperant, no acaba aquesta història d'amor, molt trist. Andreu, aquest grup, el formaven en aquells moments un quartet, no sé si ho sabies, això.
1: Eren quatre i ara ja en són tres.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Eren en Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, Daniel Agret i l'Eduard Costa. I ara són tres perquè Eduard Costa el 2018 va deixar els escenaris i ho va fer en un concert al Palau de la Música Catalana. Vull dir que ell va acabar...
1: Va acabar el més gran, eh?
0: Exacte.
1: Sí, sí. No, no en un concert, en un escenari, podríem dir, per la cultura catalana, que tingui un impacte i un sentit tan especial, perquè acaba el Palau de la Música, el teu darrer concert...
0: És increïble. I una de les altres cançons que crec que a mi i a l'Andreu ens agraden molt i que crec que també defineixen com molt bé l'estètica del grup és L'home que treballa fent de gos.
1: I també la imatge del, de la...
0: Exacte.
1: La imatge de l'àlbum.
0: Exacte, és l'imatge de l'àlbum.
1: Es veu un gos que sembla Clifford.
0: Exacte, exacte.
1: O potser és en Clifford, però sí, sí, sí.
0: Exacte. Per què ho defineixen? Perquè al final són coneguts per les seves lletres, que són molt narratives, parlen d'històries, s'inventen personatges i molts diàlegs, i una d'elles és L'home que treballa fent de gos.

0: Andreu, a mi amb aquesta cançó em passa una cosa i crec que m'ha passat des del primer dia que l'he escoltat. És que literalment m'estic imaginant la història.
1: Sí, perquè...
0: No t'hi imagines a l'home vestit de gos com els 10 euros de benzina, com arriba l'escena que passa després que no a la
1: pot,
0: casa.
1: Que no pot aparcar.
0: Exacte. M'encanta, crec que és de les coses que més m'agraden dels Amics dels Arts i realment és una de les coses que més els defineix com a grup. Són un grup que barregen ironia, que barregen també cultura popular, referències cinematogràfiques, i una de les altres coses que els hi funciona molt bé i que en aquest disc també ho hem vist...
1: Home, sí, tant.
0: És que dediquen cançons a ciutats. I en aquest disc dediquen dues cançons a dues ciutats, Liverpool i Reykjavik. Et preguntaràs per què d'aquestes dues ciutats? No sé si ho saps la
1: no
0: història.
1: No sé, però potser Liverpool em puc imaginar cap on van els camins, mm-hmm. per un grup.
0: Exacte.
1: Un grup de Liverpool.
0: Exacte. I Reykjavik és bàsicament perquè en aquells moments s'estava posant molt de moda viatjar cap
1: viatja
0: a...
1: Islàndia.
0: A Islàndia. Llavors van dedicar una cançó. No posarem aquestes dues cançons, potser si ens dona temps després en podem posar alguna. Hi ha una cançó que crec que defineix molt bé els fans del Barça i el futbol.
1: Que... I és que, clar, va enganxar l'època del millor Barça de la història.
0: Exacte. Que quina cançó és, Andreu?
1: 4-3-3.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: també et passa que t'imagines la història?
1: Clar, m'imagino un camp de futbol i...
0: menjant-se un shawarma.
1: Sí. Sí, i també els extrems ràpids.
0: Exacte.
1: Sí, sí, no, és... aquesta cançó, a la gent que li agrada el futbol també se sent diferent.
0: Exacte. Dues dades més, dos apunts més. Aquest grup va néixer el 2005 a Barcelona, quan un dels seus membres, els cantants del grup, els músics, es van conèixer durant la seva etapa universitària i van decidir començar a fer música molt experimental i molt casolà, eh? Vull dir que tampoc tenien una intenció de professionalitzar-se, però al final què va acabar passant? Va sortir aquest disc...
1: i van fer el boom, van pujar com l'espuma.
0: Debut. I per acabar... altres cançons que són tot un hit i que casualment són de les que m'agraden més del grup. El hit més que Jean-Luc és Louisiana o els camps de cotó.
1: Són molt bones.
0: Que està versionat així de vegades. L'Andrea Motis té una versió molt xula d'aquesta cançó. També la de No ho entens, Ja no ens passa, o les paraules que no triem dir, totes cançons que expliquen històries, vull dir que...
1: estan molt bé.
0: I quina és la cançó preferida, Andreu, dels Amics de les Arts?
1: Home, a mi la que m'agrada molt ara, Es compraré gavà que Armengol, és molt xula.
0: I és la que sentirem ara. I per què, Andreu?
1: S'ha de sentir Armengol, ja. No falta donar més detalls.
0: Doncs, Andreu, amb aquesta cançó acabem la secció d'avui. Fins després.
1: Sí, fins després.
2: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
3: I ai, quin mal.
2: Diu l'Armengol.
3: Aquest ull de poll

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: A ALR tenim el vehicle que busques.
3: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
2: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
4: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
5: El Nou Matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia...
6: Ja hi som. Actualitat. Què vol dir actualitat, Isaac?
5: Home, Agustí, informació, les notícies del dia, aprofundir-hi una mica amb la tertúlia, entrevistes...
6: Ja. Però no t'has parat a pensar que d'actualitats poden haver-n'hi moltes? Tu parles de l'actualitat mediàtica, però demana-li a un mecànic, a un carnisser, a una cambrera, què és l'actualitat?
5: Doncs mira, els hi podràs demanar a ells, també. Ja ho veuràs, fes-me cas. Això i moltes coses més.
6: I quan serà això?
5: El que et deia, el Nou Matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a on?
6: Al Nou FM.
0: El Nou Matí, Agustí Danés i Isaac Moreno.
7: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
8: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit. El Nou FM.
9: Anuncia't al Nou FM.
10: La ràdio de casa.
11: 93-889-4949.
9: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al Nou FM.
12: La publicitat més eficaç.
0: El Nou FM. El nou so d'Osona.
13: Territori 17.
14: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs és el moment de parlar sobre el cap de setmana. Per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i també al Lluçanès. I avui començarem per Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, endavant, tot teu.
15: Doncs mira, poca cosa, cada cop us porto menys esports i aquest cop gràcies una mica a l'Andreu, ja us ho dic, perquè com costen de trobar a vegades alguns partits, i és que només us portaré futbol segona catalana, i és que hem de dir que el Cardedeu rebrà el Mollatenc a casa en aquesta final de doble partit, ja que l'anada juguen a Cardedeu. A veure com quedarà tot plegat, us ho portarem dilluns, a veure si tenim sort, com a mínim, amb algun dels esports que us portem des d'aquesta emissora. Ja anem cap a l'agenda cultural i comencem explicant-vos que per aquí mateix, per Cardedeu, pel poble de Osona estem parlant, avui mateix a 7:15 de 8 del vespre, a la Tèxtil Rase, tindrem la primera de les xerrades del cicle En Natura de Cardedeu, la d'avui amb el títol Jardins que protegeixes amb el bosc, que és un cicle de xerrades que es duen a terme des de l'Ajuntament d'aquí la vila, emmarcats en el món de la natura. I seguim ben a prop d'aquí també amb una altra molt bona iniciativa, i és que Sant Antoni a Vilamajor, també avui divendres, però a les 7 del vespre, s'inicia la segona temporada del servei de préstec, alerta préstec de llavors, amb una xerrada sobre com produir les nostres pròpies llavors, a càrrec d'Ernest Tàsies, membre de la cooperativa Les Rafardes, una cooperativa on fa molta i bona feina, especialitzada en la producció, difusió i venda de llavors ecològiques de varietats locals i tradicionals. Gràcies a ells, moltes d'aquestes no s'han perdut perdut. I ara marxem fins a Cànoves, ja que Parc Natural del Montseny, i és que des d'avui i fins diumenge estaran immersos en la Festa Major d'estiu, amb activitats durant tot el cap de setmana per a tots els públics i edats. Faran festa grossa. I qui també està de festa grossa, i ja per acabar aquest repàs, és la Garriga, i és que a pocs llocs es viu el Corpus com es viu en aquesta població. És que tot plegat començarà a les 6 amb una ballada de sardanes, seguit d'un sopar i del passacarrers. Dia gros a la, en aquesta vila del centre del T17. Així que res, esperem que passeu un bon cap de setmana i ens veiem dilluns.
14: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana.
15: Igualment.
14: I nosaltres ara ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
10: Jo ja sabeu que d'esports ja no tinc res, o almenys res que jo hagi sabut trobar. Però bé, sí que us porto algunes activitats per aquest cap de setmana, que curiosament també en són poques. Però bueno, comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament hi ha un nou acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu. És obert a totes les persones empadronades al municipi, i ja dissabte hi ha la 53a pujada a Sant Feliu de Codines en un acte organitzat per l'Escuderia Vall d'Altenes i Sant Feliu de Codines. L'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP 1432, direcció Sant Feliu de Codines, i això serà durant tot el matí, pràcticament fins a 5:45 de la tarda. I com cada primer diumenge de mes, podeu gaudir d'una visita guiada gratuïta al Museu Municipal de Can Xifreda entre les 11 i les 2, però aquest cop també podreu visitar el campanar de l'església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè de fet un dels pocs actes que es farà aquest, durant tot el cap de setmana, és el Caldes Flors, omplirà un dels carrers de l'eix central del municipi, del casc antic del municipi, amb catifes de flors, i després, doncs, diumenge passaran algunes de les colles de cultura popular, i ja està, i Caldes no hi ha res més. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè l'activitat d'aquest cap de setmana serà la fira de proximitat el diumenge a Riells del Fai. Això sí, recordeu que la 53a pujada de Sant Feliu de Codines també passa per aquí, també passa per Vigues i Riells. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, perquè aquest dissabte el Mas de la Plana de Santa Maria d'Oló torna a la tercera edició de El Planazo. Un petit festival que coneix artistes ben diversos, des de Mèxic fins a França, fins a artistes més locals, com Rita Pagès, en dues jornades de concerts i converses que durarà tot el cap de setmana. I ja per acabar, Castellterçol, diumenge a les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, podeu anar a veure el film Estranys Riu, de Jaume Claret i Muixart. I ja està, fins aquí, o no?
14: Doncs, Laia, també bon cap de setmana per tu, i ens veiem dilluns que ve.
10: Igualment.
14: I nosaltres seguirem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Isaac.
11: Saps com de Guifré tindrem la novena edició de la Tipat d'Etapes de Sant Joan de les Abadeses, com ja vam parlar aquesta setmana a l'entrevista. Aquesta proposta gastronòmica en què hi prendran part 11 establiments del municipi i també 3 de maridatge. Els talonaris tindran un preu de 22 euros i, com a novetat, inclouran un tiquet específic per a la beguda ja marcat per reforçar el maridatge de la mostra. S'esperen unes 700 persones, i també recordar que l'any passat es van vendre 5.000 tiquets. I continuem per la 14a edició de la Festa Major Infantil. Per aquesta tarda també comença a Can de Bànol, de 5 a 8. Es votarà la pobilleta i l'arauet a la biblioteca, que també es podrà votar demà dissabte al matí de 10 a 12, i després hi haurà la caminada nocturna, això avui, a càrrec de l'AFA de l'Escola de Pirineu. I dissabte continuarà la festa amb art urbà per als petits artistes, el joc de cartes Fem Memòria al Ripollès, i a partir de les 4 també hi haurà la cercavila amb els capgrossos dels infants de l'Escola Pirineu i els grallers de Can de Bànol, que sortirà de la residència geriàtrica. I tot seguit es proclamaran la pobilleta i l'arauet. Després s'entraran els premis del concurs de dibuix a la plaça coberta, hi haurà jocs de fusta gegants. L'endemà també continuarà la gresca amb un matí d'inflables. I dissabte no marxem de Can de Bànol, perquè tal com vam repassar l'entrevista, tindrem aquest preludi del Festival Flama amb el concert de l'Orquestra Diversiones. Abans d'ells actuaran Mami Pipes, que el fan motors amb el seu directe fresc i animat. I la festa continuarà amb disco 80-90 amb una secció d'èxits inolvidables a partir de les 8 del vespre. Això serà allà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet. I a Camprodon tenim un nou concert gratuït del Microclima de Primavera.

0: Sant Joan dels Abadesos amb la Cobla, la principal de Banyoles al passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda. Dir-vos que a Can de Bànol, això me n'havia oblidat, el dissabte, no, perdó, el diumenge, ja ho dic bé, hi ha aquesta activitat al Cercle Can de Bànolenc per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, amb caiguda en dos o cloc, duet amb entrades a partir de 10 euros. I per acabar, en els esports, aquest cap de setmana a Molló hi haurà la Molló Trail, que són dues curses d'11 i 25 quilòmetres que començaran a les 9 del matí des de la plaça Migjorn.
1: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem, com sempre, el repàs i l'agenda del cap de setmana des d'aquí, des de les emissores del 9FM. Andreu, sabem que queda poquet per l'esport, és a dir, no hi ha gaires esdeveniments esportius, però sí que et fa il·lusió, escombrem cap a casa...
2: Però comencem primer pels esports.
1: Comencem primer pels esports? Perfecte. Val.
2: Mira, tres partits.
1: Val,
2: okay,
1: val.
2: A la tornada del play-off per a pujar a l'hoquei Lliga, on el Martinelli a Manlleu ho té molt complicat i acaba de remuntar un resultat advers. A la pista del Vilafranca, el partit es jugarà diumenge a les 4 i 10 minuts passades i el partit es podrà veure en directe per al Nou TV. I els altres dos partits, també hi ha final de play-off d'equips de la comarca d'Osona que s'estan jugant pujar a tercera catalana, pel que fa diumenge, Sant Vicenç contra Sant Perenca, és a dir, derbi de la Vall del Gès, Sant Pere de Torelló contra Sant Vicenç. El partit es disputarà diumenge a Sant Vicenç a 6:45 de la tarda i el grup 8 de la quarta catalana per pujar a tercera catalana enfronta el Centelles amb el Vigues dissabte a 6:45 de la tarda.
1: Mm-hmm.
2: No hi ha res més d'esports.
1: No hi ha res
2: ja
1: més.
2: Ja està.
1: Doncs tot... ara sí, eh?
2: Va, sigo. Vols que t'ho expliqui?
1: Explica'm.
2: L'Enric ja ha fet un tastet.
1: Exacte, ha fet un tastet, però escombrem cap a casa. Què hi feu a la Garriga aquest cap de setmana? Perquè teniu un cap de setmana ple, eh?
2: Sí, és cap de setmana de Corpus, i bé, com l'Enric ha comentat, avui hi ha la Ballada de Sardanes, el sopar amb el concert de Corpus, i després aquest passacarrers nocturn amb la Pallofa, que és un... això es va implementar l'any passat, que és un passacarrers així amb músiques populars que fa l'Enramada, que és la Federació de Balls Populars de la Garriga, i bé, doncs, també els barris participen, posant, doncs, una taula amb menjar, també algú de beure, i bé, doncs la jornada comença així el divendres, aquest cap de setmana de Corpus. Dissabte, doncs, també hi ha diferents activitats, però el que més s'ha destacat aquí és a partir de la nit, on hi ha el sopar popular, i després, a les 11, hi ha concert de la Ludwig Band a la Garriga, gratuït, que això, doncs, un concert de la Ludwig Band gratuït ara ja costa més de trobar-ho, i després també, doncs, acabarà la festa amb el DJ local, DJ Tiwi.
1: Mm-hmm.
2: I diumenge, doncs, és el dia de les catifes, on la Garriga s'omple de clavells, on la gent, doncs, munta les seves catifes, i el poble, doncs, la veritat que queda de postal amb els carrers plens de flors, clavells, i també, doncs, destacar que al final del diumenge s'acaba, doncs, amb l'ofici solemne del Corpus, hi ha la processó, i també, doncs, per part de l'Enramada i del Front Diabòlic, que organitzen també la seva processó amb, mm-hmm, amb un to més, podríem dir, més beligerant i no tan cristià i religiós, i també s'acaba amb la clavellada, que un cop és al final de la jornada, doncs tots els clavells que s'han muntat i totes les catifes, hi ha guerra de clavells.
1: Això no ho sabia.
2: Sí, hi ha una, el diumenge, sí.
1: Que curiós.
2: És el final de la festa.
1: Doncs, Andreu, moltes gràcies. I ara, d'aquí poc, començarem amb l'agenda cultural d'aquí a Osona i al Lluçanès.
2: Perfecte.

0: Doncs com dèiem, seguim amb per l'agenda cultural i acabarem també amb l'agenda cultural d'Osona i el Lluçanès. Ja tenim aquí a punt en Jordi Vilarrudà. Jordi, què tal?
1: Hola.

0: Molt bon dia.
1: Avui ho faràs tot tu, en Miquel no hi és?
0: Avui tot a càrrec meu.
1: Exacte, doncs quan vulguis.
0: A veure, de fet començarem per parlar de fires, que seria el tema que normalment toca l'amic Miquel R, i són algunes de les que hi ha aquest cap de setmana, perquè en coincideixen tres de destacades de fires. A Vilanova de Sau, la Fira d'Herbes Remeieres, que històricament s'havia fet, que havia estat activa més de 30 edicions, canvia, aquest any es diu Fira de Sau, o sigui que canvia de Fira d'Herbes Remeieres, però es diu Fira de Sau, i es fa allà mateix, a Vilanova de Sau. La fira tindrà lloc el diumenge, amb activitats diverses durant tot el matí. De fet, ara acaba d'arribar en Miquel Arra, que encara ho explicarà més bé que jo, perquè de fet és ell el que ha treballat aquest tema, i les altres fires que hi ha, la Ratafia Centelles, la Fira del Fang, el Caràmic a Sant Julià de Vilatorta, potser que li s'ha dit la paraula amb en Miquel R, que els oients tindran informació més fidedigna.
1: Miquel, què tal?
2: Ho feies molt bé, perquè ho coneixes molt bé, també, tot aquest sector. Bé, tema fires, això, aquesta arrencada del mes de juny és una arrencada potent, sempre és un mes així de fires d'aquestes de primavera, i, com molt bé deies, aquesta fira que canvia de nom, canvia una mica de format, que està molt bé, a vegades, saber trobar el moment que dius aquesta fira ja ho ha donat tot. És una fira, aquesta d'Herbes Remeieres, que va néixer l'any 92, en el seu moment va ser molt pioner dins el sector, molt específic a l'entorn de les Herbes Remeieres, havia arribat a portar molta gent. Què va passar? Avui, fins i tot, estan de moda les herbes medicinals, les herbes remeieres, i de fires d'aquestes, d'aquest sector, han florit, mai més ben dit, una mica tot arreu. Per tant, la de Vilanova de Sau, que és un lloc que també exigeix anar-hi esparsament i tot plegat, havia anat decaient, havia anat quedant amb algunes parades també molt de gent de fora que hi parava, i aquest any van dir, fem foc nou, li canviem el format, li canviem el nom, Fira de Sau, amb molta més implicació també veïnal, i per tant una fira que no oblida les Herbes Remeieres, perquè també hi haurà algunes parades, però sí que reforça els tallers, amb molta més presència. Per exemple, hi haurà una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que està afincada també al poble, i per tant propostes renovades, també canvia d'escenari, es trasllada a la zona esportiva, que li donarà més amplitud, i per tant, donem-li una oportunitat a veure què tal aquest renaixement de la Fira de Sau. Com molt bé deia, Fires de la Ratafia, aquesta ja molt consolidada també, amb 17a edició, o aquesta el Keràmic, aquesta el que havia ser l'antiga Fira del Tupí, en el seu moment també va fer el mateix procés una mica a Sant Julià, ara li van donar un caràcter així més experiencial a l'entorn del flanc, és el Keràmic, a Sant Julià de Vilatorta, en aquest cas dissabte, i per tant, si el temps acompanya, també acostuma a ser una fira amb molta gent. Hi ha més cosetes al cap de setmana, més petites, per exemple, pels amants del manga, del còmic i tot plegat, torna aquesta fira que apareix ja per 5a edició al recinte final del Suca, el Big Freak, amb això, qui vulgui anar a veure una mica autors del sector, les clàssiques conferències, presentacions de llibres, desfilades de cosplay, això al recinte final del Sucre, tant dissabte com diumenge. I bàsicament això, recordar també que aquest dijous era Corpus, i per tant hi ha, aquí a Osona no tenim allò una gran activitat, diguéssim, vinculada al Corpus, però per exemple qui vulgui veure l'ou com balla, encara ho pot veure a l'Església dels Dolors durant tots tres dies, només passant per davant, perquè es pot veure des de fora, singular, o Ceba, per exemple, també van recuperar una catifa de flors diumenge i una mica de processó que fan a l'entorn de la plaça de l'Església per rememorar una mica la festa del Corpus.
1: Doncs cap de setmana ple d'activitats, de més de cultura popular, però també de cultura, per exemple, Jordi.
0: Doncs sí, tenim coses, tot i que estem ja a les portes d'un cap de setmana que serà el proper, en fi, amb moltes coses, i entre elles el gran esdeveniment del Cabró Rock. Però mentre esperem això, aquest cap de setmana també hi ha propostes, potser una de les més destacades, ens anirem una mica lluny, no gaire, però una mica més lluny, al Pens, al Lluçanès, que el Pens queda com una mica així, una mica lluny de tot arreu, però val la pena anar-hi perquè és preciós, tothom que ho conegui ja ho sap, i aquest cap de setmana ho serà una mica més, perquè el festival Nacional de l'Humor Pixa de Riure, que es fa al poble, arriba a la 5a edició. Són dos dies d'activitats, de propostes entorn de espectacles de circ, d'espectacles de carrer, clown, és a dir, el nom ja ho diu tot, Pixa de Riure, és un festival per riure i passar-ho bé. I avui comença, per exemple, avui divendres, amb un espectacle per públic familiar i després amb un espectacle, diguem, per públic adult ja, que és el vespre al casino, amb la Maite Guevara, que és una clown destacada. Demà dissabte hi ha com mitja dotzena de propostes més, potser una de les que destacaria més d'una de les figures del clown que tenim a Catalunya, que és molt coneguda, que és la Xurri, que preestrena un espectacle nou que es diu Brota a mitja tarda. Després la festa s'acaba a la nit amb un cabaret gamberro, que en diuen ells, que és una mica un barreig de tot el que s'ha vist durant el dia. Però vaja, són dos dies per anar a gaudir el pens d'aquest festival. Una mica brigadets, per si fa aquesta fresqueta, perquè allà el pensen i fa. De totes maneres, no és l'única cosa que hi ha aquest cap de setmana. Algunes més, per exemple, el dissabte al vespre, un concert, doncs, a la Jazz Cava, que es presenta un grup nou que està sorprenent bastant, que és un grup que ha muntat, doncs, dos biguetans, en Gil Codina i l'Edu Vergés, es diuen Moniats, ha sorprès força, i a la Jazz Cava faran un concert a 11:15 de la nit. També, parlant de música, tenim un músic molt conegut, o força conegut, si més no, que és l'Enric Montefusco, és el líder d'una banda que són els Stan Steel. És una banda de culte de l'escena barcelonina de fa molts anys. I ha fet un llibre, en aquest cas vindrà a presentar a Vic un llibre, més, per tant, bé més com a autor que no com a músic, a la casa de Campdesava, al jardí, al migdia, diguem, en format vermut. El llibre és una novel·la gràfica, o sigui, que ha treballat ell amb l'argument en col·laboració amb un dibuixant, que és l'Oriol García Quera, que és molt conegut també, i es diu Vida i obra d'un titiritero, que l'ha editat una editorial basca, l'editorial Chalaparta, i parla una mica de les anades i vingudes que ha tingut el seu grup també, de la seva, de quan es va dissoldre, de com van tornar amb els Stan Steel, una mica d'aquesta vida de grup. La novel·la aquesta, doncs, es presenta a les 12 del migdia, i l'Enric Montefusco també farà un petit acústic amb temes del grup, evidentment. Alguna altra cosa que destaquem, per exemple, doncs, que el Teatre Cafè Orient de Prats tanca la primera temporada, que ha fet la primera temporada sencera, Prats de Lluçanès, des de que es va inaugurar la reconstrucció del teatre el mes de setembre passat, ha tancat ara la temporada, que ha anat molt bé, amb propostes moltes vegades de proximitat, com a mínim un espectacle cada mes, ha tingut bona assistència, tot anant bastant rodat fins ara, doncs, i aquest diumenge s'acaba a les 6 de la tarda amb un monòleg d'humor del Roger Coma, un actor que hem vist en papers, en sèries, en pel·lícules, Com si fos ahir, per exemple, el més recent, té un monòleg que es diu No ho hauria de fer, que serà també una manera de tancar, ja que parlàvem d'humor abans, doncs, rient aquesta temporada del Teatre Orient de Prats. I destacaríem també només que fer un apunt que comença el cicle Clàssica Jove, quan s'acaba tota l'activitat, els teatres i tothom ja tanca per l'estiu. Això l'Atlàntida encara diu, no, nosaltres ens hi posem un parell de mesos més, o fins a mitjans de juliol. Cicle Clàssica Jove, que vol acostar precisament la música clàssica a nous públics. Hi haurà concerts, ja n'anirem parlant més endavant. De moment, aquest dissabte és un inici molt petit, és un escape room que es farà, doncs, a mig matí, pensat per joves d'entre 10 i 13 anys, sobre la figura de Robert Schumann i de Clara Schumann, que era la seva dona. I això és a l'Atlàntida, per tant, joves d'aquestes edats que vulguin participar en aquest escape room, que és la primera activitat del Clàssica Jove, doncs que passin per l'Atlàntida, però que abans passin per la web per fer una inscripció, perquè això sí és amb inscripció prèvia. I ja està, només potser encara faríem un apunt més per destacar, doncs, que per exemple, els lectors i que hagin llegit la novel·la Terra Magra del nostre company i amic periodista torellonenc Gerard López i volen resseguir els escenaris de la novel·la, doncs poden anar diumenge a 4:45 de la tarda, davant de l'Ajuntament de Santa Maria de Besora, que farà un recorregut molt fàcil, durant un parell d'hores caminant i parlant de la novel·la i llegint textos, doncs, fins de Santa Maria cap al Castell de Lleés i el Panteó dels Carlins, que són dos escenaris d'aquesta novel·la, de Terra Magra. Hi haurà l'autor, en Gerard López, i dos historiadors, en Gerard Verdaguer de Torelló i l'Agustí Dalmau de Ripoll, que també, doncs, amenitzaran el recorregut explicant la història d'aquests indrets, que són els llocs on passa l'acció de la novel·la. Mm-hmm. I així acabem aquest cap de setmana, les propostes que hi ha, i, en fi, la setmana que ve, com dèiem, doncs, després del Primavera Sound que fan a Barcelona, que és com una cosa més sofisticada i més internacional i més això, doncs després tenim el nostre cabró.
1: Exacte. I esperem que aguanti el temps aquest cap de setmana, també.
0: Sí, diríem que, a veure, en principi no hauríem de patir, però sí que per qüestions, clar, de com és el propi festival, doncs la gent del Pixat de Riure del Pens estaran molt al cas. Algunes coses fan a cobert, però més aviat la majoria de coses són al carrer i, és clar, no deixa d'haver-hi allà sempre aquest risc de que la tarda faci algun ruixat.
1: Sempre és millor tenir un pla B, en aquest cas. Doncs Miquel i Jordi, bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve.
2: Bon cap de setmana.
1: Adéu, que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

Doncs ara mateix estem sentint I Knew It, I Knew You, de la Taylor Swift, perquè l'artista ha aconseguit un nou somni, i és que l'estatunidenca ha aconseguit la històrica i llegendària saga de Toy Story i l'ha aconseguit musicalitzar amb la seva veu i la seva música. Posa música per cinquena vegada en aquesta història d'aquestes joguines, les més famoses del món, amb aquesta cançó que sentim amb tocs de country, que ens recorda aquella Taylor Swift de fa uns anys. Nosaltres seguirem per aquesta.

Doncs estem sentint a la reina del pop, a la Madonna, amb aquesta cançó Love Sensation, i és una part del seu àlbum, el proper, que sortirà, que es diu Confessions 2. I nosaltres acabarem per aquesta cançó d'aquí.

Ens acomiadem amb aquesta cançó d'Àlex Barrent, Passenger. Ens acomiadem avui al Territori 17. Sabeu que hi tornarem el dilluns, a les 9 del matí puntuals, amb més seccions, més entrevistes i més històries. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

Shake ya, dip trip, the Fantasia.

Les 9 i un minut, l'actualitat de Sant Feliu de Codines, el tal com raja. Ja ho tenim aquí. Espanya es prepara per rebre el Papa Lleó XIV, que arribarà entre el 6 i el 12 de juny en una gira que sembla una barreja entre una visita pastoral, un cinema d'estat, una cimera d'estat, perdó, i una producció de gran format digna d'una gira mundial de Bruce Springsteen. De moment, la factura provisional és de 15 milions d'euros. I dic provisional perquè els mateixos organitzadors reconeixen que la xifra probablement serà més alta. Una sinceritat que sempre és d'agrair. És com quan el paleta et diu que la reforma de casa et costarà uns 10.000 euros i afegeix, bé, ja ho veurem. Doncs això igual. La llista de despeses impressiona. Més de 50 pantalles gegants, quilòmetres de tanques, milers de sanitaris, equips d'àudio, dispositius de comunicació i 8.000 cupons per repartir la comunió. Si algun extraterrestre llegís el pressupost sense context, probablement pensaria que estem organitzant uns Jocs Olímpics espirituals. I qui ho paga, tot això? Doncs una mica tothom. Sí, senyors. Fidels, empreses, fundacions, patrocinadors i també administracions públiques. És a dir, la fórmula màgica que tant agrada. Quan els beneficis són privats, els celebra qui toca. Quan les despeses són col·lectives, les compartim entre tots. Els responsables insisteixen que l'impacte econòmic superarà els 100 milions d'euros. Aquesta és una altra tradició molt consolidada. Qualsevol esdeveniment que costa diners sempre promet multiplicar-los per 10. Passa amb els congressos, amb els grans premis, amb els festivals i ara també amb les visites papals. El miracle econòmic ja gairebé forma part del programa oficial. I parlant d'impacte econòmic, hi ha un sector que ja ha rebut la benedicció abans que arribi el Sant Pare. Sí, senyors. Alguns veïns dels carrers per on passarà la comitiva. A Barcelona ja circulen ofertes de balcons i terrasses amb vistes privilegiades al recorregut papal. El preu, entre 200 i 1.500 euros per plaça. En alguns casos, amb aperitius, entrepans, refrescos i servei inclòs. Qui necessita Airbnb quan pots tenir AirPop? Us ha agradat, eh? Durant uns dies, la multiplicació de pans i els peixos es convertirà en la multiplicació dels ingressos per metre quadrat. Una paradoxa deliciosa. Una visita destinada a exalçar els valors espirituals acaba generant un mercat VIP per contemplar-la amb catering inclòs. Els miracles, pel que es veu, també cotitzen. Però la gran qüestió que han encès passions aquests dies no és el pressupost, no. El gran debat és si el Papa parlarà en català. És meravellós com funcionem. Podem discutir relativament poc sobre 15 milions d'euros, però una frase en una llengua o altra, ai, això és capaç de provocar reunions, negociacions, comunicats, filtracions i hores de tertúlia. I atenció, perquè sembla que la solució final serà una fórmula gairebé trinitària. Una mica de català, una mica de castellà i una mica de llatí. Així tothom content, o gairebé. A Catalunya sovint acabem resolent els conflictes lingüístics com qui reparteix un pastís d'aniversari, una porció per cadascú, i que ningú digui que ha rebut menys nata. La veritat és que costa entendre que en la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'obra més universal de Gaudí i un dels símbols més evidents de Catalunya, encara s'hagi de negociar si el català hi té un paper destacat. És una discussió que sembla treta d'un guió escrit de fa 40 anys, però que continua apareixent puntualment cada vegada que hi ha un micròfon important davant. Perquè siguem sincers, si el Papa visita la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús i commemorar el centenari de la mort d'en Gaudí, sembla bastant lògic que la llengua de Gaudí, la llengua del país i la llengua de milions de persones hi sigui present amb tota normalitat. Vaja, jo no crec que hauria de ser una concessió, hauria de ser una evidència. En qualsevol cas, el Papa vindrà, beneirà la torre, visitarà institucions, passarà, de passada, pel Congrés de Diputats i marxarà. Les pantalles es desmuntaran, les tanques desapareixeran, els balcons tornaran a ser balcons i els discursos quedaran arxivats. El que encara no sabem és si el miracle més gran de la visita serà la inauguració de la Torre Jesús o que el pressupost final s'acabi quedant amb 15 milions anunciats. Això sí que seria una intervenció divina. Benvinguts de nou al Tal com raja.

0: Benvinguts a una volta al Comraix. Avui el programa número 35. En queden dos. En queden dos. Aquests, m'encanta aquests dos. Per arribar al final de la temporada, d'aquesta setzena temporada. Tornem a tots vosaltres un dijous més fent la repassada a l'agenda cultural, l'agenda esportiva. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, que per fi se li gira feina. Seguirem amb les notícies del poble, que no n'hi ha gaire. Notícies policials, no n'hi ha gaires. I seguirem amb l'editorial de Dani Foroll, continuem parlant amb el programa, dedicant-lo una mica a l'editorial, no? Avui ho centrarem tot amb la visita del Pap una mica. Però abans farem la secció que toca, que és la repassada al plenàrium. De mans de Jacobo, segons ens han dit, serà un ple tranquil·let, curtet, bueno, d'aquells que passaran sense pena ni glòria. Però, com dèiem, seguirem amb el programa després de fer la secció de Jacobos al plenàrium, dedicant-lo una mica a la visita a Papal, i ho farem parlant amb Albert Carreras i Barbany, un jove català que va estudiar arqueologia i que ara el trobem cursant la formació de seminari diocesà de Terrassa. Jo crec que és un dels joves catalans que jo conegui, més jove, que està estudiant per ser prevere. Per tant, jo crec que és veí d'aquí a Vigues i, per tant, serà un plaer poder parlar amb ell. També parlarem amb el nostre constructor de la Sagrada Família, l'Isidor Nuevo. Això sí, si els problemes tècnics amb el cotxe li permeten arribar, perquè està tornant amb grua i, per tant, si no ha arribat, doncs li farem una trucada, perquè ara mateix està tirat a la carretera. Dit això, perquè tot això funcioni, com cada setmana, Carau Blanco, el control tècnic, bona nit, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: Amb el Papa Mòbil ja pilotant-lo.
1: M'agrada molt la frase papal.
0: Papal.
1: Papal. Està ben dit. Papal.
0: Papal.
1: O tu has tret tu de la màniga.
0: Bueno.
1: Una mica.
0: Sabem on tens el cotxe del Papa ja o no?
1: No en tinc ni idea, jo, del cotxe del Papa.
0: Està amagat, eh? N'hi ha una a Madrid, una a Barcelona. Vés a saber on està aparcat. Potser està al Camp Nou. Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bona nit.
0: Dani Foroll, bona nit, què tal, com estem? Tots presentats?
3: Molt bona nit.
0: Com anava la setmana, bé?
3: Sí. A part d'això, també l'Excelsà aquest que ha escrit aquí a l'editorial, jo l'Excelsà.
0: No ho sé,
3: estava mirant a veure què...
0: Busco, està correcte, ho he buscat jo. Tenia dubtes i ho he buscat.
3: Has buscat Excelsà, és correcte.
1: Excelsà no m'ha sonat malament, jo el papal, és algú que m'ha cridat l'atenció.
3: Però és que el cotxe papal s'excelsa.
0: Cotxe papal.
1: Bueno.
0: Puja del vaso.
3: Sí, no, bueno, jo buscaré, perquè...
0: Sí, busca. Jo ho he fet.
3: M'ha fet tanta mal als ulls.
0: Jo ho he fet, no, vosaltres. És correcte.
4: Bueno. Però aquesta paraula la coneixies tu o...?
3: No,
4: perquè dubtar d'una paraula que tu mateix dius...
0: No, però allò que dius, hòstia, està ben dit, ho busques el corrector, perquè a vegades... Sí, fots uns disbarats.
3: Al corrector li pots dir que aquesta paraula és correcta, et dona l'hora per correcte, no,
0: home,
3: llavors, eh?
0: Home, no, però...
3: Això també passa, eh?
0: Pots buscar el diccionari de Google que...
3: Bé, tot molt bé aquesta setmana, tot molt bé. Per fi plou, que jo crec que ja també el camp ho necessitava, les muntanyes ja començaven a estar una miqueta seques, els porcs senglars no troben res per menjar i llavors venen a fotre el menjar dels gats de les colònies, i això surt molt car. Vull dir que... No. Ja em convenia que plogués una miqueta i així tot reviu.
0: No pensis, tenir un gat també surt molt car, eh?
3: Bé, no pensis.
0: Sí, no, ja
3: depèn, si el tens tancat a casa i no el deixes sortir, potser sí, però sí, però surt per fora.
0: A casa l'hem tingut 13 anys tancat i perfecte, però noi, ara s'ha posat malalt i la broma ens està sortint...
3: Això sí, es posen malaltons ja, però 13 anys és que és molt gran ja, eh?
0: El mòdic preu de 1.000 en amunt, eh?
3: Vol dir que... Home. Ara surt tenint una assegurança per gats, no sé si l'has escoltat.
0: Sí, ho vaig sentir l'altre dia.
3: És una assegurança com si fossis la teva de salut, doncs per veterinaris, pagues 20 i pico al mes.
1: És que si no és una animalada.
3: El que passa que no deuen entrar, igual que amb les altres, ni les medicines, ni les operacions, ni tot això, no deu entrar.
0: No. En aquest cas ja ha deixat de funcionar els ronyons i una diàlisi de 2 dies, escolta'm...
3: Sí,
0: el mòdic preu de molts diners.
3: És una persona de casa.
0: Sí. No, escolta'm.
3: Em veig que està a casa i ja està. I si el tens...
0: Però ja que som aquí, li posem les vacunes...
3: Sí, ja que hi han vingut, ja...
0: Ja fem-ho tot, ja... Bueno.
3: Fem un kit.
0: I dius, carai...
3: Comptes de 1.500 queda per 1.000.
0: Bueno, vés a l'Ajuntament també, perquè ara ja que...
3: Que no em diràs que no els tens censats.
4: No després de 13 censat. Anys no estàs censat.
3: No, diràs que no el tens censat.
0: Primer, no és meu, és dels meus pares. I segona...
3: Però això no costa diners,
0: no,
3: censar-lo.
0: No, però com que no havia tingut mai res...
4: I què?
3: No, no, no és igual, ha... però s'ha de tenir.
0: A la que té un problema, diu, tenia, diu, xip, no, doncs ara, kit complet.
3: Clar, vull dir, però això, saps, que s'ha de fer des d'un bon principi.
0: I pobre gat ha quedat fusellat per tot arreu. Vull dir, entre una cosa i l'altra, l'agulla, el xip i no sé què, però el gat anava tort, anava amb dues potes.
1: Ai, pobret.
0: Amb dues potes.
3: Ballant un sarau.
0: I veurem el que dura, perquè, com bé dius tu...
3: Té 13 anys,
0: ja. 13 anys, em van dir, bueno, això, aviam, miracles tampoc, eh? Vull dir...
3: El papa, aprofiteu el papa. Aprofiteu el papa.
0: El portaré a beneir. A veure.
4: No beneixen animals?
3: Sí, per Sant Antoni.
0: Normalment Sant Antoni.
3: Per la festa major petita beneixen animals.
0: És el patró dels animals.
4: Però ja, ja que està aquí s'hi pot dedicar també una mica...
0: I majoritàriament és dels burros, no dels gats. I mira que de burros n'hi ha. Depèn on,
3: bàsicament, molts. Bàsicament el que hi van són gossos.
0: Sí, també, perquè de burros en queden molt pocs.
3: Això et dic. Bàsicament el que hi ha són gossos a beneir.
0: D'animals burros? De persones burres?
3: Sí, no, no. Estan parlant de burros de quatre potes.
0: Sí, sí. En fi, dos programes, eh?
3: Dos, ja. Ai, tenim aquí això. Ja, això ja acabem temporada, ja acabem temporada.
0: Això
3: ja acabem temporada, ja ho tenim dat i beneït.
0: Ja anuncio que la setmana que ve tindrem una entrevista top.
1: Toma.
3: Sí, sí, la setmana que ve és molt bona l'entrevista.
0: Top. Per tant...
1: Entrevista d'una hora i no fa falta que ni que vingui.
0: Una hora no, però...
3: 40 minuts bons, sí.
0: Sí.
1: Ole.
0: Perquè... I haguéssim estat 3 hores segur.
3: Sí, sort que vam posar límits, si no...
0: És increïble.
3: I després quedarà l'últim programa.
0: I després l'últim programa.
3: Tindrem a fer una sorpreseta o alguna cosa, no?
0: Sí, també. Sortirem d'aquí, marxarem de l'estudi i ens anirem.
3: I no serà el pati de Can Buixó?
0: No. No, perquè com que plourà, per tant, ho farem a xupluc. I esperem que allà on ho fem no hi hagi goteres.
3: Esperem. Ah, a veure...
0: Perquè no tots els locals de Codines... Poden dir el mateix.
3: Bueno, jo recordo que...
0: Locals municipals.
3: El de Caldes, el pavelló de Caldes, li van donar no sé quants punts d'ascensió a la classificació perquè havia plogut mentre hi havia un partit i ho va haver de suspendre.
4: Au, crec que el Caldes s'ha baixat per culpa d'aquests punts, eh?
3: Sí, no, és que això ho va dir, en sèrio, ho va llegir i em va sorprendre. Dic, ostres,
0: el que no sabem, si al Sant Feliu també li ha passat el mateix, perquè aigua també entra allà.
3: Però el Sant Feliu els ha perdut ell mateix.
0: Oi que sí?
4: No li calia ajuda.
0: Vull dir... No li ha caigut, sí. No ha necessitat a ningú. Ni posar bandejes d'aigua.
3: Sí que queden
0: dos programes. Seguim endavant. Va, anem a fer la repassada de l'agenda cultural, que com cada setmana ens el costa Dani Ferrer.
2: L'agenda.
3: Doncs comencem per demà. Demà tindrà lloc a la biblioteca a 6:45 de la tarda el Club de Lectura per Adults. Us comentarà l'obra La vida del llibreter A.J. Filkri de G. Zewin, condueix el Club de Lectura el Mercè Carné. Demà també això serà a la sala de plens de l'Ajuntament a 7:00 de la tarda. Tindrà lloc un acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines. És obert a noves persones que s'han empadronat al municipi i ja s'han fet diverses vegades aquest
0: tema. Però això, tanta gent arriba a Sant Feliu o què?
3: Sembla.
0: Perquè això ja és repetitiu.
3: Sí, sí, es fa cada 3 mesos.
0: Cada 3 mesos hi ha una pel·legrinació de gent vinguda a Sant Feliu?
3: Un acte que fan a l'Ajuntament organitzat ja diverses vegades. Cada 3 mesos, acte de benvinguda als veïns. I ja està. I, a més, la Diputació hi dona suport amb aquest tema, també, per tant.
0: Què els hi donem? Dos gots d'aquells del Pou del Fitó?
3: No,
4: els hi donaran el disc horari de l'aparcament.
1: Oh,
0: això estaria molt bé.
1: És important, eh?
4: El disc horari, segur. Una bossa del comerç,
0: segur
4: que cau.
0: També. I el got d'aigua del Fitó, també. Mira, no l'havia vist, i el diumenge me'n van deixar dos. Els vaig tenir l'oportunitat de tenir-ne dos a les mans, que, per cert, me'ls van...
3: Birla.
0: Van volar. Molt macos.
3: I també...
0: Un tacte...
3: La galleda del reciclatge, la galleda de les escombraries.
1: Clar, però faltaria alguna cosa més, jo què sé, el mocador del correfoc, o sigui, buscar com elements.
0: No, sí, no, mira, el mocador del correfoc, escolta'm.
1: Però que dic diverses coses de diferents entitats.
0: Ja. Ah!
3: Per convidar-los a les diferents entitats
1: perquè
3: s'hi vagin apuntant, bàsicament.
1: També podríem.
0: Una pilona?
1: La cervesa.
0: De pilones n'hi ha unes quantes.
3: Molt bona, per cert.
1: Per això dic que estaria bé fer sí, sí, un pack de benvinguda.
3: Fer un pack, fer un pack, fer un pack regal. Per
0: una cistelleta, eh? Allò...
1: Clar. Llavors,
0: com si fos...
1: amb les cartes per apuntar-te a les entitats.
0: Ara! Ara, sí, sí. Ara, ara.
1: La de les bars, la de no sé què.
3: I a veure si amb totes coses resulta que tenim cua i no hi, no hi cabem.
1: Cua potser no, però sí que és veritat que justament a la Virrada, l'última incorporació que va haver-hi, és entre cometes nouvingut, que és el Sergi Sabater,
3: sí.
1: I llavors va haver una altra persona que es va interessar que també era nouvinguda. Mm. És a dir, que dintre el que cap, n'estic segura que s'aproximés una mica més.
3: Ja que els d'aquí de casa no van ja, perquè els per que això... ja hi són, ja hi són, i els que ja no hi són, ja no hi aniran, per dir, això, potser s'hauria de buscar nouvinguts. És una bona idea, eh?
0: No, no.
3: Totalment d'acord amb la Caral.
0: Espero
3: cas.
0: Que...
3: Totalment d'acord amb la Caral.
0: El consistori ens estigui escoltant i la idea sigui traslladada.
3: Sí, sí.
0: De totes maneres, ara que deies, clar, si vols apuntar a la birrada, és que t'ha d'agradar la birra, no?
3: T'agrada la birra.
0: Si, si ets de gintònic, on t'apuntes?
1: Crea una entitat de gintònics, cates de gintònics...
0: A veure, no em donis idees.
1: Ara, la Carme del taller d'arts estava fent cates amb pintura i tal.
0: Amb pintura? Cates de pintura?
1: No, home, no, cates amb pintura. Ah. Feia, com això que es fa a Barcelona, que és tan interessant i tan guai... Que...
0: Les proves.
4: Però una cata de què? De vins o de...
1: Crec que va
0: no,
1: fer...
0: De pintures,
1: no, crec que
4: no,
1: va fer de
4: no,
1: gintònics.
4: És mentre pintes, no una cata de pintura.
0: Ui,
4: no s'omples la boca
0: una
4: de pintura.
0: Una brotxa mentre veus. Ui, no.
1: I crec que la primera
0: jo
1: que
0: no
1: va
0: sóc el Joan Rateta, no.
1: Crec que la primera que va fer de gintònics. Que per això et dic...
0: Mira,
1: que
0: jo si bec gintònics, la brotxa m'entens...
4: Les obres bones surten al final de la cata. Ja.
3: Exactament, que és així, ara, això. És
0: això
3: així.
0: És veritat. Estirat a terra mentre estàs dormint la mona.
4: Oh,
1: havia més cata, no que t'emborratxis.
0: Bueno, tot comença amb
3: depèn,
0: un...
3: Depèn, eh? Perquè jo, alguna vegada que l'he fet, allò que la gent escupa...
0: El què, la cata?
3: Sí, una cata de vins, de vins. Allò que la gent escupa... La de... O sigui, és bo, era gaire, també d'escopir,
1: eh? Jo tampoc
3: sóc
1: d'escopir.
3: O sigui, la veritat és que,
1: no sé,
3: és que no... ja et vol tirar cata dintre.
0: No, escolta, llavors, a mi,
3: la veritat acabes una mica marejat.
0: El meu avi sempre m'ho va dir molt clar, que el raïm no es llançava. El menjar no es llançava. El menjar no es juga. Per tant, un raïm s'ha de beure, o s'ha de menjar.
3: Ja està, sí, sí, està clar, està clar.
0: Això d'escopir el vi és un pecat.
3: Bueno, seguim?
0: Sí.
3: Perquè si no, farem salat ja, eh? Al començament.
1: Ara que tenim una entitat nova.
3: Dissabte, 53a pujada, Sant Feliu de Codines, l'escuderia Vall d'Altena, Sant Feliu de Codines, és una entitat esportiva organitzadora de proves d'automobilisme que reprengué l'activitat a la mítica pujada de Sant Feliu de Codines l'any 1996 i la segueix organitzant fins al dia d'avui i on es complirà la 53a edició. Això es farà el dissabte, dia 6 de juny, i l'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP1432, direcció Sant Feliu, en el sector comprens entre el punt quilomètric 2200 i 17900. Per cert, han tallat tota la zona del centre cívic, que suposo que els cotxes un cop arribin iran a parar allà perquè la gent els pugui veure i tot això. Per tant, no es pot aparcar al centre cívic durant el diumenge.
0: Per tant, serà
3: el dissabte,
0: un
3: perdó.
0: Caos.
3: Dissabte, dia 6, no es pot aparcar
0: per
3: al
0: tant,
3: centre cívic.
0: L'aparcament més gran de Sant Feliu bloquejat per el...
3: I sense posar, sense posar rellotge.
0: El parc tancat d'automòbil. Per cert, tots aquells que van a fer filigranes de carretera a Sant Llorenç... Ai, de...
3: Sant Miquel.
0: Sí, també,
3: Miquel.
0: Sant Miquel, Sant Llorenç. Dissabte tenen una bona oportunitat per poder pujar a tot hòstia
3: sí,
0: i
3: sí,
0: els Mossos no els digui res.
3: Ningú, però el que passa és que s'han d'inscriure, suposo que hauran de pagar-ho per inscriure i s'hauran de posar un numeret al cotxe.
1: Sí, imagino que demanen
3: sí, no, com a mínim.
0: Perquè diumenge vaig anar-hi a fer una excursioneta amb el meu fill en bicicleta i de veritat que fa por.
3: Sí, sí, sí.
0: Fa por.
3: No, no, però Sant Miquel del Fai és una...
0: Ja has d'estar de sort, si toca... Però ens van passar dos cotxes, nano, que, o sigui...
3: I si vas fins a Sant, Joan, a Sant Miquel Petit, que has de passar per la...
0: Sí, sí, pel voral.
3: Ja pots acostar bé
0: no,
3: el
0: no.
3: Dret, ja pots acostar bé.
1: S'ha de passar del dissabte, hi havia cotxes amb dorsals.
3: Sí, van baixar,
1: que
3: jo també vaig poder
1: vaig
3: pujar.
1: Vam
3: pujar i van baixar moltíssims, a una sí. Velocitat molt, sí, sí. Molt moderada.
1: Sí, aquest sí. És que aquests
3: moderada.
1: No tenen el perill.
3: Llavors havíem fet un rally, perquè tots eren...
1: Alguna exposició per...
0: No.
3: Eren cotxes...
0: Vintage,
3: exacte.
0: Jo,
3: la paraula,
0: des d'aquí, segurament el cap de policia ens escolta, perquè sé que ens escolta, llenço un missatge des d'aquí, és que utilitzin aquella càmera, que de tant en tant l'utilitzen a la C-59. De fet, en tinc un paper a casa que la recepta és maca.
4: Té bona resolució?
0: Sí, molt maca, de veritat. I barata, eh? Sí, barata.
3: Senyal que corries.
0: No, jo no. Però com que el cotxe va en nom meu, m'ha arribat a mi. Dos puntets i 300 euros menys.
4: Per tant... els puntets pots identificar, si no eres tu.
0: Bueno, però clar, no vull dormir al sofà.
3: Però igual està amenaçat, igual està amenaçat.
0: Llavors, calla i no digui res. Però aquella càmera tan xula, que fa unes fotografies molt maques, sisplau que la muntin a la carretera de Sant Miquel. Perquè allà n'enganxaran, vull dir, rebentaran el cinemòmetre aquell.
3: Sí, però que paguin el cotxe, que no es vegi. Si posen la càmera, que no es vegi el cotxe, perquè l'altre dia van pujar, després de dues motos que anaven a la velocitat que els donava la gana, i es van pujar darrere, però xinoxano. Per tant, no les van pillar, les motos, ja, segur.
0: No, segur.
3: Seguim.
0: Sí, va.
3: Passem al diumenge. Què passa el primer diumenge de mes?
0: Home, depèn. Dues coses.
3: Ara, per això, que dic, ara anava a dir, n'afegim una de segona, de cosa. N'afegim una segona. Primer diumenge de mes, el Museu de Can Xifreda obre les seves portes a partir de les 11 del matí i a partir de les 12, de dos quarts de 12, perdó, hi ha una visita guiada per totes les instal·lacions i tot. I ara s'hi ha afegit un altre lloc de Sant Feliu.
0: A 2,50 euros.
4: Al campanar.
3: Al campanar, que és una visita conjunta. Que
4: eclesiàstic.
3: Campanar eclesiàstic. El campanar i el museu del rellotge.
0: S'han fusionat.
3: S'han fusionat perquè es pugui ser la visita conjunta. I no tan sols el primer diumenge, que aquest es sobrarà lliurement i a l'aforament que hi ha, doncs es deixarà pujar la gent dintre l'aforament amb aquests 5 euros per col·laborar, mantenir el lloc i tot això, perquè és necessari.
0: Ah, hem pujat 5 euros ja? No. És en 2,50.
4: No.
3: Són 5 les dues coses.
0: Ah, vale.
3: Llavors, els
4: glosats són 2,50 i 2,50.
3: Els dos llocs. I aleshores és més que rep el manteniment de l'espai i tot això, perquè estigui assentat i tot i es pugui visitar. I aleshores, a partir d'ara, els primers diumenges de mes, igual que el Museu de Can Xifreda, d'entre les 11 i la 1 serà accessible i podrà visitar-lo qui vulgui, tant això com el museu. I després l'Ajuntament ja ha publicat un enllaç per poder demanar hora els diumenges al dematí que pugui anar-hi la gent, que pot demanar hora entre 11 i 12 i entre 12 i 1. Serien, si va en grup o el que sigui, llavors, i si va en grup, doncs que vulguin anar un dia cada dia, però a vegades hi ha jubilats, doncs ja està.
4: Ara, inicialment, estarà obert sense reserva?
3: Sempre, exacte. Primer diumenge de mes, sempre està obert sense reserva. A part, si hi ha gent que vulgui anar un altre diumenge, hi ha la possibilitat de reservar el dia i hora a la gent que vol anar i s'obrirà el campanar perquè hi ha gent que vulgui visitar-lo.
4: Llavors, aquest diumenge, qui vulgui visitar, s'ha de dirigir al campanar o al museu?
3: Campanar un museu, a tot arreu hi haurà gent. Pot començar per un lloc o per l'altre, és indiferent. Tant a un lloc com a l'altre hi haurà algú que els rebrà i els deixarà entrar, i els acompanyarà i els explicarà.
0: És més probable que puguis visitar el campanar eclesiàstic, com deies tu, que no pas anar a Sant Miquel del Fai, que poder, ara que plourà, t'ho anar a tancar. Per tant, anem a veure el campanar, que ens queda més a la vora.
3: I aleshores... No, no. La gent del Museu del Rellotge també m'ha dit que, diguem que hi ha hagut una campanya de mecenatge per tot el tema de les obres del campanar, que hi ha gent doncs, que ha aportat uns diners per poder-ho fer, i que aquesta setmana s'acabaran ja totes aquestes aportacions perquè es fa una placa que estarà al campanar també dient tota la gent que ha aportat per poder arreglar aquell indret. Per tant, m'han dit que, sisplau, si podia dir, que fins aquesta setmana, encara si algú vol aportar alguna cosa, doncs està amb tota la seva capacitat de poder-ho fer i sortirà amb aquesta placa que quedarà allà enganxada, doncs, per la posteritat, perquè la gent sàpiga qui s'ha degut i qui ha propiciat que aquest campanar es pugui arreglar i es pugui visitar. Val? Llavors m'han dit que ho digui i jo aquí ho dic.
0: Perfecte.
3: Passem al dia 8, que serà el dilluns, xerrada, eduquem en família, la tecnologia, com, quan i quina utilitat té. Per famílies amb infants de 6 a 9 anys, dilluns a 4:45 de la tarda, i és en línia. Hi ha un enllaç a la pàgina web de l'Ajuntament, que no el diré perquè és que és llarguíssim, per tant, aneu a veure si us interessa, la pàgina web de l'Ajuntament, i és una activitat gratuïta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Passem al dimarts, dia 9, el dimarts, a Cercle de Criança, Dones Embarassades, tenim per nadons i per infants de 1 a 3 anys. El de nadons es fa al Centre Cívic La Fonteta i per infants de 1 a 3 anys es fa a l'escola Jaume Balmes. Com sabeu, és a partir de mitja tarda, de 4:45 o 6:15, i podeu, prèvia inscripció, podeu anar a qualsevol dels dos. Acte de cloenta del Consell d'Infants. Això ja passem a dimecres, dia 10. El dia 10 tindrà lloc aquest acte de cloenta del curs 2025-2026, activitat emmarcada en el pla educatiu entorn a les 6 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. I el dijous tenim l'acte de cloenta del Servei Comunitari, que tindrà lloc aquest acte de cloenta del Servei Comunitari, també del mateix curs, també emmarcat en el pla educatiu entorn a les 11 hores a la sala del teatre del Centre Cívic La Fonteta. i reunió informativa per pares, per famílies, pels pares de les famílies amb infants inscrits al casal d'estiu. Això també serà el dijous 11 de juny i serà a les 6 de la tarda a la zona esportiva Solanes. Qui hagi inscrit al casal
0: 11 de juny
3: d'estiu,
0: a les 6.
3: 11 de juny a les 6 de la tarda, que tu no hi podràs anar perquè estaràs treballant, però algú hi haurà d'anar a mirar a veure què diuen.
0: Ja m'ho estic apuntant.
3: O si més no, que t'enviïn la informació. Doncs això serà, com diem, el dijous 11 de juny a les 6 de la tarda a la zona esportiva Solanes, un ratet abans del nostre programa. I com sempre, els dijous, doncs l'espai que es parla en anglès a la biblioteca, el tema dels cursets d'anglès, les sardanes, etc etc, com tots els dijous. I fins aquí.
0: Perfecte. Fet la repassada a l'agenda cultural, anem a fer la repassada, anava a dir l'agenda esportiva, però no.
3: Potser no caldria.
1: Ximpum.
0: Què ens ha dit Pau Ibarz, Carol? Què ens ha dit Pau?
1: Ximpum.
0: No, fes un resum, va.
4: No, ha dit tal qual això. Ximpum.
0: No, fes un resum, sisplau. Fes-ho.
1: No, ja he fet el resum.
0: Com ha acabat la jornada, ahir la temporada? Diu. Qui paga el sopar? Diu.
4: Ah, bueno, clar, perquè l'última vegada hi havia el dubte del 2% aquest.
0: Jo crec que això es mereix.
3: Ja veus que el vaig desestimar ràpidament, perquè no vaig veure cap interès en què es produís això.
1: El Pau no ha dit res, tampoc.
0: No, està finalitzada. Està finiquitada.
3: Ja va publicar la Lliga Tu Jugues, sí. El primer, el segon, el tercer. I abans de que jo ja donés perdut el 2%, abans d'això, jo vaig ser el que vaig dir, això no, perquè va dir, estàs segur? Estic seguríssim. El Pau no deixa perdre aquest sopar.
0: Jo crec que
3: no s'arrisca.
0: És l'any que jo he quedat pitjor classificat. He quedat
4: no te'n recordo cap de bon classificat, però...
0: Sí, home, tinc un parell de...
1: Això el Pau ho deu tenir, oi, els històrics?
0: Te'ls portaré. Sí, clar, portaré. Tinc els títols a casa, però estic molt content d'haver quedat per damunt de Dani Fernández a 2 punts perquè tinc sopar pagat. I això a mi em fa molt feliç. I de fet, l'últim sprint...
3: I s'ha de felicitar sobretot a la Marina, que ha quedat primera.
0: Sí. Bueno, felicitar...
3: Que jo crec que val la pena dir-ho, a veure. Jo
0: crec que, aviam, tothom té un dia d'aquells que se li apareix la verge i el de més enllà,
1: el
0: i
1: papa.
0: La Marina se li ha aparegut bastantes vegades.
3: Però si llavors,
0: perquè ha encertat,
3: si s'apareix...
0: feu memòria, si no sé quants marcadors de bàsquet
3: si,
0: encerten.
3: Si la verge s'apareix sovint, per alguna cosa és.
0: Bueno,
3: perquè tens un abonament.
0: O una bola màgica.
3: Tens un abonament, bola, ja està.
0: Bola, bolita màgica.
3: Altres anys, ha sigut aquest, també, que l'ha sortit aquest any. Però quedat, no ha sí, arribat a primer, any, però s'ha quedat per allà dalt.
4: Perdona, he fet un tercer, que no l'has fet en ta vida.
0: Any, però, aviam, vens 2 anys a guanyar-la.
4: Això és cert, i orgullós.
0: I has quedat a no sé quants punts del primer.
4: A 4.
3: A 4 punts.
0: A 4 de la Marina. T'ha guanyat la Marina? T'has deixat guanyar per 4 miserables punts.
4: I no ha quedat segon per un punt.
0: Això és lamentable.
3: Si li dius això és perquè jo m'enfonsi del tot, perquè si ell és 4 miserables punts, jo són 2 miserables punts que no pagues tu.
0: Sí, home, jo amb el primer se'm
3: n'hi ha 40. Si més ni no.
0: Se'm n'hi ha 40 amb el primer. Ja no són 2, vull dir. Jo m'he salvat de pagar, que això em satisfà moltíssim. Puc preguntar ja...
3: No.
0: No?
3: No.
0: Quin minut hi haurà?
3: Veus com no?
0: Bueno, alguna...
1: Sorpresa.
4: Tu tens bledes.
0: Alguna...
1: Oh, sisplau,
0: teniu,
1: sisplau.
0: Teniu algun desig?
3: Ell un Frankfurt.
0: Caral, tens algun desig?
1: Que sopis bledes, jo amb aquest desig ja. Unes
0: ah, no, però no per mi. És el,
1: no,
0: el,
1: tot
0: el desig
1: tu.
0: Ja ha de ser per tu.
1: No, i per mi és que tu menges bledes.
3: Que penses que faré carta? Penses que faré carta? Perquè
1: per triar.
3: No, el seu desig.
0: Per sempre hi havia dos plats per poder...
4: Perdona.
3: Tu a quin sopar has anat?
0: Jo he assistit a més sopars que Isaac.
3: Eh?
0: Perquè un any que sí el queixal.
4: Un any?
0: Un altre any que, bueno, no sé si seré. Ara ja estem en aquesta tessitura, ara. No sabem si
4: però,
0: aquell dia serem
4: millor. Absències, hi ha hagut un any del queixal.
3: Ja està. Punt. Ja està. Absències cap més.
0: Ja està. Bueno, i la d'aquest any serà la segona.
3: Ah, si no vindràs aquest any?
0: Home, si no. Ell...
3: No, ell, tu.
0: No, jo no he faltat mai. Dic ell. Ell
4: no t'anticipis.
0: Ja no ha marcat el dia, per tant, no vindrà.
4: Perquè si t'hi fixes, jo faig vot de qualitat.
0: De castedat.
4: No, de qualitat. Jo fico una data. És vot de qualitat. Perquè si no reparteixes, sí, has d'anar cap on m'interessa a mi. Saps? I la cosa no m'ha sortit bé.
0: Ha sortit fatal, perquè el sopar és el juliol.
3: Però és allò que diu... Uau,
4: quasi, quasi.
0: Va, anem a fer...
3: Sí, anem a parar algú més, perquè ja...
4: Sí, perquè són les 9 i mitja, són 2 quarts, eh?
0: Anem a mirar amunt, anem a mirar el cel, anem a mirar l'aigua que cau, anem a veure què ens diu el nostre home del temps, Pep Acosta, que ja té punt la previsió meteorològica per Codines per aquest llarg cap de setmana.

0: Hola, què tal? Primer programa del mes de juny ja, això es va acabant. Arriba la seva fi aquesta temporada d'Ona Cuinenca. Això vol dir que tenim l'estiu aquí a tocar, tot i que avui no ho sembla, eh? Quines tempestes cap a la zona del Pirineu aquesta tarda. S'han superat els 60-70 litres, fins i tot en algun lloc els 80. Precaució, precaució, aquestes immediates hores encara. Hi pot haver tempestes molt fortes a moltes zones, eh? Sobretot cap al Pirineu, Prepirineu, i aniran baixant de latitud. I a les pròximes hores, a prop de l'àrea metropolitana, podrien caure tempestes importants cap al Vallès. Per tant, precaució, precaució a les immediates hores. I baixar temperatures, molt notable. Moltes màximes avui que no han arribat als 30 graus ni de bon tros, eh? S'ha notat també aquesta baixada important de les temperatures. Tot això està a punt d'acabar. Les pròximes 4 o 5 hores encara durarà, però aquest front marxarà, és un front atlàntic que està a punt de marxar, i demà el dia serà molt més tranquil. Força fresca al matí, atenció, fins i tot fred a la zona del Pirineu, moltes mínimes al voltant dels 15 graus, per sota els 10 graus a la zona del Pirineu. Però demà, com deia, serà un dia molt més tranquil, poder 4 gotes al matí, molt poca cosa, aviat desapareixeran, i el dia serà força assolellat. I les temperatures demà, al fer més hores de sol, lògicament pujaran. Estem arribant ja als dies més llargs de l'any, els dies amb més hores de sol, i això es nota quan el sol escalfa. Què més destacar? Doncs que farà bastant de sol tot el dia, sol i núvols, i poca cosa més a destacar. Poder poden caure algunes tempestes al primer demà a la tarda, però res a veure amb les d'avui. Ni de bon tros seran tan extenses ni tan violentes com les d'avui. De cada dissabte, pujarà la mínima, ja la temperatura mínima pujarà, també pujaran una mica les màximes, ja farà un dia molt, molt clar, molt de sol, però unes temperatures contingudes, les màximes al voltant dels 30 graus, molt normals per l'època de l'any. I de cada diumenge continua la mateixa situació, no tindrem grans novetats, només algunes petites tempestes al Pirineu, tant dissabte com diumenge, un ambient força agradable de dia i fresc de nit, el cap de setmana serà fresc a la nit, i poca cosa més a destacar, no hi haurà tan moviment meteorològic com aquests últims dies, que hem tingut aquesta onada de calor la setmana passada, i avui hem tingut aquestes tempestes impressionants a moltes zones de casa nostra. Un cap de setmana molt més tranquil, amb temperatures suaus i fresca de nit. Només algunes tempestes al Pirineu, bastant aïllades i poc importants. Moltes gràcies, adeu.
1: Pep Acosta ens ha enviat la seva previsió del temps. Avui l'ha gravada a 125. Aquells tocadiscos, saps que els podíeu canviar la velocitat? Avui l'ha gravat a 125, no sé.
2: A 33 revolucions. Anava, el tocadiscos, a 33 revolucions.
3: Perquè també t'he dit que se sentia molt bé. De normal estar pel carrer, caminant, no sé què.
4: El piten, això... saludant.
1: Saludant, el piten.
3: Per això, que jo crec que això ha fet que...
1: I avui anava molt...
2: Estava més relaxat,
3: La pluja, la pluja l'ha relaxat.
1: S'ha agafat... El Pep avui s'ha agafat el seu temps. Per fer el temps.
5: Estàs fi, eh?
3: Avui estàs superfia.
5: Amb això hi ha l'airpou, aquest?
1: No.
5: Airpump.
1: Airpump. Per favor.
5: Airpump.
1: Airpump.
5: És brut. El clapés se'n busca, eh?
2: L'Airbnb és molt fàcil de dir, eh?
1: No la
2: vols. T'has quedat allà a Airbnb? No.
1: No, Airbnb. Va, som-hi. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que Isaac Cobos ens les té preparades, i avui n'hi ha un bon fotiment.
6: Notícies del poble. Hey, I'm in love.
5: My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Doncs poca cosa. Poca cosa, i farem notícies perquè no es digui. La Casa de les Arts es presenta en societat com un espai de formació i creació pels artistes locals. Ambient,
1: la notícia en aquest moment és que està plovent molt fort a Sant Feliu.
5: Rigorós directe. Apropa't, sisplau.
3: Sisplau, ASMR.
2: Podeu veure-ho per la ventana de la finestra.
5: ASMR.
1: Déu-n'hi-do la que
5: està caient. Ara els boomers diran, eh?
1: Déu-n'hi-do la que està caient.
2: Ja parlant d'aquesta notícia, molt xula la Casa de les Arts, molt xula, la veritat. Una primera planta molt funcional i una segona planta que han mantingut
1: l'essència.
2: L'essència per dintre i ha quedat molt, molt bé.
1: M'agrada
2: molt.
1: Jo recordo, parlant d'essència, que en aquest local s'hi van viure autèntics debats polítics. De fet, recordo un ple on l'alcalde, exalcalde Pineda, una mica més, li agafa un infart allà en directe, per tant, es va posar histèric, vol dir que...
2: Bueno, aquell edifici hi havia de tot, allà hi havia correus, hi va haver la ràdio una temporada, i hi havia també
4: La local?
1: Sí.
4: La local?
2: La policia local, tot estava allà, tot que estava en aquell edifici, sembla estrany, però tot estava allà dintre, tot estava allà
1: dintre. Allà fes reunions d'entitats, amb els regidors, bueno, allà ho feies tot. Bueno, escolta'm, l'hem d'anar a veure i n'hem de fer un bonus.
2: No, no, i val la pena que hi hagi un edifici públic que per tingui una utilitat i es pugui fer servir pel que es pugui fer servir.
1: Evidentment, i que sigui per les entitats. Què més?
4: El ganxo emociona i fascina el públic amb una proposta molt variada d'arts escèniques de carrer.
1: Sí, senyor. Jo des d'aquí vull felicitar l'Emma i a la Judit perquè els espectacles que vaig poder veure a la tarda, al dematí no hi vaig poder ser, però a la tarda sí, molt bons.
4: Sí.
1: Molt bons.
2: Aquesta és l'opinió generalitzada molt. De les persones amb qui he parlat. Jo no hi vaig poder ser.
4: I jo inclús destacaria, potser per la diferència,
1: sí.
4: La Còrcoles.
1: Sí, també.
2: Sí, la tarda aquí, un embolista.
4: Espectacular.
1: Molt espectacular.
4: Potser la destacaria per marcar un punt de diferència.

0: penjat a xar, està penjat a xarxes.
1: Va, aquí ve, aquí ve.
0: Entrades, primer de tot, es poden adquirir a partir del 11 de juliol. Mm-hmm. 11 de juny, perdó. Sí,
2: el 11 de juliol, els primers concerts ja n'hi podries anar.
0: Comencem forts.
1: Va.
0: Maria del Mar Bonet.
1: Coroi. Hòstia, això és...
0: 12 de juliol. 9 de juliol, Sara Roy, exmembre de Macedònia.
2: Macedònia és un grup que havia...
1: Sí. Els vam portar per festa major aquí.
2: Sí, senyor, va actuar aquí, Macedònia.
0: 16 de juliol, Joan Garriga i Magid Fajit, fundador de Dosminguet.
1: Aquest no sé qui és.
0: Dosminguet, bueno. Sonajero de Colores.
1: Sí, però...
0: Home.
1: Aquest no. Bé, podria ser un poema d'aquests, una cançó.
0: Tens la de Sonajero de Colores?
1: Podries fer... Buscar una cançó, una lletra dels Dosminguets aquests, a veure si... Dosminguet?
2: Espera, ara posarà. Que segurament que dirà, és aquest.
0: Sisplau. Ara sentiràs això i diràs, perdona, són aquests? Doncs aquest.
3: Crec que l'estic buscant, eh?
0: Bueno, mentre la Carla ens busca, avancem. 23 de juliol. La vam tindre aquí. Marina Palau.
1: Molt bona. Molt bona, sí.
0: I acabem 30 de juliol amb Cel Obert.
2: Sí, que jo també he sentit anomenar.
1: No sé qui és.
2: He sentit anomenar també.
0: Sonajero de Colores, Dosminguet, Joan Garriga i Majid Fajit.
4: Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae. Escondido lo lleva como cantaba el Bolita.
2: Deuen ser altre tipus de cançons per això, perquè el festival es integra en català, eh?
1: T'asseguro que aquest no hi aniré? Però, sisplau. Treu això, que ens tancarà amb la ràdio. Ja està bé. No, aquest jo no hi aniré. Jo crec que han apostat molt fort per la primera i segona i tercera edició. Els altres, bueno...
2: Primer i tercer concert.
1: I la Marina Palau també, per als altres
3: dos. Han apostat molt per tots.
1: Sí.
3: L'únic que poder... No,
1: econòmicament?
2: No estan conegut. A veure, econòmicament no crec que aquest cobri menys que la Marina Palau.
3: No.
2: Però això és econòmicament.
1: Però que la primera sí.
2: No, que la primera segur. Sí, la primera jo sé segona... que s'ha tantejat per les jornades Fabra alguna vegada per venir i no ho podíem assumir. És així de fàcil.
3: I la Sara Roy també no ho sé.
1: A fi. Segur que serà un èxit i l'espai és increïble, per tant, doncs, a gaudir d'aquests jardins i a gaudir de la música i de la cultura. Què més?
2: Ja està aquí, no?
1: I fins aquí, doncs, fet les notícies del poble, anem a fer les policials, anem a veure què ha passat a Sant Feliu.
5: Notícies policials.
1: Una notícia d'aquelles que t'agraden a tu. S'intercepta un vehicle que fugia d'un control policial.
3: Era ell.
1: No eres tu, però...
0: Aviam si eres tu.
1: No.
0: I et van fer la fotografia després.
1: No era jo.
2: No, perquè no tenia carnet.
1: No. Espera. La policia local va interceptar diumenge passat un vehicle que es volia escapar d'un control policial. Això és a Sant Feliu de Codines, eh?
3: A la rotonda.
1: En les comprovacions efectuades es va constatar que el conductor circulava una... sense permís de conduir. El vehicle tenia la ITV caducada des de feia anys.
0: Em porta dos. N'hem tingut de rècord, eh? Veiem si anem.
1: I aquest presentava un mal estat per circular.
0: Ja està, només era això?
2: No, perquè l'assegurança no la devien mirar.
0: No hi havia estupefaents, ni alcoholisme.
1: No, la notícia diu això. S'han tramitat les denúncies corresponents i s'han adoptat les mesures previstes per la normativa vigent. La policia també ens diu que ha col·laborat amb el desenvolupament del Festival d'Arts Escèniques del Ganxo, garantint el correcte desenvolupament de la jornada, que s'ha celebrat sense incidències. I ara ens passen el resum d'aquella notícia que ja vam mig tirar la setmana passada, l'intervenció amb bombers en un rescat d'un ciclista. La policia local diu que va participar en la intervenció conjunta amb bombers en el rescat d'un ciclista que va patir una fractura a la cama en una zona boscosa propera al camí de les Alies i de difícil accés. L'actuació es va portar a terme de manera coordinada, permetent la seva evacuació amb seguretat. Ens diuen que recordem la importància d'extremar la precaució en activitats a l'entorn natural i de seguir sempre les recomanacions bàsiques de seguretat, especialment en zones forestals o de difícil accés. I fet a les notícies policials, si us sembla, anem a fer l'editorial de Don Dani Feroll.
6: El contrapunt. Amb Dani Fonoll.
2: Doncs avui parlarem d'un tema...

0: que formo part d'aquest grup em preocupa.
1: Habemus Papam.
0: No és d'aquest. I que preocupa molta gent de Sant Feliu.
2: Va. Alopècics.
0: La bellesa activa, un repte de tots. Sant Feliu de Codines és un poble que supera els 7.000 habitants. D'aquests, més d'un miler són persones grans. És una realitat demogràfica que no podem ignorar i que ens obliga a reflexionar sobre quin paper ocupen els nostres jubilats en la vida social del municipi. En els darrers anys s'ha parlat molt i amb raó de les necessitats dels joves, de l'educació, de l'habitatge o de les oportunitats per a noves generacions. Però potser no dediquem la mateixa atenció a un col·lectiu que representa una part molt important de la nostra població i que cada vegada serà més nombrós. La vellesa activa no és un luxe, és una necessitat. Sabem que mantenir una activitat física regular, exercitar la memòria, participar en activitats culturals i conservar una vida social activa contribueix a una millor salut física i emocional. També ajuda a prevenir situacions de dependència, a combatre la solitud i a mantenir l'autonomia personal durant més temps. Per això és important reconèixer la feina que es fa des del Casal de la Gent Gran. En gairebé 400 associats ofereix activitats de memòria, ioga, gimnàstica, informàtica, activitats manuals, tertúlies, idiomes, cant coral, sortides culturals, viatges, etc. Una oferta diversa que moltes poblacions envejarien. Però també hi ha una altra realitat que mereix una reflexió. Malgrat el nombre d'associats, moltes activitats compten sempre amb les mateixes persones. I a la darrera assemblea només hi van assistir una trentena de socis dels 400. Això ens porta a una pregunta incòmoda però necessària. N'hi ha prou amb oferir activitats? O hem de trobar noves maneres d'animar les persones grans a participar-hi? Probablement la resposta és que cal actuar en les dues direccions. D'una banda, les institucions han d'entendre que invertir en la gent gran no és una despesa secundària, és una inversió en salut, benestar i cohesió social. En una societat cada vegada més envellida, els municipis han de desenvolupar polítiques específiques que promoguin l'envelliment actiu i facilitin la participació de les persones grans en la vida comunitària. Però, de per l'altra, també cal recordar que cap activitat, cap casal i cap política pública poden funcionar plenament sense la implicació de les persones a qui van dirigides. Participar, compartir experiències, aportar idees o simplement assistir a una reunió és una manera de mantenir viu un espai que existeix precisament per donar resposta a les seves necessitats. Potser el veritable repte no és només programar més activitats ni aconseguir més recursos. Potser el repte és construir una cultura en què envellir no signifiqui anar-se retirant de la vida social, sinó continuar formant-ne part de manera activa. Perquè la qualitat d'un poble no es mesura només per com cuida els seus infants o els seus joves. També es mesura per com acompanya, escolta i valora les persones que han dedicat tota la vida a construir-lo. I aquest és un repte que ens implica a tots.
1: Totalment d'acord. Sí. Jo des d'aquí felicito la feinada enorme que es fa des del Casal d'Avis. De fet, el meu pare hi va i està supercontent, cosa que no hagués notat jo ni un duro, perquè quan arriba aquest dia, no, em pensava que li seria... I, escolta'm, no li treguis, eh? I va encantadíssim.
2: No, i la piràmide poblacional s'està invertint.
0: Clar, evidentment.
2: S'està invertint.
0: La bellesa, la gent gran viu cada vegada més temps.
2: Exacte.
0: I hi ha d'haver activitats, i les activitats... Jo assisteixo a activitats al Casal de la Gent Gran... I hi ha molta gent que les fa. El que passa que sempre veus més o menys les mateixes cares. Potser sí. Veus aquestes 50, 60, 70 cares, que sempre són les mateixes, sí. I hi ha 300 que no les veus mai. Llavors, doncs, això és a veure quina manera pots enganxar aquesta gent per poder fer que gaudeixin, si més no, que relacionin amb les altres persones, perquè d'això passaríem a la solitud, que hi ha molta gent sola.
1: Sí.
2: Jo crec que el Casal d'Avis, en aquest cas, té un gran handicap, que és la ubicació. Que segurament, quan dintre, en un futur, tinguem aquest ascensor...
1: Hi ha l'ascensor, eh?
0: Ja està, per començar allà.
2: Però vull dir, un tema d'accessibilitat, en aquest cas, segurament també és una barrera que a dia d'avui està dificultant l'accés, eh? A mi ho sembla,
0: però per rampa hi va, eh? Per rampa s'hi arriba. Hi ha persones que van amb cadira de rodes i van cada dia...
2: Però necessites ja una tercera persona que t'ajudi.
1: L'ascensor et deixarà a la porta d'entrada?
0: No.
2: No ho sé.
0: No. No, jo sí ho sé, no. Et deixa a l'alçada de la plaça del pàrquing.
2: Però l'agafes a la planta de baix.
1: Llavors podràs agafar un remuntador i arribar fins dalt.
0: No, llavors per la rampa podràs pujar
2: fins ara. No, llavors tens la rampa.
0: Bueno, però la rampa però ja hi és ara.
2: Però t'evitaràs la rampa del pàrquing com a tal.
0: La rampa del pàrquing o la que hi ha al costat, que també és prou empinada.
2: Sí, crec. No sé quina és pitjor.
0: Empinada, vull dir que però hi ha persones que hi van cada dia amb cadira de rodes elèctrica. Sí, sí, no, no manual, perquè la cadira... Ja, ara, mira, ara que parlo de cadira de rodes, felicito el xicot aquell que va amb cadira de rodes, que per fi la té elèctrica. Aquell xaval que anava tot el dia empenyent amunt i avall amb aquella pujada pel carrer Sant Pere, que té a la Marina, que alguna vegada ja l'havia ajudat a pujar, i a la té elèctrica, per fi.
1: Per fi.
0: En un mal. Perquè tela, eh? Tela.
1: Vinga. Doncs, feta l'editorial, anem a fer primer de tot la secció Planàrium, d'Isaac Cobos, aquesta repassada a l'últim ple municipal. Ras curtet. No és d'aquells que passarà la història.
3: Es reuneixen a la sala de sessions de l'Ajuntament els membres de l'Ajuntament en ple.
4: Em puc saltar els articles directament. Això serà un lío, eh? Bueno, farem el que podrem, oi?
5: Benvinguts a Planàrium.
2: Doncs, hora i quart de ple. Ordinari, tranquil, sense alteracions. Sense cap punt, en principi, que tingués que generar cap tipus de polèmica ni generar cap tipus de debat mitjanament caldejat.
1: És que, clar, és que quan li treus l'essència que li agrada la Caral, que és la plaça, ja perd...
2: No, crec que ni es va mencionar.
1: No,
2: mira. No va aparèixer.
6: Era hora,
2: No va aparèixer.
6: És que ara estic segura que hi ha molts temes a Sant Feliu a part
2: però,
6: de la plaça.
2: Però sabent...
1: Per cert, el dilluns és dia 8, eh?
2: I què passa?
1: El dia 8, segons...
6: Comencen a picar.
1: Comencen les obres. Haurien de començar les obres. El
2: tenim,
1: dia 8 de juny.
2: Tenim un Planàrium sense plaça. No introduïu vosaltres
6: el tema
2: de la plaça.
6: Però què és el risco? Ah.
2: Vam començar. Ja feia temps que no ho comentàvem, però ens agrada el trilerisme del regidor Miquel Palau. Que si
1: amb números, els números, ui.
2: Números aquí, números allà.
0: És vinga. És bo. Molt bo.
2: És bo, però agafa partida, la posa.
0: A mi no m'agrada escoltar-lo perquè a més s'ho explica molt bé.
2: S'explica, ho fa molt didàctic, eh? Però és feixuc. I aquesta vegada va ser bastant feixuc perquè va durar gairebé 20 minuts, mitja hora, només de trilerisme. Eh?
1: Deixeu-me dir que porta un lío de números com els mitjons que porta. I fins aquí. No penso dir cap res més.
2: Saps aquell,
1: si m'ha sentit, estarà molt content.
2: Saps aquell que sortia als programes de televisió comptant números i que feia...
1: Li falta les melenes.
2: Li falta això.
1: Sí.
2: Continuem.
1: Dictam... Bueno, si no hem començat.
2: Sí, home, sí.
1: Encara no hem sentit cap àudio.
2: Bueno, però...
0: Ho estava explicant, carai.
2: Em sap molt greu, però d'àudios de trilerisme no n'hem fet cap dia. I no n'hi hauran. Dictamen per la pròrroga del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili, molt enfocat amb el que l'editorial que ha comentat el Dani, de totes aquestes persones que estan a casa i necessiten ajuda de terceres persones, ja sigui per anar a comprar, per menjar, per netejar, per higiene personal,
0: per
2: el que sigui. Es va aprovar a l'empresa externa que gestiona aquest servei amb un pressupost anual d'uns 200.000 euros. 200.000 euros. I bueno, van comentar que hi havia prop d'uns 30 serveis.
0: Això, de totes maneres, ja existeix, que els vam tenir aquí, les trementinàries, eren?
1: Sí.
0: Que hi era un servei que oferien. No, aquest suposo que és municipal.
2: Aquest, exacte, és municipal.
0: Hi havia un servei privat, diguem, perquè una entitat que havia dedicat també a fer això i que també existeix, i que hi ha persones que jo em consta, que hi ha moltes persones donades d'alta amb ells, i que van, però està molt bé que l'Ajuntament refixi aquest servei.
2: En aquest cas, és un servei que gestiona els serveis socials de l'Ajuntament. Evidentment, dictamen aprovat per unanimitat. Canviem. N'hem parlat avui. Dictamen per l'aprovació inicial del projecte de rehabilitació del Museu de Can Xifreda. Es proposa una reforma rehabilitació amb un cost aproximat de 280.000 euros. Escoltem en què consistirà aquesta reforma / rehabilitació.
7: El projecte que portem avui a aprovació és la rehabilitació de l'edifici del Museu Municipal de Can Xifreda, un edifici modernista emblemàtic del nostre poble, construït l'any 1910 i declarat bé cultural d'interès local. L'objectiu principal de la intervenció és garantir la conservació, consolidació i manteniment de l'edifici, resolent problemes estructurals i humitats que des de fa molts anys afecten tant el funcionament del museu com a la preservació del patrimoni i de les col·leccions que hi conté. L'edifici presenta deficiències importants d'estancalitat a les cobertes, a la torre, a les terrasses i a diversos punts de la façana, fet que provoca filtracions d'aigua, degradació dels acabats interiors i dificultats per desenvolupar l'activitat museística amb normalitat. Per explicar-vos una mica a grans trets, per reparar aquestes problemàtiques s'actuen quatre àmbits. El primer serien les façanes. Es restauraran els revestiments originals, els elements ceràmics i les fusteries, respectant la imatge històrica de l'edifici amb materials tradicionals com el morter de calç. També es milloraran els tancaments i l'aïllament en alguns punts per reduir les humitats i augmentar l'eficiència energètica. En segon àmbit, la torre i a les cobertes, que són una de les parts més deteriorades. Aquí he de dir que sí que és veritat que durant aquests 3 anys hem estat fent un mínim manteniment per anar resolent els problemes del dia a dia, però es refarà. En aquest projecte contempla refer tota la coberta, la claraboia i el badalot d'accés a la terrassa, solucionant les filtracions que fa anys que hi ha. En el tercer àmbit hi hauria l'exterior, és la zona del jardí del museu. Es rehabilitaran elements singulars com la xamaneia modernista i el porxo, que es protegirà amb un tancament lleuger per conservar millor les espècies etnològiques exposades. I per últim, es fa una actuació dins de l'edifici. Es repararan sostres, esquerdes i paviments afectats per les humitats. Això també ho hem estat fent durant aquests 3 anys, però es faran de forma definitiva. I la segona planta, bàsicament, a l'interior, l'actuació més important és que a la segona planta, que està fora de servei, es tiraran els envans que hi ha de compartimentació de lo que eren les antigues estances i serà un espai intern pel magatzem.
2: Bueno, una bona rentada de cara.
1: Jo celebro que es facin aquestes obres de millora. El museu s'ho mereix, perquè fa molt temps que no s'hi fa res. Només demano que si els hi sobra una mica de morter i una mica de material d'aquestes perquè no entri l'aigua, que agafin un carro i el portin fins a baix al centre cívic, que també anirà molt bé. Que quan plou allò...
2: Mira, ara mateix. Ara mateix deuen haver-hi galledes en el cívic.
0: Ara mateix, allò és un drama. Si no vigilen, l'ascensor es pot omplir.
1: Aquella cúpula, jo no em cansaré de dir-ho, que allà s'ha de fer alguna cosa, perquè entra una d'aigua i s'està arrovellant tot, vol dir que... Quan acabin el museu, sisplau, que es mirin al centre cívic, perquè fa pena ja. Què més?
2: Doncs, en aquest punt, va ser l'únic que va haver-hi un petit esbós, un petit intercanvi de cops, intercanvi d'opinions entre el govern i l'oposició. Re, suau, suau. Escoltem.
8: Això és un projecte del 2019. L'alcalde era jo i la regidora de Cultura era l'Esther Paracolls. El que va passar a partir del 2019 no ho sé, però al cap de 7 anys doncs, ens omple d'orgull que un projecte que es va encarregar a l'últim any de jo ser alcalde doncs ens sembla perfecte i votarem a favor.
9: Sí, simplement clarificar, puntualitzar que expedient, en el gestor d'expedients d'aquest ajuntament no consta ni la contractació ni el pagament d'aquest projecte que dius haver encarregat tu el 2019, i en tot cas recordar també a tu i als regidors del teu grup o partit que el 2019 o el 2023, ser ni tu o no ser ni tu, governa el partit que encapçales, que és Junts per Sant Feliu, governa fins al 2023, fins que comença aquest govern. Per tant, la responsabilitat del que va passar amb aquest projecte el 2019, que tu vas encarregar i dius que després no sap res, cosa que m'estranya, no saber res del teu partit, per tant que és de responsabilitat saber què va passar, i en tot cas puntualitzar això, que aquest projecte del que parles, l'exgestor d'expedients no està ni contractat ni pagat, insisteixo que després de reafirmar que aquest projecte, dir-lo encarregant, em sembla una falta de responsabilitat haver perdut la pista a una cosa que també no consta contractualment doncs, contractada.
8: Jo he rebut un missatge de l'Esther Paracolls, que era llavors la regidora de Cultura del museu. Ell aclareix, el vam aprovar i després va venir el Covid i se'ns va girar molta feina. També m'aclareix, diu, ningú recorda del que vam passar i ens en vam sortir bé. Jo no estava al govern, a mi em van fer fora el 2020 i, evidentment, tothom sap doncs, que l'alcaldessa que hi havia llavors no deixava entrar ni per la porta, per tant...
1: Bé, jo tinc una pregunta. Quin dia primàries tindrà un projecte que és seu?
2: La plaça.
1: La plaça, vale.
2: Ah, cony.
1: És que tu...
2: Anava a dir...
0: No, però si t'ho vas parar la resposta, eh?
1: No, home, clar, és que
2: estava dient, però si no s'han parlat d'una altra cosa aquest any.
1: Jo vull dir, és que tot el que s'està fent i acabant i tot, no hi ha res que sigui seu. Per tant, que comencin ja les obres i que com a mínim puguem veure una cosa feta per ells, perquè, no? I sembla que tot...
2: No, aquí teòricament s'estaven tirant les pulles de que un deia que sí. Ho havia iniciat, l'altre que no ho havia iniciat... Que...
1: I no se sap.
2: En fi. Dictamen també aprovat per unanimitat.
1: Home.
2: Passem ja a part final del ple. Dictamen per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona. I tu diràs, pues ho he entès perfectament, no? Simplificant, per l'explicació que vam fer, és com una espècie de borsa de la Diputació, una borsa de proveïdors d'obres i de gran servei. O sigui, obres majors.
1: M'està quedant tot una mica més clar.
2: Una empresa gran, d'obra major, no sí. D'obra menor, vale? És un proveïdor de la Diputació que ja ha passat tots els requisits establerts.
0: Això a vegades ho fan amb la Diputació, a vegades amb l'Associació de Municipis de Catalunya, a vegades, vull dir, que agafen i agafen empreses perquè facin unes feines que són les mateixes en tots els municipis i que ja pacten un preu determinat depenent dels habitants, depenent del que s'ha de fer, etcètera, etcètera. I llavors surt molt més beneficiós, evidentment.
2: I s'ha votat adherir-se a aquesta... aquesta borsa. Val?
1: Perfecte.
2: Va estar aprovat amb 8 vots a favor de primària els Junts per Cat i PSC i 5 vots en contra de Junts per Sant Feliu, que tenia el temor de que aquesta borsa anés en contra dels negocis locals, però bueno, després es va declarar que una cosa eren obres menors a nivell local i una altra obres majors.
0: Les obres majors normalment no van a empreses d'aquí.
2: Exacte.
0: Perquè a l'hora de concursar no hi arriben.
2: Passem ara a la part de precs i preguntes. Molt ràpid. Junts per Sant Feliu directament no fa precs ni fa preguntes. Deu ser el primer ple. I el PSC només en fa un i no fa pregunta. Fa un prec. Escoltem.
7: Més que res, fruit d'una reflexió d'aquests dies, no? Que s'ha començat a dir ja que entrem en l'últim any de mandat i comences a revisar temes que s'han quedat al calaix i trobem a faltar el compliment de, per exemple, la promesa de l'ordenança de civisme, que s'havia de fer automàticament després del pla de seguretat. Trobem a faltar que veu dir que hem comprat les parcel·les del centre cívic i tindrem aparcament, sembla ser que ja estava fet, i llavors això ens comença a traslladar a la ciutadania. Considerem que s'estan posant esforços i prioritats en àmbits que no són els que inicialment afavoreixen i milloren la vida dels codinencs, i per això demanem que cada vegada està més difícil aparcar. En molts casos la ciutadania ha d'aparcar en llocs que no els queda més remei de deixar el cotxe i es troben després una multa. Pensem que si es fes l'ordenança de civisme es podria fer una mica de prevenció i que si s'obrissin els aparcaments nous al municipi seria més fàcil pels codinencs. Llavors, és un prec que us fem.
10: Recollim el prec i el que et puc dir és que sí que estem treballant amb les dues coses que has apuntat.
2: Res i curt, tampoc he entrat molt en profunditat. I acabem, a veiem si esbrineu. Jo no diré res, a veiem si esbrineu. Un prec des del públic, per acabar. Escoltem-lo.
11: Bona tarda. Jo hauria de fer un prec a resultes del ple de l'últim dia, de l'últim ple que es va celebrar, i una reflexió afegida, diguem-ne. Jo crec que entre els regidors, jo he estat regidor 8 anys en aquesta mateixa taula, i entre els regidors tenim uns rols, o podem acceptar uns tractes que crec que són diferents dels que hem de destinar com a regidors a la ciutadania. I en el ple passat, jo estava veient el ple fora, per YouTube, i vaig veure un regidor o regidora, no vull dir aquí perquè és igual, i la persona que va fer-ho ja sap que va fer-ho, fent un senyal despectiu cap a una persona al públic. I en tant que, com a càrrec electe, pues no toca, però és que a més tampoc s'entenia el context perquè no, i està bé que sigui així, diguem-ne, no es veia què passava al públic, i va fer un gest despectiu conforme a aquella persona o persones o qui fos estaven bojos o boges. Jo crec que això sobrepassa tots els límits, no sé si de la cortesia a altres llocs demanarien que plegués aquesta persona. Jo no demano que plegui ningú. Jo dic que com a càrrecs electes que sou tots, entre vosaltres, us falteu o no us falteu el respecte, anant bé no, si pot ser. Jo he sigut regidor i me l'han faltat. Jo crec que almenys sempre he intentat no faltar respecte als altres regidors. Però dels regidors als ciutadans em va semblar totalment fora de lloc. I us demano que tots treballeu i feu el possible perquè no torni a passar més.
2: I aquest prec va quedar sense resposta.
1: Per part de ningú. Bueno,
2: jo desconeixia aquest fet perquè parlava d'un ple previ. Mira que, clar, jo els escolto, no els veig, i parla d'alguna cosa visual que es va veure, va, però no va tindre resposta.
1: Les maneres no s'han de perdre mai, i menys un càrrec electe, com diu el Pau, per respecte, perquè la gent t'ha votat i estàs allà representant el poble. Crec que, o sigui, qualsevol falta de respecte a una persona que, o un assistent d'un ple municipal, és que... No sé, és que... Bueno, on estan els límits, no? No ho sé.
2: I fins aquí el que crec, si no vaig errat, l'últim plenàrium de la temporada?
1: Sí.
2: Correcte,
1: sí,
2: oi?
1: Sí, perquè el proper nosaltres no hi serem, i per tant la repassada no sé qui la farà, però nosaltres no.
2: No.
1: En fi, va, seguim endavant, anem a encarar la recta final del programa, anem a parlar-ho... Com hem dit a l'editorial, anem a parlar d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, que això serà en breu, això el tindrem d'aquí dos dies aquí, i per tant n'hem de parlar com toca. Som-hi. Tenim 30 segons de sintonia i canviem de registre. Som-hi.
12: L'entrevista.

0: I com deia l'editorial, precisament aprofitant aquesta visita papal i el debat que ha generat, avui volem parlar de fe, de vocació i del futur de l'Església. Ens acompanya l'Albert Carreras i Barbany, un jove català que va estudiar arqueologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i que actualment cursa el 5è any dels 7 anys de formació al Seminari Diocesà de Terrassa. L'Albert forma part d'una generació molt minoritària de joves que han decidit seguir aquest camí del sacerdoci en un moment en què les vocacions religioses, lamentablement, disminueixen. Les esglésies tenen menys fidels i moltes parròquies afronten un futur incert per la manca de relleu. Amb ell parlarem del seu camí personal, de la realitat dels seminaris, de la situació actual de l'Església i també, com dèiem, de la visita del Papa Lleó a Barcelona. Albert Carreras i Barbany, bona nit, què tal, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: Saludar-te des d'aquí. Deixeu-me dir que l'Albert no és de Sant Feliu de Codines, però és d'aquí al costat. És de Bigues i Riells, per tant, el tenim... El podem dir que és de casa. De Riells, perdó, ja.
2: Això s'ha de diferenciar, eh?
0: Sempre hi ha aquesta tibentor entre els de Riells i els de Bigues, oi? Sempre. Això passa, eh? Això passa en els pobles petits. Comencem, Albert. Com passa un estudiant d'arqueologia de la UAB, com dèiem a la presentació, a voler convertir-se en mossèn?
1: Bueno, per fer-ho ras i curt, perquè és una història molt llarga, jo crec. Jo crec que va ser al cap i a la fi, quan parlem de vocació, és... Sí, podríem parlar que és una història d'amor al cap i a la fi. Uh-huh. I per tant, quan comences a conèixer una persona, en aquest cas quan coneixes a Déu, sempre et va fent entrar i quan coneixes un el vols conèixer més. I en aquest cas, jo ja estant a l'Autònoma, va haver un moment que Déu et diu jo he donat la vida per tu, tu què dones per mi? No? Una vocació al cap i a la fi és una crida, alguna cosa, és un servei. Per tant, tu què em dones, que jo t'ho he donat tot, no? I en aquest moment va ser el moment de dir, pues, si no dona la vida, pues jo us dono la vida.
0: Hi ha algun moment en concret que et va fer decidir aquesta decisió? Hi ha algun moment que diguis, pum, fa aquest clic?
1: Podríem dir que sí. O sigui, al cap i a la fi, la vida cristiana és una preparació que va durant... des del principi es va preparant, però sí que normalment hi ha un punt clau, no? Que seria aquest punt. Jo va ser a Tézé, és un monestir que hi ha a França, la Borgonya francesa, i anava a la parròquia de la Garriga i allà pues, a l'estiu hi anaven cada any. I allà va ser el moment, no? Que dius, ostres, pues, realment em crida alguna cosa més.
0: El moment que decideixes fer aquest pas, com ho rep la teva família i els teus amics? Com ho veuen, aquesta decisió?
1: Va ser un moment complicat. Jo a casa no som molt catòlic i va ser un moment complicat. Sí que vaig passar uns anys amagant-ho bastant i vaig anar parlant amb diverses persones, però perquè és una cosa el que ve a la fi que avui dia costa d'entendre. Vull dir, el sentit del sobrenatural avui dia no està gaire cultivat. I dir-li a algú que tens una vocació, alguna cosa, que no és tenir un cotxe, tenir una casa, tenir una feina i tenir una dona i fills, doncs és bastant extravagant, no? Que ve a la fi. Mm-hmm. I pues, al final, quan ho dius a casa, també és cau una mica el món a terra, però els pares tinc la sort que m'estimen bastant molt. I acaben acceptant, no, la voluntat dels fills.
0: Què és el que més t'ha sorprès del seminari i què és el que més et costa? Perquè hi portes 5 anys de 7. De fet, jo quan m'ho has dit, 7 anys de carrera per arribar a ser mossèn, hosti, és una carrera molt llarga, eh?
1: Sí, no està mal.
0: Déu-n'hi-do.
1: No és medicina, però...
0: Quasi bé, eh?
1: Quasi bé, sense el mir.
0: Què és el que més t'ha sorprès i el que et costa més?
1: Jo vaig entrar al seminari sense saber ben bé que era un seminari. Per tant, què em va sorprendre? Em va sorprendre una mica tot. Jo vaig entrar a la vida eclesial de cop i volta, no? Al seminari, vaig començar a veure altres realitats que no eren la parròquia de la Garriga. I una de les coses que et sorprèn més, i també una de les que costa més, jo crec que és la comunitat. Vull dir, ara mateix som, vivint aquí, som uns 13. I, per tant, vull dir, no coneixes molta gent, que cadascú és fill del seu pare i de la seva mare, però, a més, tot això et va llimant a tu i et va... i te'n vas adonant compte de quins punts tens febles i quins punts tens forts i cap on... Per tant, una de les coses que descobreixes és a tu mateix, bé, des del seminari.
0: Ser capellà és una opció contracultural avui en dia?
1: Jo crec que sí. O sigui, com he dit abans, el sentit del sobrenatural no està gaire conreuat i no es té gaire en compte. O sigui, que es creu molt les energies i tot això, però... no és una relació personal, l'energia no parla, l'energia no diu res. En canvi, nosaltres creiem un Déu personal que s'ha encarnat, no? I tot això realment porta a una tria que... Sí, que avui dia les relacions socials ja són difícils perquè realment estem en una societat bastant individualista i donar la vida per algú i per un poble pues, és bastant contracultural, sí.
0: Canviant de bloc, Albert, l'Església està en crisi?
1: Jo crec que des de fora i sense fe podríem dir que sí, però amb fe sempre es dirà que no. Sempre ha estat en crisi, podríem dir.
0: I per què creus que els joves s'han allunyat de la religió o s'estan allunyant de la religió?
1: Pel context històric, jo crec, primer. O sigui, hem passat una guerra i una postguerra que ha dificultat molt, tant des del bàndol republicà com des del bàndol feixista. I, per tant, tot això també ha tingut una implicació en els joves d'avui en dia, no? Però és veritat que estan tornant molt. I això també es nota, no? Que hi ha hagut aquest aïllament de la fe i ara redescobreixen una realitat que no coneixien.
0: I l'Església s'està sabent adaptar als nous temps o està costant això?
1: És la gran pregunta.
0: Bueno, no, perquè, clar, jo hi ha moltes coses que quan vaig, diguéssim, jo vaig tenir també una època en la qual, doncs, estava bastant vinculat a l'Església, no?, i eren pocs els que hi érem allà ajudant el mossèn cada diumenge a missa, però és que tot això ara s'ha perdut. No hi ha ningú, almenys aquí a Sant Feliu, les últimes misses on jo he pogut assistir, no hi ha ningú que estigui ajudant el mossèn. Vull dir, és una cosa que va de baixa segur. Llavors, la pregunta és aquesta també, no? Vull dir, l'Església s'està sapiguent adaptar a la mentalitat del jovent o...
1: Sí, sí que és veritat que hi ha dues realitats bastant diferents jo des del seminari que veig, no? Hi ha unes realitats en les parts rurals, Sant Feliu, Riells i tot això, és molt diferent a el que es viu a Sant Cugat, el que es viu a Terrassa, el que es viu... Jo estic ara destinat a Matà de Pere. Són dues realitats molt diferents. I crec que en aquestes realitats més urbanes els joves queden els joves. I, per tant, com que hi ha bastant de jovent, s'està remodelant i reformulant la manera de presentar el misteri, de presentar l'Evangeli, que sempre és el mateix. No?
0: Les xarxes socials podrien ajudar en aquesta missió?
1: Jo soc bastant reaci, però crec que sí. A mi no soc gaire tecnològic, jo.
0: De fet, el Papa Lleó la setmana passada va fer un discurs on parlava de la IA i no la deixava molt bé. Al contrari, ens convidava a no utilitzar-la gaire. Per tant, em sorprèn, no?, missatges com aquest amb una aplicació, amb una tecnologia que a dia d'avui està revolucionant el món. Llavors, per això t'ho preguntava abans si l'Església s'ha sapigut o s'està sapiguent actualitzar.
1: Que l'Església sempre dona prioritat a l'home, no? I, per tant, o sigui, com a humanisme integral i com a, o sigui, el centre del món és Déu, que es revela en els homes, no? I, per tant, quan el Papa Lleó, amb l'encíclica aquesta que trec, pues, diu això de la IA, és perquè està substituint la intel·ligència humana per una intel·ligència artificial. No perquè no es pugui fer servir, perquè com a eina és bona, i és útil, sinó com a substitució per al ple d'estudiants, entre nosaltres ens trobem que, bueno, que diuen, bueno, ja he fet el treball i per què me l'ha fet la intel·ligència? Això no és un treball. No, doncs és aquesta substitució. I per això jo penso que sí que és bona les xarxes socials per, doncs, per transmetre el missatge de l'Església, però sempre amb moderació i tenint en compte que no tothom pot parlar de tot ni de totes les maneres. No?
0: Sí, senyor. Albert, falten mossens a Catalunya? La situació és tan preocupant com es diu?
1: Hi ha molt poc clergat, sí.
0: Quan sou? Quan sou que... De joves com tu, estem parlant de que tens ara tu 20 o 30 i pocs.
1: Jo en tinc 27.
0: 27. Quants joves hi han com tu en el seminari? Que siguin de Catalunya, eh?
1: A Catalunya sencera.
0: Si ho saps, i si no, allà on estàs tu, evidentment.
1: Sí, aquí a Terrassa ara som uns 20.
0: 20? Bueno.
1: Sí, i a Catalunya potser som, m'inventaria el número, eh? Uns 70, 60, 70.
0: Com t'imagines, doncs, les parròquies d'aquí 20 anys, Albert?
1: Doncs és una pregunta que no puc respondre, perquè tampoc... O sigui, amb la falta de clergat que hi ha, pot ser que tanquin, pot ser que de cop i volta que augmentin les vocacions, com estan augmentant els baptismes. L'Església sempre ha sigut tan fluctuant que no sabia com respondre.
0: Es pot ser creient sense anar a missa?
1: No. Em dic que no perquè, o sigui, una fe s'ha de viure, no? El predecessor, el Lleó 13, deia que tens l'home té l'obligació de buscar la veritat, quan la troba s'hi ha d'adherir i quan s'hi ha d'adherir té l'obligació de seguir-la fermament. Per tant, quan tu realment trobes la veritat, pues, o t'hi adhereixes i les has aquí. I en aquest cas és assumint tota la realitat de l'Església, no?
0: Anem a parlar ara, com bé deies tu, del papa Lleó, no el 13, sinó el 14, el 14è. Com vius personalment aquesta visita del papa a casa nostra?
1: Home, té un punt d'emoció. És emocionant. I des del seminari, vull dir, jo crec que sí. A més, com que nosaltres anem a diversos actes, doncs també poder-lo tenir a prop i al costat i a Catalunya, pues, realment és emocionant pel fet d'això que Pere ve a Catalunya. No?
0: Què representa avui la figura del papa per tots els catòlics?
1: Jo el mateix que ha representat sempre. Vull dir, la unitat i de tota l'Església i no se'l deixa de ser el vicari de Crist, no? Per tant, és la figura que Déu envia a la Terra com per representar aquesta unitat de l'Església i per evangelitzar el món. No?
0: S'ha generat un gran debat perquè el papa parli en català. És important, això, no?
1: Jo crec que per nosaltres, els catalans, efectivament, ho és.
0: Home, Déu-n'hi-do, m'ha sorprès, eh? Totes les conferències de premsa i tot el que s'ha anat parlant perquè el papa no volia parlar en català. I al final sembla que sí, que hi haurà un tros que serà en català.
1: I clar, parla castellà.
0: T'ha sorprès o no aquesta polèmica?
1: No, ja sabem com som, no? Cadascú es coneix a si mateix i els catalans crec que ens coneixem bastant.
0: Què creus que pensaria Antoni Gaudí de tot el que passarà aquests dies a la seva obra més emblemàtica?
1: Doncs bona pregunta, però jo crec que està content.
0: Oi que sí?
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que ho hem contestat pràcticament tot. Tenim aquí també a Lisi Nuevo. Lisi Nuevo és un paleta d'aquí Sant Feliu de Codines que porta, m'atreviria a dir, quasi bé 30 anys treballant a la Sagrada Família. És cap d'obra que al llarg d'aquests 16 anys de ràdio que hem fet l'hem anat convidant en diverses ocasions i avui ha fet un esforç d'aquells molt grans per poder ser aquí en directe perquè ha tingut un problema amb el cotxe i acaba d'arribar ara mateix. I si no, bueno, deixa'm-ho presentar també, Albert, a l'Issin aquí, que acabarem d'enllaçar aquesta entrevista amb tots dos. I sí, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Parlant també d'obres, què representa aquesta Torre de Jesús dins el conjunt de la Sagrada Família, que ve expressament el papa a inaugurar-ho? Tu que estàs allà picant pedra tot el dia, podem dir, què representa això per la Sagrada Família?
3: Home, representa gairebé la perfecció, gairebé el fet d'arribar al punt més alt que Antoni Gaudí havia somiat, que eren els 172 metres i mig, i representa això, representa, bueno, a part d'una feinada impressionant, representa una combinació.
0: Com vius des de dins aquests preparatius per la seva inauguració? Suposo que això ha d'estar immaculat, net, polit. Sí. Com funciona tot això?
3: Bueno, es porta fa un mes enrere.
0: Un mes?
3: Sí, sí, que es va preparant tot. S'han de fer moltes coses, moltes. A part de netejar-ho, tot i ser una obra, perquè no deixa de ser una obra, a part de netejar-ho, s'han de fer molts escenaris, molts passadissos, moltes coses, només per la visita del Papa. Molt, hi ha molt... i a part de tota la vigilància i tot el que arriba a haver-hi, perquè porta una cua, això.
0: I sí, i Albert, creieu que la inauguració marcarà un abans i un després en la història d'aquesta basílica? Albert, tu primer.
1: Home, augmentaran els turistes, segur.
0: I has estat, tu l'has pogut veure o no? L'has pogut veure des de dintre?
1: Des de dintre mai.
0: Home!
1: Ostres, no, la Sagrada Família sí, però la torre no.
0: No, la Sagrada Família ja has estat.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale. I sí, què et sembla?
3: Home, també diria el mateix. Si vaig a ser així, sí, pensaria el mateix. Vull dir, a nivell turístic serà el Nova Mas.
2: Jo considero que ja la visita del Papa que la va fer basílica ja va ser un primer punt per aquesta culminació. Ara és acabar l'obra, no?, bàsicament.
3: Sí, sí, sí, és acabar-la. Clar, el 2010 també va venir el Papa, també es va muntar tot el sarau i tot això. Però, bueno, ara que vingui també el Lleó 14, doncs... pues, està molt bé.
0: Què és... tu que has estat a dintre, jo no hi he estat a dintre.
3: Malament.
0: Què és el que més sorprendrà els visitants quan vegin acabada aquesta torre?
3: Jo segueixo dient el mateix. Un cop arribis als 85 metres, el firmament. Tu miraràs amunt, veuràs el firmament, llavors et tocarà pujar les escales, tot el que tinguis que fer, i un cop a dalt als braços de la creu, és preciós també, a part de totes les vistes que tindràs de Barcelona, que ho veuràs tot bé. Tenim el xai que representa alguna cosa que l'Albert ens ho podrà dir, Agnus, em sembla que es diu, però el firmament, jo em quedo amb el firmament, quan arribin als 85 metres.
0: Albert, ha tirat la pilota a casa, tu mateix. Has de...
1: el xai, l'anyell, sí, l'Agnus. Sí, m'ho dius, no, la Torre de Jesús representa, com ha dit, no, la culminació de l'obra, però és la culminació de tota l'obra de la salvació, per tant, de la història sencera. Per tant, o sigui, hi ha l'anyell, aquest anyell representa Jesús. Sempre se diu, quan a missa, mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Per tant, aquest xai que ha estat degollat per la humanitat, no? És la sang de Crist que ha salvat els homes. Per tant, si no fas aquesta cara...
0: Home, jo ara m'ho he imaginat, l'Issi també estava fent així amb un ganivet, dic, ostres, una obra tan maca, tan preciosa, que tant l'hem esperat durant anys i anys i anys, ostres, ara m'heu pintat aquí...
3: És realment preciós. Quan...
1: bueno, representes una creu, al cap i a la fi una creu és un element de tortura.
0: Sí, tristament, lamentablement és així. Sí, sí, no, teniu tota la raó, però m'ha caigut així, La torre ha caigut ara, però 140 metres avall,
3: Estàs molt equivocat. Quan pugis a veure-ho, perquè pujaràs...
0: Espero que sí, és una de les visites que tinc allà en ment que haig de fer sí o sí, A més a més, tenint-te tu allà, és que no té perdó de Déu.
3: No, no, i com triguis gaire...
2: Quan es va inaugurar el campanar per poder-lo visitar, li vaig dir que ens deu un programa allà.
0: Sí.
2: Ens deu un programa allà.
3: El Francesc m'ho ha dit 30 vegades ja, però fa 10 anys.
0: L'hem de fer. Ara deixem que passi el Papa allò.
3: Sí, sí, ara no l'ha vist.
2: Hi ha prioritats.
0: Jo crec que ara seria bastant impossible que ens deixessin fer un programa allà en directe, tot i que ho tenim en la ment. I si com es viu entre els treballadors aquesta preparació? El moment que t'ho comuniquen, quan t'ho comuniquen? Que vindrà el Papa.
3: Home, oficialment, potser fa un mes i pico que ho sabem.
0: Només?
3: Sí, o posa-li un mes i mig, ara no t'ho puc dir exactament.
0: Ho veig molt poc,
3: Bueno, que es va confirmar, és no sé la data exacta, que va començar a sortir per les xarxes socials que venia el Papa, ens vam entrar el mateix dia que les xarxes socials, vull dir que no... I potser un mes i mig, dos.
0: Durant aquests mes i mig, dos, heu canviat o variat totalment la vostra feina?
3: A la Torre Jesús, no. Perquè la Torre Jesús és una de les coses que interessa més que s'acabés. Però molta gent que està treballant pels voltants, sí, aquests sí que han variat molt la seva feina. L'important era la Torre Jesús, perquè quan vingui el Papa, que tampoc sé si pujarà dalt, veig una cosa ben parida.
0: A nivell de seguretat hi ha hagut molt, o sigui, hi estan havent molts canvis en aquella zona on vosaltres cada dia...
3: Sí. Hi ha molts canvis. Hi ha policies per tot arreu, de paisà, controls... És una passada.
0: A nivell de la seva família s'ha registrat tot? Deien que estaven...
3: Amb el clavegaram, tot això. Sí, tot això. Es mira. A vegades inclús es solden les tapes. Vull dir que... No, és una passada, és una passada. Sí.
0: Albert, és un acte religiós, cultural o també polític?
1: Home, té una part de tot, perquè vull dir, la seva família anirà a tota la monarquia espanyola, aniran el president d'Espanya, el president de Catalunya i tantos més. O sigui, que té una part política que és bastant important. Però, digues.
0: Digues.
1: No, vull dir que una part política la té, segur. I una part cultural també. No sé ben bé què es farà, però no sé si hi ve Castell de Focs, o hi haurà castellers, o hi haurà... Per tant, vulguis o no, també és una externalització de Catalunya cap al món, que vingui el Sant Pare. I religiosos.
0: I quan veieu, suposo que ho heu llegit per algun lloc, aquesta visita que... Diuen que superarà els 15 milions d'euros en despesa. Entens que hi hagi ciutadans que qüestionin la visita?
1: Sí, s'entén. Sí, és veritat que tot, la majoria de coses són donacions d'empreses, donacions de gent, donacions de particulars, però és veritat que una visita del Sant Pare, només per la seguretat que han dit no ara la seva família, ja... Són moltíssims de diners.
2: És el Sant Pare, però no deixa de ser un cap d'estat.
0: No, sí. És un cap d'estat.
2: És un cap d'estat. I quan ve el Macron, ostres, les despeses ningú les compta.
0: Ho parlàvem amb l'Albert l'altre dia que vam parlar. Ostres, ha arribat el Papa Mòbil, va arribar a una Barcelona. Està amagat en un lloc que... Suposo, també ho sap, dues persones. N'hi ha un altre a Madrid.
4: Dipòsit municipal, està.
0: Sí. Amagat també amb un punt estratègic. Vull dir, clar, la seguretat... O sigui, m'agradaria parlar amb el que porta el cap de seguretat de Mossos. Perquè hi deu haver un desplegament. Clar, vull dir...
4: 6.000 Mossos hi havien assignats.
3: És increïble. A part dels Mossos, hi ha la Guàrdia del Vaticà, la Policia Nacional...
4: Sí.
0: Un cap d'estat amb la real crisi que hi ha, jo crec que hi ha, com parlàvem ara a l'entrevista, amb la fe i amb el jovent, que cada vegada menys doncs, assisteixen a les esglésies, em sorprèn tot aquest moviment, i que arribi un cap d'estat com ell i en canvi, hòstia, es faci tot aquest protocol.
3: Però tot i les despeses que hi hauran, perquè n'hi han moltes, jo crec que generarà
0: també,
3: més
0: també,
3: superàvit també, que despeses.
0: Sí, sí, que generaria més de 100 milions d'euros a nivell de restauració, oci i de tot.
1: Sí, sí. A més, tenim la monarquia que és catòlica i tenim el president de la Generalitat que també, per tant, vull dir que també són coses que influeixen en tota la rebuda del Papa.
0: Sí.
4: I el merchandising que es deu fer de forma il·legal també.
0: No, molt. Ens han repartit 15.000 pancartes, he llegit 15.000 per no parlar dels lloguers dels balcons que estan fent l'estiu allà. Albert, ho hem de deixar aquí, i sí, ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Albert. Molta sort en aquest llarg camí, 7 anys. Ostres, jo quan dic carai...

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i per què fa les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evolucionem nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura?
1: Vale, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar caure bé a tothom, fer-me amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses,
1: sí,
2: o de ser de com tu realment ets, per primer de tot encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipo, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària. Llavors, realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, també ho crec. A més, jo, clar, al venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des d'estats des de P3 amb els mateixos, doncs al millor ja estàs una mica més. Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni, si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual sí encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder de tindre l'Alexia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12?
1: No sé. Sí, jo crec que... Bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar. O sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que quan vaig entrar vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat... Vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vale, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui,
2: això,
1: no tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. De si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit,
1: sí,
2: a part de que, bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, però en certa manera mi mare era qui m'escollia la roba. O sigui, a mi, sí, jo deia que m'agradava, però mi mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava. Vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí, sí. Però la que arribes a l'adolescència és com trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixen els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir, doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, sí, per molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteria, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensats, què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia havia portat una cosa que, al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou, jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que deien tonteries, però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres, o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora, jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques pues no podràs, no?
1: Sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final pues, tens 12 anys i madura poc. Però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans. I jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai. Però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell actua bastant diferent i rep les coses diferents dels nois, per això. Jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, es tenien les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens van fotre a la classe aquella que era la biblioteca o el menjador antic, i et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Àlexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anava amb el grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal?
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar o, no sé, les preocupacions que teníeu perquè era com... Anar

0: Mira, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptades. O sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves, de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no? Perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però el meu sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, pues, potser et calles. Però bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent per intentar també pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això, no? Crec que hi ha algú super fort per dir-ho així que no, que hagués canviat la meva persona o alguna cosa, això no.
2: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però de veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
0: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria, no, la forma de vestir canviaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
0: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Ja, que, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys i jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
0: Clar, és com que, en certa manera, aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí. No és en el moment que tu les vols fer, que potser les faràs més endavant, no? Mm-hmm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió, perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir lo tengo que hacer, no
1: sí.
0: sé.
1: Sí.
0: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que jo que sé, el que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo que sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més també per això, no tant en amistats, jo crec.
0: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí. de cop te n'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No sí. ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar. No és el mateix. Ara sóc jo. T'agrado perquè sóc jo? Perfecte. Sí, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
0: Saps? Com amor platònic. No és amor de dir, quiero algo, saps? Clar.
1: Però ves, la cosa és això, que tu penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit són sí. totalment diferents, o sigui, els és igual, si vas de rosa, si vas de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més.
0: Jo crec que ens estem rient perquè estem pensant el mateix de quan érem petites. Érem moníssimes. Jo me'n recordo segon d'ESO, era?
1: Sí, sí.
0: Totes sentades en el pati. No, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni cas. Estàvem jugant al pilla-pilla. Nosaltres juràvamos que ens estaven mirant. Nada que ver, reines. Però, bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps? O sigui, que en certa manera dic, bueno, ens havia de pas, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixa, una mica millor, o que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres, i aquí crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
0: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
0: O per almenys jo és la part que... No sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que o moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
0: No
1: sé. Jo crec que la primera etapa és tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... És com més innocent, per dir-ho així. Perquè clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica...

0: preadulta, perquè no ets adulta, ni ara, o jo crec que ho soc i tinc 18 anys, però no sé, al cap ja va més enllà, i més sobretot en les noies. Els nois aquí ja comencen una mica a dir, vale, haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que això, les noies, a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar, o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen, o sigui, la CL és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar, però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen, i què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen, haig de treure bona nota. No sé com ho veu vosaltres.
1: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència ho veus, com dius tu, més innocent, que no tens en si una cosa que diguis, vale, això m'afectarà el futur, ho veus com més lliure, més... Acabo d'entrar a l'ESO, sóc feliç, m'entens? No, sí, no sí. M'importa si tinc una... O sigui, sí que t'importa, però vull dir, no ho veus com un problema tenir un examen. I quan tens responsabilitats i te n'adones que... els teus actes tenen conseqüències, és quan dius, uau, vale, he de començar a pensar una mica també el que faig. No sé.
0: Sí, sí. I a més també nosaltres, que perquè al final vivim en un poble petit i ens hem caigut bé des del primer moment, bueno, més o menys, ens hem caigut des del primer moment, però clar, jo sé que hi ha altres persones que canvien de l'ESO al batxillerat i tornen a tenir un altre cop aquesta de com haig de ser tal, però ara pitjor, entre cometes, podem dir, ja m'enteneu. Perquè, clar, ara el CAP és diferent i les relacions d'amistat també són molt diferents. I hi ha també relacions també més sentimentals, també jo crec que et poden fotre si no saps com gestionar-les, també depèn de l'altra persona.
1: Sí, jo també. No sé si la Jana vol dir alguna cosa.
2: Sí, jo penso igual que vosaltres. Jo penso també que el batxillerat és ja un moment seriós, o sigui, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar seriós, però no tant, jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria, però el batxillerat sí que és algo més seriós i que sí que tens molta més pressió, jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren, en canvi les noies pues, són més de demostrar-ho, i doncs això, no tinc res més a afegir.
1: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt, molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat.
0: Sí.
1: Perquè deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Sí, sí. Que anava massa... No sé, jo, en plan, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. Uh-huh. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però jo crec que cada un va lo suyo, no sé.
0: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sorties que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... que no passaré per fer un any sabàtic, però el millor penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat. I has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar. Jo crec que també és una mica fotut. Però ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, tinc la pressió de haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
1: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que... Sí. Que jo i una companya doncs, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup. I això sí que, sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa. No. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè a mi no em passen aquestes coses que ara veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, Maixeli, o sigui, no passa res. No passa absolutament res. Si no és ara, serà d'aquí 2 anys i si no, pues, 3, o sigui, que no sé. Que jo crec que justament en aquesta etapa dels 15 als 17 anys també li dones massa importància al que és l'amor. Encaixar, tipus, pels nois o per les noies, el que t'agradi. Perquè ho veus com que tot ha de girar al voltant d'agradar-li a una persona. O per almenys jo ho veia així, que,
0: sí,
1: que com tot el que faig, ai, però en aquest no li agradaré, en aquest... Què importa?
0: Sí,
1: què importa? O sigui, literalment importa una merda.
0: Literal.
1: Preocupa't de, no sé, de conservar les teves amistats, d'estudiar, de, que està molt bé tenir amor, no?, com a extra, però que a vegades ho girem tot en aquell voltant i dius que és que no té tanta importància.
0: Sí, sí, i que tens com aquesta pressió d'intentar agradar-li a algú o de voler agradar-li a algú, i llavors altres coses que són més importants de manera acadèmica o en qualsevol altre aspecte de la vida, que, però per aquesta pressió tan forta que tens d'intentar agradar, deixes de banda l'altre que també és molt important, és a dir, tenir relacions sanes amb les amistats, amb la família, no descuidar els que són teus, per dir-ho així. Però tens aquesta pressió de dir, uf, és que jo també vull tenir alguna cosa, perquè vull tenir experiències, vull explicar a les meves amigues el que em passa, el que no, tal, i si jo no tinc, també doncs em sento malament de dir que les meves amigues estan explicant tot el que els està passant i jo no puc aportar, saps? No puc... Jo, o sigui, puc opinar des d'una banda, però no des de la banda de saber el que és tenir, pues, alguna cosa, saps? Jo que també hi ha moltes nenes, i bueno, nens no tant, però més nenes, que senten aquesta pressió de dir... I llavors, al final, acaben fent coses que no els agrada perquè no els hi tocava, no era el que volien, o acaben fent per pressió, i al final és una mala experiència, jo crec.
2: I jo crec que ara ja podríem entrar, si està la segona etapa tancada, a la tercera, que és la d'entrar a la universitat, o a l'acadèmia, o al cicle, qualsevol cosa. Que ja crec que és una etapa encara més sèria, perquè sí que canvies totalment d'amistats, de relacions, i entres a un món nou, i les de la universitat poden explicar com ho han viscut, si han tingut pressió, i bueno, a veure què diuen.
1: Que, per exemple, jo crec que, com dius tu, és l'etapa ja com de maduració. Òbviament no del tot, no m'entens, perquè, bueno, jo crec que ni quan ets pare acabes de ser del tot madur i acabes fent coses il·lògiques, no?
0: Sí, sí.
1: Però que jo crec que ja és com que poses els peus al terra, saps? I dius, vale, he de construir un futur, he de treballar, he de pensar en què vull ser, què vull fer amb la meva vida. Perquè quan fas l'ESO, vaig i t'estàs coneixent a tu mateixa, tal. Però ara és com que te n'adones de què dius... Merda, tinc una vida a seguir, tinc una... he de saber un pla, però també amb el que estem parlant abans de tenir una pressió i de tot això, jo estic molt agraïda de com la meva mentalitat ha canviat des de que vaig a la uni, des de que jo he de decidir per mi mateixa les coses. Ara sóc jo la que decideix. Sí, o sigui, em veig com autònoma de dir, he de treballar, sóc jo la que decideix si m'aixeco, vaig a treballar. Sóc jo la que decideix si vaig a classe. I m'agrada molt el canvi de mentalitat, perquè, per exemple, un parèntesi del primer capítol que vam fer del futur, ara ho veig com, en molt poc temps, ho veig molt diferent, perquè vaig estar pensant, per exemple, si quan acabo la carrera no sé què vull fer, li donava molta importància a dir has de seguir estudiant, has de seguir fent una cosa. I ara potser, ho vam parlar justament ahir, perquè a vegades parlem de coses lògiques, que... si ara a mi em dóna la gana marxar a l'estranger a treballar i a decidir durant un any què és el que vull fer, quin problema hi ha? No li trobo el problema. I en canvi, quan era més petita deia, vale, acabes batxi, estudies i estudies. O sigui, i acabes d'agafar una feina. Pues potser no és el que vull ara mateix, vull dir. No, jo crec que estàs a l'etapa de que decideixes les coses i la pressió comença a ser diferent, perquè tens una pressió més d'adult.
0: Sí.
1: No sé.
0: Jo crec que la pressió ara de ja la vida més adulta és més teva, o sigui, què he fet tu amb la teva vida? Perquè, clar, abans tothom feia el mateix batxillerat, o sigui, els seus companys feien el mateix batxillerat, la mateixa això fa les mateixes assignatures. Ara cadascú té la seva vida i ja decideixes tu, o sigui, per això la universitat em diràs quanta gent va cada dia a classe de manera efectiva. Molt poca gent, moltíssima. Per què? Perquè cadascú ja decideix... el seu ritme, si li va bé a classe, si no va bé a classe. També en el tema de treballar, és que això, de petita deies, vale, sí, si jo vull ser, per exemple, abogada, jo sé que, pues, ESO, batxi, dret, màster i ja. Però és que potser quan acabo el màster dic, no, ara o no estic preparada per començar a treballar del que vull i començar ja el que és la monotonia, el millor vull fer pues, un any no sabàtic, però en plan estar a un altre país, amb una parella o amb les meves amigues, anar-me'n amb una i treballar a Austràlia. Bueno, Austràlia no, ¿vale? Perquè Austràlia deixem.
1: Una serp?
0: No, gràcies. No. Anar a un altre país i disfrutar una mica de la vida, perquè llavors ja saps que sí que et ve la vida adulta, de veritat, el treballar cada dia, despertar-se a les 7 del matí. Són les petites coses, llavors dius, vale, doncs faig un petit parón, petit parèntesi, vull disfrutar realment. Llavors aquesta pressió de dir, uf, sé que em passaré tota la vida treballant, ara deixa'm tenir un respir, una mica de descans.
2: Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres creieu que és pitjor la pressió que us donen des de fora o la que us doneu vosaltres mateixes?
1: Jo crec que l'autoexigència és com... top pitjors coses que et poden passar, perquè al final, qui, no vull dir-ho així tan heavy, però qui s'està torturant amb els pensaments i amb un mateix, ets tu. Llavors, si t'ho diu algú, t'afecta molt perquè t'ho està dient una persona propera a tu, però t'ho estàs dient tu cada dia, o sigui, el teu cervell cada dia està pensant el mateix i el mateix i el mateix. Jo crec que això et desgasta i et cansa molt més que si t'ho diu, per exemple, ta mare. O sigui, que t'afecta molt que t'ho digui el teu pare, el ta mare, perquè són persones com... molt properes a tu, però jo crec que al final quan més et desgastes i més t'afecta aquesta pressió és quan te la fas a tu mateixa.
0: Sí, jo opino igual, jo crec que l'autoexigència és de les coses més dures que et pot passar. Però si tens una família que està sobre teu, però al final acabes fent les coses perquè la teva família t'està dient, saps? Però si tu mateixa és la que t'estàs posant al cap que has de treure la millor nota, has de ser la millor en tot, anar a totes les classes, fer tot no sé què, jo crec que és bastant més fotut que al final digui el teu pare... posa't a fer això, o sigui, ja, perquè al final suspendràs. Però si tu mateixa tens la capacitat de dir sé que ho faig perquè si no malament, jo crec que és més fotut.
1: I aquesta autoexigència és com que et persegueix en totes les etapes. Des de que comences l'adolescència fins que l'acabes o comences ja l'etapa adoptal, que jo crec que la tens tota la vida, l'autoexigència,
0: sí.
1: Però que em refereixo és com que et segueix en tots els aspectes d'estudis, d'experiències, de tot. Perquè al final és com que tu et marques el que vols o el que no vols i que, no sé, com que te autosaboteas tu mateixa.
0: Sí, sí, això també ho crec. Jo crec que l'autosabotatge és...
1: jodidíssimo.
2: I bueno, jo opino el mateix.
1: I ja està, vale.
2: Ja està.
1: No tens res més a dir.
2: No, però jo crec que em refereixo que... crec que quan t'exigeixes algú és dolent, però... també crec que la pressió que dones de fora és encara molt pitjor del que... o sigui, la pressió que donen de fora, els comentaris que et diuen, jo crec que també et pot fer canviar d'opinió segons la carrera que vulguis fer, el futur que vulguis tenir o els plans de vida que vulguis tenir. Jo crec que també això ho hem de tenir molt en compte. I bueno...
1: vale, pues jo crec que com a última cosa per dir, perquè ja se'ns està fent tard... jo volia donar com un missatge, que no sé si vosaltres pensareu igual, però sobretot si hi ha gent més petita que nosaltres escoltant-nos, que és que nosaltres creiem que créixer no hauria de ser una competició i que a l'hora que tu creixes hauria de ser una manera doncs, de decidir tu mateix qui vols ser i en què vols formar, en plan, en qui vols convertir, no? I descobrir què t'agrada, però sempre fer-ho des del que tu penses, no sentir una... per molt que tu sents una pressió, perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
0: És inevitable.
1: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
0: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
2: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
0: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
1: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
3: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
2: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
6: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
6: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
2: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
6: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
2: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
6: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
2: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
8: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13 a favor del conjunt català.
2: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
6: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
2: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
3: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
11: Elles contra nosaltres.
12: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
10: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
13: Ens tornarem a acostar les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
10: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
14: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
10: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
2: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
15: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
6: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
2: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
16: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
6: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
2: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
6: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
2: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
18: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar
17: Igualment, reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 10 minuts de les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
6: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
6: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mon Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
20: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
19: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
20: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
19: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un dia més anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
22: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
21: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
2: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
6: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
2: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
6: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
0: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
6: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del papa.
2: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
8: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
5: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
6: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
23: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
26: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
25: Unes discrepàncies que han fet palesa una esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
2: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
6: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
2: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
6: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
2: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
4: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
3: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
9: I també a l'aparença es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
3: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
2: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Colla, Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
6: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
2: Canal T, Leonor Bartomeu.
11: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
12: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i, a més, una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
11: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
13: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB, a Múrcia, en perdre-hi al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
7: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
13: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
10: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
13: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 16:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
25: La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa.
3: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
15: ¿Qué has encontrado?
16: Un lugar. He encontrado un lugar.
3: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
16: És maravilloso. ¿A que sí?
17: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
16: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
3: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
16: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
15: ¿Qué más?
18: ¡Yo tengo el poder!
3: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
0: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: bona tarda. Són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 4 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la cantautora Maria del Mar Bonet, cap de cartell de la tercera edició del Juliols al Xifreda. Els docents del territori rebutgen el preacord d'educació i mantenen la vaga de demà. Del Moianès a la ruta 66, corrent contra l'ELA, el repte solidari d'Eric Casacoberto.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que Maria del Mar Bonet, Sara Roy, Joan Garriga, Majid Fahem, Marina Palau i Cel Obert són les 5 propostes musicals que conformen el cartell del Juliols al Xifreda d'aquest any. El cicle, que aquest any arriba a la tercera edició, busca acostar artistes de renom al públic local, però també donar a conèixer artistes emergents i locals en un format íntim que anirà acompanyat d'una oferta gastronòmica local que, en aquesta edició, anirà a càrrec de 2 establiments del municipi, Can Tastet i el restaurant Boira. Tots els concerts es faran als jardins del Museu de Can Xifreda 8:45 del vespre en un ambient íntim i de proximitat. Les entrades es posaran a la venda dijous 11 de juny. A continuació us deixem amb la presentació del cartell en primícia que hem fet pel Territori 17, on la regidora de Cultura, Caral Vinyals, n'ha explicat tots els detalls.
2: Vale, perfecte, doncs bon dia de nou, Ona. Estic aquí amb la Caral Vinyals, regidora de Cultura, i avui parlarem, ens explicarà quina és la programació, la nova programació d'aquesta tercera edició del Juliols a Can Xifreda. Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí. Com estàs, Caral?
3: Bon dia a tothom. Moltes gràcies a vosaltres per acollir per tercera vegada aquesta presentació del cartell del Juliols al Xifreda 2026. Molt contenta de poder-vos explicar.
2: Veure, primer de tot, abans de començar, tercera edició ja. Aleshores, què? Quina és la programació d'enguany?
3: Aquesta programació és la novetat més gran, no?, que cada any canvia. Si us sembla, comencem ja. Us diré una mica perquè és el més esperat. Com sempre, intentem fer aquest cicle de música en viu, de concerts, de 8:45 a Can Xifreda, amb noms de renom, amb una llarga trajectòria, com és el primer concert el dia 2 de juliol de la Maria del Mar Bonet, una de les veus més emblemàtiques referents del país de la música catalana, que vindrà acompanyada, a més d'en Borja Penalba i l'Antonio Sánchez. El dia 9 de juliol, el dijous dia 9, tindrem la Sara Roy, després de passar pel grup Macedònia a la seva joventut. El 2021 va treure el seu primer disc i ara doncs està amb aquesta veu dolça recorrent als pobles de Catalunya. El 16 de juliol tindrem en Joan Garriga, que és el fundador de Dosminguet i l'ànima de la troba Kung Fu, que a més vindrà acompanyat del Majid Fahem. El dia 23 de juliol, un concert que ens fa especial il·lusió, és una cantautora codinenca que no podia faltar en aquests juliols al Xifreda, és la Marina Palau. Alguns haureu sentit ja el seu nom, acaba de treure el seu primer disc i encaixa perfectament doncs, amb aquesta programació. I finalment, l'últim dijous de juliol, el dia 30, tindrem Cel Obert, d'aquests grups emergents que també volem donar-li doncs, aquest espai en els juliols del Xifreda.
2: Uau, quina programació més excel·lent, vull dir, quins noms. I m'encanta perquè barregeu els grans noms, no?, com Maria del Mar Bonet, Joan Garriga, amb persones més emergents, poc conegudes. Com és aquesta combinació? Com heu aconseguit aquesta combinació?
3: És la filosofia que sempre hem tingut del cicle de concerts del Juliols al Xifreda. Ens agrada a Sant Feliu acollir artistes, com he dit, d'una llarga trajectòria, però també creiem que és molt important donar veu, donar aquest espai a aquests artistes doncs, que tot just acaben de començar o que estan començant i, per tant, doncs, compartir cartell perquè el públic doncs, pugui venir a veure concerts que aniria a veure en grans ciutats, no? Però que a la vegada també pugui conèixer, tingui l'oportunitat de conèixer aquests artistes més emergents, en diríem.
2: Clar, perquè ara estem aquí a Can Xifreda, on es faran aquests concerts del juliol. Què té de diferent aquests concerts? Perquè ara em deies que no serà un gran espectacle, sinó són concerts en format íntim.
3: Exacte. Can Xifreda és un espai privilegiat, és un entorn molt bonic que tenim a Sant Feliu, dels més bonics, que just a més estem intentant cuidar i potenciar d'una manera doncs, això més íntima. I per això vam tenir clar que els concerts d'estiu havien de ser a Can Xifreda. Aleshores, doncs, això és el que fa especial aquests concerts en un ambient obert d'estiu i de petit format, de proximitat, sempre per davant, música en català. A més, tornarem a tenir el Cantastet i com a novetat amb el restaurant Boira, que tot just ha obert aquest any, fent doncs, aquesta restauració dins de cada concert, cada dijous de juliol. Per tant, hi ha l'oportunitat d'escoltar música i també doncs, prendre alguna cosa i sopar. I això és un format que volem continuar mantenint perquè fins ara ha funcionat. El nostre objectiu és que tots els concerts s'omplin, que es venguin les mateixes entrades per tots els concerts i llavors serà quan nosaltres direm ara sí, això és un èxit.
2: I clar, jo em preguntava, perquè ara estàvem parlant no, de les novetats, novetat el Boira estarà aquí també, però també em preguntava, clar, he vist molta paritat, vull dir, hi ha molta igualtat en el sentit de que també doneu veu a moltes dones. És important aquest fet per vosaltres?
3: I tant, és un dels valors que tenim molt clars en aquest cicle de concerts del Juliols al Xifreda. Creiem que la paritat sobre els escenaris, tenir referents dones, ja siguin com a artistes principals, veureu que en aquesta programació hi ha doncs, tres dones que porten el seu nom en el cartell, però el que volem és paritat completa sobre l'escenari també de músics, i penso que això és una cosa que hem aconseguit en les tres edicions que tenim com a prioritat i que va per davant de moltes coses.
2: Clar, i ara jo em preguntava, per aquella gent que encara no ho sàpiga, les entrades, com les poden aconseguir?
3: Les entrades sortiran dijous que ve, per tant, us podeu anar agendant els concerts. Hi haurà l'abonament, és molt important, aquest abonament que surt molt a compte, perquè així tens l'oportunitat de veure doncs, tots els artistes. A nivell econòmic doncs, també surt molt a compte. I sortiran a través d'una plataforma, passarem l'enllaç i des d'allà es podran comprar.
2: I ja per anar acabant, què espereu que visqui? Les persones que vinguin aquí, quina sensació voleu que s'enduguin d'aquests juliols al Xifreda?
3: Que la cultura es pot descentralitzar, que no cal anar a veure grans concerts en grans ciutats o en grans festivals. Al final, portar aquests artistes a Sant Feliu per nosaltres és un orgull. Haver pogut com arribar no, a acords i que també els hi faci molta il·lusió venir a Sant Feliu, doncs això és el que volem que el públic gaudeixi d'aquest entorn de Can Xifreda i d'artistes que segurament aniria a veure doncs, això en grans festivals o en grans sales de teatre, i que no cal, que la cultura es pot descentralitzar i també la podem tenir aquí a Sant Feliu de Codines.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Caral. Espero de debò que els concerts aquí al juliol vagin d'allò més bé, serà increïble. Teniu moltíssims noms per descobrir i altres de molt coneguts per venir a gaudir, així que moltíssimes gràcies de nou per ser aquest matí aquí a una codinenca i al Territori 17.
3: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem el dia 2 de juliol.
0: Els docents catalans han rebutjat massivament el preacord del Departament d'Educació i és que un 65,1% dels professors han votat en contra d'una proposta que, en canvi, sí que avalaven els sindicats USTEC i professors de secundària. La votació, que s'ha allargat 4 dies, ha comptat amb una participació de més del 50% del professorat. El resultat deixa un escenari clar. Les mobilitzacions es mantenen i, de fet, divendres 5 de juny hi ha la convocatòria de vaga general arreu del territori. El preacord que el gruix dels mestres han rebutjat incluïa millores econòmiques progressives fins al 2029 i 6.400

0: moltíssimes coses. Les necessitats són ara. L'escola inclusiva és insuficient el que ofereixen. D'aquí 4 anys, no sé si més... Sí, 6.000 dotacions. Però d'aquí 4 anys, progressivament, arriba massa gradualment. No és suficient. I un altre dels motius, personalment, que els companys segurament estaran d'acord, les mesures contra la burocràcia, aquest excés de tasques administratives, moltes vegades arribo a pensar si treballo a una escola o a una oficina. És massa. En definitiva, els compromisos que ofereixen són massa genèrics i poc vinculants, podríem dir.
1: En aquest mateix centre, l'Àngel, un altre dels docents, insisteix que el repartiment d'aquestes 6.000 dotacions, si es calcula per escoles, és una xifra totalment irreal.
2: El que sí que és prioritari són més recursos per fer real i sostenible la inclusió a les escoles, que actualment no hi és. I amb la dotació de 6.000 docents més que no concreten quan seran ni amb quin calendari i que, a més, segueixen sent insuficients perquè si es surt a repartir a un mestre per escola, comptant que també reparteixen amb la concertada, doncs no són suficients. Llavors, al final, la resposta seria la pregunta si aquest acord millora el dia a dia a les aules. I com que la resposta és no, doncs nosaltres no volem un acord que no és suficient.
1: Però el rebuig a les urnes va més enllà dels recursos. Des de la mateixa escola Jaume Balmes, la Yael posa veu al desgast emocional i econòmic que viuen els claustres després de mesos de vagues i deixa clar que el pols amb el departament no és per una qüestió de diners, sinó per defensar el model d'escola pública.
3: Hi ha un desgast amb les famílies, hi ha un desgast a nivell d'organització d'aula, a nivell d'organització de claustre i a nivell de sou, evidentment, perquè fer vaga doncs, toca la butxaca. Llavors, totes tenim ganes d'acabar-ho, però no a qualsevol preu. Creiem que aquest preacord es centrava en accés en la recuperació de la pèrdua salarial, de la pèrdua de poder adquisitiu, que és important, evidentment, molt important, perquè no es tracta d'una pujada de sou, sinó de recuperar el que hem anat perdent durant molts anys. I és molt important per donar valor a la nostra tasca, per donar valor a la formació que tenim, per donar valor a totes les hores que fem, evidentment. I una cosa no treu l'altra. Però creiem que s'han deixat de banda molts aspectes que són els que, si sortiu al carrer quan hi ha les manifestacions, si llegiu les pancartes que portem o que pengem a les escoles, la majoria van, per no dir totes, van en favor de millorar l'educació, de millorar l'atenció a l'alumnat, de millorar l'atenció a la diversitat que tenim a les aules i que és un regal, però que s'ha de poder atendre com es mereix.
1: Al cantó oposat, els partidaris del sí defensaven el text per esgotament i realisme. A Caldes de Montbui, Iñaki Talents, mestre, explica que calia votar a favor per coherència amb el que es demanava, però també per l'esgotament econòmic i físic dels mestres a aquestes alçades del curs.
4: Venim de fa 2 anys que els sindicats van preguntar quines haurien ser les nostres prioritats a l'hora de mobilitzar-nos a fer vagues i quines demandes portem al Departament d'Educació. El col·lectiu va decidir en un 48%, que era la més votada, als salaris, i un 44% a l'educació inclusiva. Eren els dos pilars fonamentals, a banda de les ràtios. I bé, en aquest preacord considero que l'augment salarial podria ser adequat, tot i que no és el que demanàvem, però considero que ja recuperem part del poder adquisitiu. I pel que fa a la inclusiva, si tenim en compte que el pacte amb Comissions Obreres i UGT estàvem parlant de 200 incorporacions noves al sistema educatiu, a ara, que en són 6.400, doncs em semblava que era una millora molt gran i que llavors, tot i que podem dir que això no soluciona el sistema educatiu ni la inclusió, creia que estàvem davant d'un acord en aquest sentit, en aquests sentits que és adequat, no?
1: Talents també reconeix que l'acord té mancances importants, com les ràtios o la climatització. Tot i això, defensa el preacord com una estratègia necessària davant del cansament físic i la possible desmobilització degut a que estan a final de curs.
4: Evidentment, aquest acord no millora altres aspectes del sistema educatiu públic. No millora el tema de la climatització a les aules, no hi ha...

0: la baixada de ràtios real que demanem, perquè simplement es fan referència a la baixada de ràtios que tindrem ara de cara al Ministeri d'Educació, de cara a l'Estat, que ja ho establirà per llei. Evidentment que falten moltes coses i aquest acord, preacord, no arregla el sistema educatiu català. Però jo entenc que el que sí que arreglava era aquest cicle de vagues que prioritzava justament el que preacord ja està oferint. En definitiva, per consolidar aquests guanys i poder encetar un altre cicle de vagues, tenint en compte que també estem a final de curs i tots sabem que quan acaba el curs i comencem de nou, potser es dilueix una miqueta més.
1: Més enllà del rebuig a l'acord, també hi havia una altra línia vermella per la qual els docents han decidit votar que no, i és que el pacte deixava fora el personal d'atenció educativa, els vetlladors, integradors socials, personal especialitzat, entre d'altres. Això sí, en el que coincideixen ambdós votants és que el problema de l'escola és estructural i profund, i que la pressió als carrers, de moment, no s'aturarà.

0: L'Eric Casacuberta s'ha proposat travessar la ruta 66 corrent des d'Illinois fins a Califòrnia. Tot plegat ho fa per una bona causa, recaptar fons per l'ELA. Per preparar-se aquest mes de juny, ha decidit recórrer tot el Moianès en 4 etapes maratonianes. Dissabte començarà fent una ruta de Moià a Monistrol de Calders i diumenge sortirà de la capital de la comarca per anar fins a Oló. A l'espai de l'entrevista, en Jordi Givert ha parlat amb ell per conèixer els detalls d'aquesta volta al Moianès.
1: L'Enric Casacuberta s'ha proposat que a partir del mes d'agost farà corrent tota la ruta 66. Ho farà per una bona causa, per recollir fons per l'ELA, però mentre s'està preparant han sortit altres reptes secundaris i aquest cap de setmana començarà una volta pel Moianès. Per parlar-ne el tenim avui amb nosaltres. Hola, Enric, bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Enric, primer de tot, entenc que els preparatius per aquest repte de que faràs a partir de l'estiu, de la ruta 66, va creixent i de moment estàs satisfet de com de la repercussió que està tenint.
2: Sí, sí, no, se'ns està fent gros, ja m'ho pensava, però bé, i seguim creixent i encara tenim que anar creixent més, sí, sí.
1: Molt bé.
2: He tingut bastanta repercussió. Televisions d'aquí, inclús als Estats Units, he tingut un parell d'entrevistes i encara me n'esperen més. I, bueno. Bé, anem bé. Bueno, anar tancant temes i anar tancant pressupost.
1: A partir d'aquí, aquest cap de setmana faràs una volta pel Moianès. Com funcionarà exactament?
2: Sí, això es tractava, com que mai fet, de Mollació, quilòmetre zero, també volia involucrar-me una mica al Moianès. I vaig decidir, abans de marxar, doncs, passar per tots els pobles del Moianès. Ho faig en 4 dies diferents, perquè cal que m'hi estressi o que em fongui molt entrenant, perquè l'entrenador em diu que tampoc ni em cremi massa. I en 2 caps de setmana passo per tots els pobles del Moianès. Vull dir, començo aquest dissabte, que vaig de Mollà corrent fins a Monistrol i després fins a Calders. El diumenge faig de Mollà fins a Oló i a l'Estany. I després, el cap de setmana, després tinc altres coses que fer. I després, el cap de setmana, el 20 i 21, sí, juny també, vaig a fer a Mollà, Collsuspina, Castellcir, Sant Quirze Safaja. I l'últim diumenge faig Mollà, Granera, i acabo Castellterçol.
1: Sí, veig que cada dia surts de Mollà, diguéssim, surts de casa, podem dir, per anar fent diferents rutes per la comarca. Entenc que faràs zones de corriol més que de carretera. Sí, o...
2: sí. Carretera no gaire, perquè esclar, aquí les carreteres tampoc no tenen no gaire arsen, diguem, i millor hi vaig per camí. Vull dir, bueno, de Collsuspina a Castellcir sí que hi ha bastant aquell tros, sí, que puc fer amb asfalt, però
1: serà més pista i corriols. Sí, anava a preguntar, sí, a cada un dels pobles, no sé si s'ha preparat algun acte, algun esdeveniment, sí, que hi hagi.
2: Sí, sí, ens rebran a tots els pobles, tots estan informats, els ajuntaments, i ja inclús els llocs on ens rebran, i bueno, de rebuda, una mica de paripé, diguem, no? Que es representa com donen el seu suport i bé, allà està amb la gent, farem merchandising aquells dies, vull dir, abans muntarem la carpa, abans que jo arribi gent del meu equip, muntarem la carpa, hi haurà la venda de samarretes i tot això. I explicar una mica el repte de què va i el codi QR per qui vulgui col·laborar, m'entens?
1: Molt bé. Doncs clar, recordem que això serà una prèvia per fer aquesta ruta a 66 corrent, que travessa més de la meitat dels Estats Units, i això ho fas, sí, per recollir fons per l'ELA, que hi ha una fundació al darrere, no?
2: Sí, sí, ho faig. El que recapti aquí, diguem, ho faig per la Fundació Catalana de l'ELA, que és la Fundació Miquel Valls, diguem, i tots els beneficis de recaptar mirant per ell. I als Estats Units, allà ara hi ha la fundació, la ILS Association, que és la fundació més gran que hi ha allà de l'ELA, que és l'equivalent aquí d'aquesta, no? Però més a nivell nacional dels Estats Units, que aquella es dedica més a la investigació. Si és com la Fundació Miquel Valls és més atenció al malalt i, saps, l'atenció més diària i l'ajuda al malalt, Aquella és més per investigació. I el que recapti dels Estats Units anirà per aquesta associació.
1: Molt bé, doncs...
2: Hem obert dues vertents.
1: Enric, per anar acabant, no sé si tens calculat quants quilòmetres faràs pel Moianès amb aquestes diferents etapes.
2: Clar, jo la volta al Moianès, si l'hagués fet sencera, eren 120 quilòmetres. Però jo em sembla que fent d'aquesta manera em faig uns quants més, perquè... Saps? Si la fes seguida, aniria a la volta i en seria més. Però la veritat és que no els he sumat els quilòmetres. Els he sumat els d'aquest cap de setmana, però no sé, potser seran 150. Tampoc és cap bestiesa. Vist el que em ve, tampoc és cap bestiesa.
1: Clar, perquè entenc que als Estats Units faràs això. No? Ens comentaves l'última vegada que vam parlar amb tu que uns 40 al dia, més o menys, entre 20 i 40?
2: No, entre mitja marató i una marató, entre 20 i 40, sí, durant 150 dies. Això calculant, els que m'ajuden són unes 93-94 maratons que faré en 150 dies. Gairebé un dia sí, un dia no.
1: Déu-n'hi-do, Enric, moltes gràcies per explicar-nos el teu repte i anirem seguint els teus passos.
2: Sí, moltes gràcies per recordar-vos de mi i bé, aquí estaré pel que necessiteu, d'acord?
0: I com us explicàvem fa uns dies, Sant Feliu de Codines presenta per primer any un casal d'estiu exclusiu pel jovent. Es tracta de l'Estiu Jove XL, una proposta de lleure adaptada que neix per cobrir una mancança històrica, oferir un espai actiu a aquells nois i noies d'entre 12 i 17 anys que ja no es poden inscriure als casals d'estiu tradicionals. El projecte es desenvoluparà del 29 de juny al 17 de juliol a l'Espai Jove del Centre Cívic La Fonteta, i és que per fer-lo més atractiu compta amb un horari de matins i amb una flexibilitat total, ja que els participants no tenen l'obligació d'assistir-hi les setmanes senceres. Caral Vinyals, regidora d'Educació, ens explica com va sorgir la idea d'aquest nou format.
3: I vam pensar que hi ha molts joves a partir de 12 anys que ja no van als casals d'estiu i que aleshores al matí doncs, no tenen un lloc on poder anar o fer activitats a l'Espai Jove. I vam, a partir d'aquí, pensar que seria una bona idea fer una mena d'espai estil un casal d'estiu, però adaptat als joves. Què significa això? Doncs amb un horari molt més atractiu, amb unes activitats molt més també atractives pels joves. I és per això que vam dir de fer durant 3 setmanes aquest Estiu Jove XL, que tampoc no tenen per què venir una setmana sencera, poden venir 3 dies a la setmana i estar ple d'activitats.
0: Entre la varietat de propostes preparades hi ha tallers d'art, cuina, circ i rocòdrom, a més de sortides fora del municipi a llocs com PortAventura o el Salting. La programació també inclourà activitats de descoberta de l'entorn a través de tallers d'orientació, fruit de la col·laboració amb l'entitat local Codines Trail. Més enllà del comportament lúdic, l'Estiu Jove XL destaca per voler convertir-se en un espai de socialització i també com un refugi climàtic per passar les hores de més calor.
3: Bàsicament, l'objectiu és que els i les joves no es quedin a casa a l'estiu i que, a més, tinguin l'oportunitat d'aprendre i viure noves experiències, com són també les sortides per l'entorn de Sant Feliu. Gràcies a l'entitat Codines Trail es faran uns tallers d'orientació pels joves, amb l'objectiu que també es coneguin el poble, el lloc on viuen i a més que aprenguin a cuinar, que aprenguin i d'una manera molt més distesa i molt més atractiva que el que seria un casal d'estiu o tallers puntuals. Es busca que la franja d'aquestes edats no es quedin a casa ni sols mentre les famílies treballen ni tinguin calor pel poble, doncs que puguin estar en un espai refugi climàtic i a la vegada aprenent noves activitats i que ho puguin fer amb els amics.
0: Totes les persones interessades han de saber que les places són limitades i que el període d'inscripcions ja està obert i es podrà formalitzar fins al proper 7 de juny a través del formulari digital que ha habilitat l'Ajuntament.
4: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, o l'Àngel...
1: Hola, bon diumenge.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bé, gràcies. Ben trobats tots.
0: La Maria Torrents no hi és avui, vull dir que avui no la sentirem.
1: No.
0: Està d'un evento, no? La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Hola, Pau. Avui tenim públic, no?, aquí que ens està escoltant,
1: sí,
0: Àngel.
1: Sí, sí, ara ens hem començat a fer famosos. No sí. Puc sortir al carrer sense haver de signar aquí...
0: Autògrafes i tot,
2: sí,
0: no?
2: Autògrafes sí. Tot el dia.
1: Però, bueno, sí. És millor això.
0: Bueno, però, clar, explico tot, que la idea del programa de música no és tota teva aquesta vegada,
1: No, no, no, no, no. No, no, aquesta... Aviam, vols la senyoreta de Jaime...
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, que va ser tu, que tu i el teu pare, que veu triar quin tema, quina temàtica ens veu demanar?
4: La temàtica dels transports.
1: Els transports?
4: Sí.
2: Doncs parlarem de transport.
1: Parlarem de transport, perquè parlarem. Aquí...
0: Programa de música i de transport.
1: Fem el que convingui, sí. Si, i més si se'ns demana.
0: Aviam què haurà fet l'Àngel i Josep Maria.
2: Doncs bé, que sou tots benvinguts a aquest viatge musical sobre rodes. Avui parlarem de transports terrestres. Trens, cotxes, motos, autobusos, però, sobretot, viatjarem amb la música. I ja us avisem que aquí no hi ha límits. Passarem del rock al pop, de la rumba a l'electrònica. I potser fins i tot alguna sorpresa inesperada. Així serà com una autopista sense peatges ni senyals. Si algú es mareja amb tants revolts musicals, que tanqui la ràdio una estoneta, i després, sobretot, després que torni...
0: Sí, que torni a engegar-la,
2: Clar.
0: Prepareu-vos perquè avui agafarem tota mena de transports i també tota mena d'estils musicals. Aquí no hi ha bitllet únic. Cada cançó anirà per la seva via. Potser ara sona un clàssic de carretera americana i després ens plantem en plena festa disco o un tema tranquil per mirar el paisatge per la finestra. Nosaltres us hem avisat. Aquest programa no porta suspensió ni amortiguadors. Si noteu massa sotrac, ja ho sabeu, baixar el volum... No, tancar la ràdio no, Baixar el volum i prou.
2: Bé, avui fem un programa amb un fil conductor molt clar. El transport per terra. Però que ningú es pensi que totes les cançons aniran al mateix ritme. Aquí cada tema és com un vehicle diferent. Alguns correran com un esportiu, altres aniran lents, com un tren de mercaderies, com la Renfe. I algun potser farà més fum que una moto d'aquelles antiga. El que sí que està garantit és varietat i bon humor, que no falti. I si algun canvi musical us deixa descol·locats, calma, feu una parada tècnica i tanqueu la ràdio dos segons.
1: Arrenca el motor d'aquest especial musical dedicat als camins, les carreteres i els rais. Però, atenció, perquè el viatge d'avui serà imprevisible. Passarem per dècades diferents, idiomes diferents i ritmes completament oposats. Això és com compartir cotxe amb quatre conductors diferents. Mai saps quina música sortirà després. Nosaltres hi posem gasolina, humor i moltes ganes de passar-ho bé. Ara bé, si algú no suporta tants canvis de marxa musicals, que faci com els túnels. Esperi la següent sortida.
0: Ara. I abans dels cotxes, dels trens i de les motos, hi havia una manera de moure's molt més senzilla. Caminar. Fer camí pas a pas, sense presses, descobrint món, mentre un avança. I de camins, precisament, ens va escriure uns versos immortals Antonio Machado.
2: uns versos que anys més tard va convertir en cançó un senyor que coneixem tothom, Joan Manel Serrat, amb aquella sensibilitat tan seva. Una peça tranquil·la, reflexiva i perfecta per començar aquest viatge musical sobre transport terrestre, començant pel més antic de tots, anar a peu. Escoltem He andado muchos caminos.

0: I si caminar era el primer pas, després arriba el moment d'accelerar el ritme. Córrer, sentir l'aire a la cara i aquella sensació que el món passa més ràpid sota els peus. Des de les curses olímpiques fins a les corredisses del dia a dia. Córrer també té banda sonora pròpia.
1: I segurament n'hi ha una que tots tenim al cap, la música inconfusible d'Evangelis per la pel·lícula Carros de Foc, una melodia èpica, emocionant i capaç de fer-nos sentir atletes encara que només anem corrent darrere l'autobús. Escoltem aquests Carros de Foc.

0: Després de caminar i de córrer, la humanitat va decidir que potser era millor avançar una mica més de pressa, però sense perdre aquell contacte directe amb el camí. I així arribem a un vehicle senzill, ecològic i molt estimat, la bicicleta.
1: És un invent que té alguna cosa de llibertat, d'estiu i de passeig tranquil. I per acompanyar aquest moment sobre dues rodes, escoltarem una cançó plena d'encant, de grans veus, Yves Montand, a bicicleta, preparats per pedalar musicalment.

0: Deixem aparcada la bicicleta i pugem un graó més en la velocitat. Ara toca sentir el soroll del motor, l'olor de la gasolina i aquella sensació de carretera oberta que només dona una moto.
1: I si parlem de motos amb humor i accent ben nostre, hem de passar sí o sí per Pere Tàpies. Amb el seu sentit desenfadat i irreverent, ens porta una peça ideal per continuar aquest viatge musical sobre rodes. Endavant amb la moto i amb Pere Tàpies.
2: Hola, Pere, vinga, hola, Tàpies. Com va, Tàpies? Va, tu, hola, Tàpies.

0: dalt jo sóc bugia, sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero, corro i freno, sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal avui. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que és mare.
1: Molt, molt abans que existissin els motors, durant segles i segles, hi va haver un animal que va portar persones, mercaderies i exèrcits d'un lloc a altre. Qui pot ser? El cavall. Company inseparable de viatgers, comerciants i soldats, és probablement el gran símbol del transport en la història de la humanitat.
2: Ara farem parada en un paisatge immens i gairebé infinit, les estepes asiàtiques. Allà el compositor Alexandre Borodin va imaginar musicalment la trobada de dues caravanes molt diferents, una de comercial i l'altra militar.
3: I el més fascinant és que cada caravana té la seva pròpia melodia. Les dues músiques avancen separades, es creuen enmig de la immensitat de les estepes i acaben convivint dins la mateixa obra, com si veiéssim passar els cavalls davant nostre. Escoltem en les estepes de l'Àsia Central.

0: Però el cavall no només servia per muntar-hi al damunt. Amb el temps, també va arrossegar carros carregats de persones, eines i mercaderies, convertint-se en el motor de molts camins i moltes vides.
1: I ara ens anem cap als paisatges rurals de l'Argentina de la mà d'Atahualpa Yupanqui. Els ejes de mi carreta, el carro que grinyola, es converteix gairebé en una manera d'entendre la vida senzilla, lliure i sense presses.
2: I ara una cançó profunda i plena d'imatges de pols, camins i horitzons oberts. Deixem que sonin aquests eixos que cruixen, perquè, com diu la cançó, no cal greixar-los si així ja fan companyia. Escoltem Los ejes de mi carreta.

0: I del carro solitari dels camins rurals passen a les grans caravanes de carros que van travessar els immensos paisatges dels Estats Units, camí de l'Oest. Famílies senceres avançant entre pols, rius i muntanyes buscant una nova vida a la frontera.
1: Un viatge dur, immens i aventurer que el cinema ha convertit en mite moltes vegades. I nosaltres el recordarem amb una gran música de la pel·lícula Horizontes de Grandeza, una banda sonora majestuosa que sembla dibuixar davant nostre aquelles praderies infinites i els carros avançant lentament cap a l'horitzó.

0: I continuem parlant de caravanes, però ara deixem enrere la pols del Fort West i ens endinsem en un ambient molt més nocturn, elegant i ple de fum de club de jazz.
1: Una caravana també pot ser musical, misteriosa i plena de ritme. I això és exactament el que aconsegueix Duke Ellington amb Caravan. És un clàssic irresistible que barreja exotisme i swing amb aquella força inconfusible del jazz. Prepareu-vos perquè aquesta caravana ve amb molt de ritme.

0: Hi ha paisatges tan immensos que gairebé sembla impossible descriure'ls, descriure'ls en paraules. I un d'aquests és el Gran Canyó, amb els seus camins perduts, els genets solitaris i aquell silenci espectacular de l'oest americà.
1: Qui va saber convertir tot això en música va ser Ferd de Groffé, amb la seva famosa Gran Canyón Suite. En aquest fragment, gairebé podem imaginar un viatger avançant tot sol entre les roques i els grans espais oberts del canyó. Tanquem els ulls i deixem que la música ens hi transporti.

Bé, i farem un petit recordatori per si algú s'ha perdut entre caravanes, cavalls i canyons. Avui estem fent un programa dedicat als mitjans de transport. I si hi ha un protagonista absolut del segle XX i del món actual, és

0: I arriba el moment de pujar a un dels grans símbols del transport modern, el tren. Durant molts anys va unir pobles i ciutats, va portar emigrants, mercaderies i somnis, sempre amb aquell ritme hipnòtic de les rodes sobre la via.
1: Bé, i tots nosaltres hi pujarem amb una cançó molt, molt especial, Dalt del tren. Està interpretada pel grup de folk. És una peça que, en realitat, adapta al català un vell espiritual i gospel nord-americà titulat Get on the Board.
2: Una música que conserva aquell aire popular i viatger dels trens de llarg recorregut, amb el ritme gairebé marcant el moviment del comboi. Així que prepareu el bitllet, perquè ara marxem dalt del tren.

0: Continuem sobre rails, però ara canviem completament d'ambient. Deixem els trens populars i tradicionals per entrar en un viatge molt més íntim i nocturn.
1: Perquè arriba el moment d'escoltar Sau amb El tren de mitjanit, una cançó plena de nostàlgia i d'aquelles imatges que només tenen els viatges de nit, quan el tren sembla emportar-se pensaments, records i històries cap a algun lloc desconegut.
2: Per això hi ha de fer això, no? Per això hi ha de fer això, no?

0: outside to so warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: I si parlem de trens mítics, n'hi ha un que gairebé podem sentir abans, fins i tot que comenci la cançó. Xiulets, rodes, vapor i aquell ritme tan característic de locomotora antiga avançant per la via.
2: I tot això ho va convertir en música Glenn Miller amb Chattanooga Shoo-Shoo, un clàssic del swing que juga constantment a reproduir el so i el moviment d'un tren en marxa. Així que tots a bord, que la locomotora ja arrenca.

0: El trineu del Pare Noel, lliscant sobre la neu i carregat de campanetes. I quina millor manera d'acomiadar el programa que amb una cançó que tothom reconeix des de la primera nota. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Endavant.
1: Arriba Nadal.

0: Bé, bon diumenge a tothom, sí. I fins la propera.
1: Bon diumenge i bon Nadal.
0: I nosaltres marxem a peu, per això, eh?
2: I bona
0: marxem
2: setmana. Peu, sí. I sobretot els fans que tenim aquí. Tenim gent present que ens estima molt.
1: Molt bé.

0: her car.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
3: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
5: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
3: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Als òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga. Thank you.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
3: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
2: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
4: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
2: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobretot, tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
3: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
2: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
4: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
2: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti, un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
3: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
4: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
6: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
2: 30 dotacions dels bombers segueixen treballant per apagar l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda.
3: La nau afectada ha col·lapsat, però el foc segueix actiu. Ara els treballs se centren en evitar la propagació a una nau veïna. L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
7: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs, ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
2: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díaz.
3: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: Òmnium, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
3: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
9: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
2: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
3: La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls a la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
2: A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
10: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
11: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
2: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
12: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindrà el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de l'ACB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga, ara comença l'Igualada Barça i a 9:15 Calafell Liceo.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
13: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire a aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun ramet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació d'aquesta hora encara en alguns punts una mica plena. En el cas, per exemple, de l'AP7, ens queda la zona entre Santa Perpètua de Mogoda i pràcticament Granollers, amb lentitud, aturades, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. També la C58 no acaba de millorar, en aquest cas en sentit Barcelona, entre Montcada i l'entrada pel nus de la Trinitat. La C32, on hi ha hagut un accident a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona, encara registra aturades en aquest punt i, de fet, també en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A les dues rondes i en sentit Trinitat, encara hi ha força moviment, la litoral de zona franca a la Barceloneta i la de dalt entre la zona de Pedralbes i Horta. I pel que fa a altres vies, sobretot vies de costa, tenim l'autopista de Maresme, amb força volum, la zona de Tiana, també a Mataró, la C63 a l'altura de Lloret o en el cas de la C65 a l'altura de Cassà de la Selva. És tot de moment. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
3: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
2: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa». Esther Minguell.
16: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
17: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
6: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
16: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
18: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
16: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
19: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
16: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
2: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
3: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
20: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
3: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
2: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
3: Són declaracions a la xarxa.
21: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
3: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
2: I jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
3: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
2: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
23: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
22: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Titular també destacat de la tarda, estabilitzat l'incendi que crema a aquesta hora a Santa Perpètua de Mogoda, a la nau d'Onda. S'han hagut d'evacuar els treballadors d'aquesta nau i també dels edificis del costat. Vallès Visió, Albert Maspons.
24: Un incendi que ha començat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda i per al qual els bombers s'han trobat amb el factor advers del vent que bufava en aquells moments. Els gairebé 80 treballadors que es trobaven a la nau han pogut sortir pel seu propi peu i no s'han hagut de lamentar danys personals. Malgrat que s'haurà de fer una investigació exhaustiva, una hipòtesi apunta a les plaques solars de la coberta de la nau. Escoltem a Joan Carles Mingueza, alcalde de Santa Perpètua.
7: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics, doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs ha produït aquí l'incendi.
24: La nau afectada ha acabat col·lapsant, però el foc continua actiu. També s'ha demanat que s'evacuessin els treballadors de les empreses més pròximes. Malgrat la vistositat d'aquest fum, les autoritats han informat que no és tòxic.
2: I titular polític, Pedro Sánchez, promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat, indignat per la informació que es va sabent.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
3: També ha anunciat que els serveis jurídics al PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
1: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
4: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
4: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
1: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV, que publiquen diversos diaris, per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
3: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes.
2: Doncs a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Viver.
9: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
10: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
9: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
2: La visita també implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
2: I en el compte enrere, per la visita que el pontífex farà a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
3: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
11: És possible que dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada mala, és una trobada familiar, una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que ho tinguin.
3: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb la visita del papa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino.
12: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
13: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
12: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: I en territori, el Baix Ebre protagonitza el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 aerogeneradors més grans i amb més potència. Canal Terres de l'Ebre, Caterina Vinyó.
14: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya, on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
15: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
14: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
17: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
25: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
17: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
2: I una troballa fortuïta a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arts, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
26: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts, s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
27: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
26: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca aquesta nit, serà a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència. Per aconseguir-ho, tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà, per tant, un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: I també a les 9 de la nit la penya rebrà el Baskonia, l'Olímpic de Badalona, en el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB de bàsquet, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a victòria. En bàsquet, encara el Barça jugarà demà en aquestes semifinals del play-off a Múrcia, en perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 amb un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Cleaver.
4: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos.
5: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
2: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà dissabte a les 5 les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada-Barça, amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas. Igualada 0, Barça 1, gol de Ferran Font. I a 8:45 el Calafell rep a Liceu el Joan Ortoll, obligat a guanyar per no tancar la temporada. I en waterpolo, demà a 6:15 de la tarda a la xarxa Més es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina. Serà el Natació Rubí, que aporta 3 gols d'avantatge, o el Barcelona.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
8: ¿Qué has encontrado?
9: Un lugar. He encontrado un lugar.
7: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
9: És maravilloso. ¿A que sí?
10: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
9: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
7: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
6: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo porque este es el único camino. El de la verdad.
11: ¿Qué más?
12: ¡Yo tengo el poder!
7: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
13: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
14: Ya no hay nada más que decir.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'ES 59 d'avui, divendres 5 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'Esbart Codinenc alerta que la falta d'homes posa en perill la dansa històrica del Ball de la Filada. El professorat de l'Institut Moianès continua reclamant que no es tregui una línia de primer d'ESO. Els joves es refugien a les biblioteques per encarar l'esprint final de la selectivitat.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Ball de la Filada podria deixar de formar part de la Festa Major de Sant Feliu de Codines aquest 2026. L'Esbart Codinenc ha fet una nova crida per trobar balladors i balladores que permetin mantenir viva aquesta dansa tradicional del municipi després que l'any passat ja no es pogués representar. La manca de participants, especialment d'homes, torna a posar en risc una tradició recuperada als anys 90, després de gairebé un segle sense ballar-se. La paradoxa és que aquest ball és un homenatge a la feina que feien les dones a les masies amb la llana, ho explica Bàrbara Dorca, membre de l'Esbart Codinenc.
2: És realment una llàstima, precisament perquè és un ball que reivindica la feina de les dones a les masies en el moment d'això de filar la llana. I que no es pugui fer aquest ball que honra la feina de les dones per culpa de que no hi ha homes, doncs és irònic, si més no. I això aquest any ens passa el mateix. A l'Esbart som molt poqueta gent i majoritàriament som dones. Aleshores, si és per dones, amb les dones de l'Esbart ja el podríem fer, però ens continuen faltant homes.
0: Ara l'entitat es planteja fins i tot canviar-ne l'estructura perquè el reconverteixin només dones si no troben una solució. Segons l'entitat, la falta de relleu generacional i la davallada de participants després de la pandèmia han complicat la continuïtat d'algunes activitats tradicionals. Tot i això, asseguren que qualsevol persona interessada pot participar-hi encara que no tingui experiència prèvia en dansa tradicional.
2: Hi ha un problema de relleu. Com a moltes altres entitats, a partir de la pandèmia, sobretot, va plegar molta gent. Jo encara no hi era en aquell moment, a l'Esbart. Va plegar molta gent en aquell moment i està costant molt remuntar. Hem muntat dos espectacles. Crec que aquest any farem el quart o el cinquè festival Codines Dansa. O sigui, sí que hi ha com, per una banda, unes ganes de fer coses noves, de fer dansa de nova creació, coses molt diferents de les que s'havien vist, però, com a altres entitats, ens està costant molt portar gent de jovent, sobretot. En principi, haurien de ser com a mínim 14 anys, 15 anys, més o menys, per una qüestió tècnica, que és el vestuari. Però si ens ve un nen de 7 anys amb ganes de ballar-la, perfecte. Al final, nosaltres som un grup molt inclusiu, volem gent de totes les edats ballant, i la filada, a més, també ha de representar una miqueta això, no? Que tothom fa una part de la feina per tirar endavant l'economia del poble, en aquest cas, en la filada, no?
0: Des de l'Esbart Codinenc recorden que el Ball de la Filada forma part del patrimoni cultural de Sant Feliu i que la seva continuïtat dependrà, en bona part, de la resposta que tingui aquesta nova crida. L'entitat convida totes les persones interessades a sumar-se als assajos i a contribuir a mantenir viva una tradició que forma part de la història del municipi.

0: Aquest és el so que repeteix de manera gairebé calcada les biblioteques i sales d'estudi d'arreu aquests últims dies. Un silenci dens, només trencat pel passar de les pàgines, els teclats dels ordinadors o per aquells grups d'estudiants que es van fent preguntes de repàs entre ells. I és que són centenars de joves d'arreu del territori que s'estan preparant per la selectivitat que, enguany, es durà a terme els dies 9, 10 i 11 de juny. Estudiar a casa o a la biblioteca, en grup o sol, són qüestions que canvien segons l'estudiant. I és que avui hem anat a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines per preguntar als mateixos estudiants com s'organitzen i per què trien la biblioteca com a espai d'estudi. Escoltem a la Magalí, la Paola, el Max, l'Arnau i l'Òscar.
1: Jo penso que és més divertit estudiar col·lectivament i anima a no distreure's tant i a estar amb amics però fent alguna cosa que potser és més feixuc.
2: En el meu cas, perquè si jo em poso una hora i llavors em llevo i vaig a la biblioteca, és diferent que si em poso una hora a casa i llavors em distrec amb el que sigui, em quedo dormint. En canvi, si quedes amb algú i vas a un lloc, et vesteixes de regles, ja és com diferent, saps?
3: Jo ho faig sobretot perquè així en els descansos és com que socialitzes amb altra gent i no estàs amb el mòbil, i és com que descansar socialitzant, descanses millor que estant escrollejant el TikTok.
4: Jo, amb assignatures com història, que són més d'empollar i tal, sí que em quedo a casa perquè em concentro més. Canvi coses de càlcul, exemples, funcionament de l'empresa, les fórmules o matemàtiques, doncs sí que vaig a la biblioteca i, no sé, em va millor fer els càlculs allà.
5: Jo, d'alguna manera, m'obligo a estudiar més a la biblioteca per l'ambient que hi ha, que no pas a casa quan pots tenir distracció de qualsevol dispositiu com el mòbil o l'ordinador o agafar un llibre. En canvi, aquí a la biblioteca, l'ambient que hi ha d'estudi t'obliga a quedar-te tot ben bé estudiant.
0: Qüestió de mètode i de concentració. Però amb els exàmens a tocar, la pregunta que tothom es fa és: estan realment preocupats pels exàmens? És que tot i aquest sprint final d'aquest últim cap de setmana, els estudiants confien en la base que porten de tot el batxillerat. I per què no dir-ho? Potser també una mica en poder improvisar davant del full en blanc.
1: Jo confio en l'sprint d'última hora, sincerament.
2: Jo també, però crec que tots tenim una base de la qual tampoc som molt conscients. Llavors, aquests dies són per salvar una mica, però també doncs tenim tot lo del batxi, que potser no som conscients que ho tenim, però sí que ho tenim.
3: Jo crec que vaig bé, podria anar millor, però crec que vaig bé.
4: Evidentment hi ha coses que portem millor i coses que portem pitjor, però en general, és el que ha dit la Paola, al final tenim uns conceptes interns que no som gaire conscients que tenim, però realment jo confio molt en el poder de la improvisació i en el moment d'estar a l'examen poder desenvolupar les respostes bé.
5: Jo crec que igual, que portem 2 anys preparant-nos per aquests exàmens, que estem més que preparats i que aquest mes que ens deixen és per acabar de repassar conceptes, però que ho tenim tot al cap.
0: Una preparació de fons que es posarà a prova a partir del proper dimarts. I en aquest sprint final, si hi ha un tema de conversa recurrent a les biblioteques, és el de quines matèries fan més por. I hi ha opinions per a tots els gustos, des dels que arrosseguen una assignatura fins als que pateixen per la immensitat del temari. En canvi, d'altres assignatures que es veuen com un petit oasis de tranquil·litat.
1: Mates.
2: Mates.
3: Mates física, sí.
4: He anat tot el curs arrossegant mates, però de moment et diré que és el que millor porto. El que més em preocupa és geografia, perquè realment no hi ha com... Bueno, són com... Que no són coses com que estàs a estudiar concretes, sinó que són com... És el que t'he dit abans del poder de la improvisació, de saber una mica de cultura. Per això em fa por també que aquest poder de improvisació no surti durant l'examen.
5: A mi, castellà i història. Història pel temari que hi ha, perquè hi ha molt temari, i castellà perquè és difícil.
0: I l'assignatura que menys us preocupa?
1: Literatura catalana, perquè si se't dona bé redactar, ho pots salvar bastant.
2: Anglès.
3: A mi també anglès. Al final, anglès, si tenim el first, serà fàcil.
5: A mi mateix, perquè se'n donen bastant bé.
0: Però un cop superada aquest temor que per algunes de les assignatures, el que realment mou aquests joves a tancar-se hores i hores a estudiar és la recompensa final, el seu futur. I aquí és on es veu la riquesa de perfils de la nova generació.
1: Jo avui he estudiat teatre, llavors la tinc com de per si de cas, però no és, sí, no és molt transcendental.
2: Jo també vull estudiar interpretació, Llavors, fem la CL per si en un futur volem estudiar qualsevol altra cosa, que pot ser perfectament i que tant de bo que sigui així puguem estudiar mil coses, però en principi no la necessitem.
3: Jo vull estudiar Ciència i Enginyeria de Dades a la UPC, que és un 12,5 de nota de tall.
6: I bé?
3: Bé.
6: La mitja del batxillerat, sí?
3: Sí, la mitja del batxillerat, sí.
4: Jo realment fins fa molt poc no sabia què fer. Sabia l'àmbit que m'agradava, que era l'àmbit empresarial, però fins fa dos dies vaig posar amb ma mare allà a buscar les notes de tall i tot, i vaig decidir que volia fer ADE, i llavors intentaré fer un màster de màrqueting o alguna cosa d'aquesta.
6: Tens molt clar, això, ja, perquè el màster ja tira cap a...
4: Sí.
6: Després de 4 anys.
5: Jo, el meu objectiu és estudiar criminologia per després fer un màster en criminalística i perquè vull acabar sent mosso i acabar escalant en mosso i acabar sent d'investigació criminal o alguna especialitat així.
0: Les cartes ja estan quasi totes sobre la taula, però encara els hi queden els últims dies per acabar d'estudiar tot el temari que entra per la selectivitat. Nosaltres seguirem de ben a prop als estudiants durant els dies de les proves per saber com els ha anat i si, un cop surtin les notes, poden accedir als estudis que tant desitgen.
7: L'agenda.
0: I com cada divendres repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament hi ha un nou acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu. Ja dissabte hi ha la 53a pujada a Sant Feliu de Codines, un acte organitzat per l'escuderia Vall d'Altena Sant Feliu de Codines. L'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP 1432 direcció Sant Feliu de Codines. Això serà ben bé durant tot el matí fins a 5:45 de la tarda. I com cada primer diumenge de mes, podeu gaudir d'una visita guiada gratuïta al Museu Municipal de Can Xifreda entre les 11 i les 2 del migdia, però aquest cop també podreu visitar el Campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè des d'avui divendres i durant tot el cap de setmana hi ha el Caldes Flor. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè l'activitat d'aquest cap de setmana és la Fira de Proximitat a Riells del Fai, que es farà diumenge al matí. I recordeu que la 53a pujada de Sant Feliu de Codines també passa per Bigues i Riells del Fai. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, perquè aquest dissabte al Mas La Plana de Santa Maria d'Oló torna a la tercera edició de El Planazo, un petit festival que uneix artistes diversos en dues jornades de concerts i converses que durarà tot el cap de setmana. I a Castellterçol, diumenge a les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, podreu anar a veure el film Estrany, Riu, de Jaume Claret Muixart. Ara fa una setmana, famílies i docents de Mollà van sortir al carrer per protestar contra la intenció del Departament d'Educació de treure una línia de primer d'ESO del poble. Avui, a l'espai de l'entrevista, en Jordi Givert parla amb el professorat de l'Institut Moianès.
8: Educar no és encabir, el futur necessita espai per créixer. Aquest era el lema que utilitzaven les famílies i el professorat de les escoles i l'Institut Públic de Mollà la setmana passada, quan van mobilitzar-se a la plaça del Cap per demanar que el Departament d'Educació de la Generalitat no tregui dues línies de cara al curs que ve, una a primària, a l'escola Josep Porriols, a tercer, i una altra a primer d'ESO, a l'Institut Moianès. Una amenaça de retallada que no ha...

0: Sí, en primer lloc, donar-vos les gràcies per donar-nos aquest espai i poder-nos fer sentir, doncs, perquè estem molt preocupades realment per tot el que està passant. La valoració que vam fer d'aquella trobada va ser positiva, en tant que ens vam unir forces amb l'escola de primària del poble i vam poder una mica expressar aquest malestar que portem dins i poder, sobretot, organitzar-nos i continuar la lluita. Per tant, la valoració és molt positiva.
1: Doncs, entrant una mica en matèria, en el cas de l'Institut Moianès, estem parlant de que la intenció del departament és treure una línia de primer d'ESO, un curs clau, no?, per la transició de primària a secundària. Què suposa exactament per als alumnes i pel professorat passar de tenir tres línies, com té actualment el centre, a tenir-ne dues?
0: És correcte, Jordi, això que dius. Clar, d'entrada ho vivim amb molta preocupació, primer de tot perquè la nostra estructura està pensada per ser tres línies. Tenim un claustre, doncs, amb una dimensió de docents i d'aules i tot està pensat així. De cop hi ha aquest aprimament, no, dels recursos, per tant, d'entrada ja és una pèrdua de dos professors de la plantilla, de dos docents, és a dir, es perd personal docent. I evidentment, és una massificació de les aules, en tant que ara mateix, tot i que tenim una preinscripció que podríem dir que és legal el que vol fer el departament, és completament legal perquè no arribem al mínim com perquè hi hagi una tercera línia, tots sabem que hi ha un tema de mobilitat, matrícula viva, i que possiblement hi podem arribar, i per tant ho vivim amb aquesta por de massificar les aules i no poder atendre bé l'alumnat. Estem parlant de que tindríem una aula de 30 adolescents, 30 joves, pràcticament, i per tant això ens espanta moltíssim. Per un tema d'espai, tenim unes aules, unes instal·lacions antigues en què no hi cabem. El departament ens convida a treballar de manera globalitzada, amb grups cooperatius. Amb 30 alumnes per aula no podem ni tan sols posar les taules i les cadires en disposició, doncs, de treballar en grup, una cosa tan senzilla com aquesta. I evidentment, el docent no podrà atendre amb la qualitat que es mereix el nostre alumnat a 30 infants. Per tant, ho vivim amb molta preocupació i nosaltres ho viuríem com una oportunitat, aquesta baixada demogràfica, per poder atendre amb més qualitat.
1: Clar, ara parlaves de xifres de preinscripcions. Esteu, això, fregant que siguin dues classes de 30 alumnes.
0: Sí, representa que per poder tenir aquesta tercera línia garantida hauríem d'arribar a 67 preinscripcions, ara mateix no hi arribem, estem a punt d'arribar a les 60, però sempre passa també que hi ha preinscripcions que arriben a darrer moment, que no estan ben fetes, mobilitat, i clar, aquesta matrícula viva el departament ja no la considera, per tant és també una mica la nostra por que mai hi ha aquest marge, no?, de maniobra. Per tant, si després es decideix que són dues línies i augmenten les preinscripcions, tindrem unes aules molt massificades, i això és el que a nosaltres realment ens preocupa.
1: Clar, quan parles de matrícula viva, pels oients, vol dir que arribin alumnes a mig curs, no? Entenem? O a principi de curs, que arribin a última hora.
0: Correcte. Això en el cas de Moià és molt variable. Hi ha hagut anys que hem tingut molta mobilitat, fins a 6-7 alumnes que han pogut venir a l'institut al llarg del curs, perquè us feu la idea, fins i tot alumnes que han arribat al mes de juny, al penúltim dia, no?, perquè la família, doncs, ha hagut d'estraslladar per temes laborals, el que sigui. És molt variable, hi ha anys que és menys, hi ha anys que podria ser més. Com que no ho podem saber, hi ha aquest marge d'incertesa, això també ens preocupa, perquè no tenim una garantia absoluta de quants alumnes tindrem per aula. I si això passa finalment, nosaltres seguirem tenint dues línies. I per tant, haurem d'encabir tants alumnes com ens arribin, com... I ho farem, però creiem que no en les condicions que són òptimes.
1: Clar, a més, ho comentaves abans, no? Perdre aquesta línia, més enllà de la massificació de cada una de les dues aules, també suposa que perdeu professorat al centre, no? O que heu de
0: sí.
1: Hores de professorat, com funciona exactament? Què suposaria com a pèrdua?
0: Correcte. El cas de la plantilla docent ve determinada també per la quantitat d'alumnes. Per tant, si perdem una línia, en aquest cas de primer d'ESO, correspondria a dos docents que no podríem, doncs, mantenir en el nostre claustre. Clar, això també són persones, no? Perquè diem docents,

0: però tindran nom i cognom i possiblement darrere són persones que ara mateix estan entomant projectes, és a dir, una coordinació, una comissió, no?, d'igualtat de la Comissió Verda. És a dir, que aquí també va lligat a l'estabilitat. I quan deies això de què suposa per nosaltres, que no t'ho he explicat abans, Jordi, clar, nosaltres no permetrem unes classes de 30 i pico alumnes i el que farem segurament serà buscar recursos sota les pedres per desdoblar internament, que això vol dir bàsicament de dos grups fer-ne tres, no? Però això ho fem amb els nostres propis recursos, dos professors, no? És un tema de matemàtics, hem perdut dos professors, però nosaltres igual desdoblem, doncs vol dir que llavors no podem fer atencions individualitzades o no podem fer codocències o les persones que fan orientació han d'entomar alguna matèria, per tant són hores que no poden fer acompanyant. Per tant, és una tot això en detriment de l'acompanyament de l'alumnat. I en un moment en què tenim un alumnat, tenim un gruix d'alumnats important d'aquestes preinscripcions que tenen necessitats educatives especials, ja sigui per temes d'aprenentatge o per temes de vulnerabilitat econòmica, i això va en auge i necessitem tots aquests recursos per acompanyar-los nosaltres. Hi ha molta feina invisible, que és la que reivindiquem, que és la que no es comptabilitza, no? Ni en hores lectives ni en guàrdies, que possiblement la gent poder desconeix, que són hores en què agafem alumnes, fem trucades a les famílies, atenem detalls d'angoixa, anem molta funció assistencial. I si nosaltres hem de desdoblar i hem de treure hores d'on no n'hi ha, tot això són hores que deixem de dedicar a aquestes feines que, com et deia, com que no estan comptabilitzades, són molt tramposes perquè s'han de fer, perquè hi ha la necessitat, però no la podrem fer. I això també ens genera molta angoixa, perquè sabem que serà així.
1: Clar, llavors...
0: Perquè ja ho hem viscut, perdona, Jordi, sí, perquè sí. Nosaltres a tercer i a quart ja tenim uns nivells molt massificats i ja hem fet aquest desdoblament intern i ja sabem el que suposa això. Fins i tot hem hagut de sacrificar aules específiques per encabir-hi grups. Tot això perquè estem convençudes que el ràdio és bàsic, o sigui, és importantíssim i la nostra aposta és per unes ràdios tot al màxim baixes que puguem garantir.
1: Clar, doncs això, Núria, els alumnes que afecta més són els que avancen el seu aprenentatge a un ritme diferent, més lent, no? Són els que surten més perjudicats.
0: Tal com diu Jordi, és així. És a dir, l'alumnat que en el moment que tenim unes aules massificades en què no hi ha suports o hem de renunciar a codocències, si hem hagut de desdoblar, no? Ja sigui per un cas o per l'altre, perquè mantenim l'aula massificada o perquè desdoblem i hem de renunciar a suports, hi haurà un gruix de l'alumnat que se'n veurà perjudicat. Ja sigui aquell alumnat que presenta doncs, alguna dificultat en els aprenentatges i necessita uns suports addicionals, ja sigui també que sempre pensem potser en l'alumnat amb dificultats, però també aquell alumnat potser amb altres capacitats que necessita doncs, més estímuls, no? Reptes nous, que també a vegades quan ja parlem de diversitat doncs, també els hem de tenir molt presents i també tot aquest alumnat que amb motxilla socioeconòmica, no? amb una vulnerabilitat que també s'ha de vetllar des d'aquest acompanyament i tot aquest alumnat doncs, amb aquestes pèrdues de recursos evidentment hi ha el risc de que quedin enrere i això és el que ens fa molta por i això és el que el decret d'inclusió hauria d'anar acompanyat de recursos perquè nosaltres ja hi creiem en la inclusió i l'escola pública tothom hi té lloc i és el que ens, no? El que ens fa sentir orgulloses, però si no va acompanyat de recursos és impossible, no ho podem garantir i això ens genera molta angoixa i per tant unes aules massificades no ens ajuda gens en aquest sentit.
1: Molt bé, doncs Núria, moltes gràcies per explicar-nos la situació a l'Institut Moianès. Seguirem atents a veure com avancen les vostres reivindicacions i les de les famílies del Moianès.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, Jordi.
2: El temps.
3: I per acabar el programa d'avui anem a treure el cap per la finestra per saber quin temps ens farà aquest primer cap de setmana de juny. I ho farem de la mà de l'home del temps, d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, ja estem aquí, per fi són divendres, ja està aquí el cap de setmana. A les portes del primer cap de setmana del mes de juny d'aquest 2026. I arribem després d'un dia ahir de tempestes importants, les que van caure, sobretot cap al Pirineu, més de 100 litres en moltes zones espectaculars. més a prop nostre, molts registres de 25-30 litres, ben caiguts en general, a casa nostra. No hi van haver grans acumulacions de pluja, molt ben caiguts i molt necessaris. Convenia, perquè ara feia dies que no plovia, estem ja a les portes de Sant Joan, i que refresqui i que ho mulli tot una mica és molt interessant per aquestes dates tan assenyalades i amb tant perill d'incendi. Per tant, una pluja molt, molt ben caiguda, la d'ahir. Avui ha sigut història, aquest front ha marxat i al cap de setmana no ens afectarà cap front com el que vam tindre ahir, ni de bon tros. Dissabte serà un dia tranquil, un dia amb la nit fresca, atenció a les nits, que fa força fresca, temperatures molt contingudes, molt baixes, bueno, molt baixes tampoc, però sí que per l'època de l'any bastant baixes, més baixes del que tocaria. Durant el dia farà sol i això farà pujar la temperatura, màximes entre els 26-27 graus, més altes que les d'avui, i diumenge gairebé en la mateixa situació. I diumenge, fins i tot, la temperatura pot pujar una mica més. Màximes de 28-29 graus, les nits encara fresques, moltes temperatures de nit entre els 10 i 11 graus a les poblacions nostres, i de dia bastant de sol i a la tarda creixement de nuvolades. Creixement de nuvolades inofensives, que no seran precipitacions, per tant, serà un cap de setmana força tranquil perquè fa a la pluja. Fresca de nit, suavitat de dia, tampoc les temperatures molt disparades, podria fer molta més calor del que farà aquests dies, i poques més coses meteorològicament a comentar. Força tranquil·litat, força fresca i uns dies força, força assolellats. Moltes gràcies, adeu.
5: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans de la Ràdio. Contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
0: Perquè qui t'ha dit a tu que els contes ja no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí a l'estudi som una bona colla. La Teresa Rufà, la Teresa Riba, la Maite Montpar, jo mateix, l'Antonio Bermejo. Hola a tots, hola.
0: I la nostra convidada d'avui, Iris Torruella Mires.
2: Hola, Iris.
1: Bona tarda.
2: Hola.
1: Benvingudes a Contes Grans. Esperem que t'agradin, ja veuràs, quantitat de contes.
2: Segur que sí.
0: Sí. I et farem un conte especial per tu. I te'l farà la Maite Montpar, que és la nostra bruixa particular.
3: Hola, Miris.
2: Hola.

0: Maite, avui tenim aquí una persona molt especial, social, empàtica, bona amiga, artista i enamorada de les coses boniques, gran cuinera, familiar i moltes coses més, moltes, que no cabrien aquí.
1: Hola, Iris.
2: Hola, hola, hola. Què tal, Iris?
3: Bé.
2: Sí, ja veuràs com serà. A mica en mica un es va tranquil·litzant, eh? Bé. Ja veuràs com sí.
0: Bueno, això ho tenia que haver afegit. Molt inquieta i nerviosa.
1: Sí, però no està suant, eh? No sua, eh?
2: Iris, te vam encarregar una feineta?
3: Sí.
2: Que a veure si puguis rumiar-te tres paraules.
3: Sí.
2: Què tal? Les tens ja decidides?
3: Sí, ja estan decidides, sí.
2: Molt bé, me les pots dir. Així jo ara ja començaré a fer feina.
3: Molt bé.
2: Perquè si no, no em dóna temps, saps? No. Vale. Digue'm, quines tens?
3: Màgia.
2: Màgia.
3: Piscina. I nevera.
2: Piscina. Per què serà, lo de la piscina?
3: No ho sé.
2: Molt bé, molt diferents, eh?
3: Sí.
2: Molt bé, gràcies. A veure què surt.
3: Aviam.
1: I ara la Maite Montpart quasi desapareix. Està aquí, però és igual. Sí. S'enganxa amb el boli, comença a escriure i comença a fer el conte especial per ella, la Iris. És curiós com es pot concentrar amb els contes que estem explicant nosaltres. És molt divertíssim.
2: És curiós perquè les paraules realment m'ho ha posat difícil,
1: sí.
2: Perquè no té res a veure una amb l'altra, eh?
1: Sí, ja veuràs.
2: Molt bé. Però ja m'agrada, eh? Ja m'agrada.
1: Ah, sí, aquestes coses
3: perquè és l'últim que m'ha passat.
2: Ja m'imagino.
0: Home, la màgia ja deu estar bé, no?
3: La màgia és de l'últim llibre que m'he llegit. La piscina, perquè m'hi vaig fotre de cap.
2: Sí? I la nevera?
3: I la nevera, perquè me la van portar la setmana passada nova.
2: Molt bé. Perfecte.
1: Molt bé.

0: Bé, i quin conte ens ha sobrat avui, de Tres Arribes?
1: Mira, avui porto un conte japonès. Li podríem dir el lladre de somnis.
0: Ah, maco, no?
1: Prepareu-vos, doncs.
0: Pues vinga, va, anem a escoltar-ho.
1: Som-hi.

un jove anomenat Maquibito, una nit, va tenir un somni tan estrany que va desitjar conèixer el seu sentit. Es va dirigir a la casa d'una vella monja, famosa per la seva habilitat per interpretar els somnis, i li va explicar, en veu baixa, el somni que havia tingut. Ella el va tranquil·litzar i alhora el va decebre. Li va dir que aquell somni, tot i que estava ple de bèsties salvatges i paraules solemnes, no presagiava res dolent, però tampoc no li prometia res del que ell desitjava. Segons la santa dona, no era més que fum de palles. Però després, mentre parlaven amicablement dels misteris celestials, van sentir tot d'una molts sorolls, molt forts, sorolls de veus i de petjades. Una serventa va comunicar a la vella monja la visita del fill del governador de la ciutat, un jove molt ric i famós per la seva impetuosa generositat. Maquibito es va sentir contrariat. Ell tenia moltes ganes de prosseguir la seva conversa tan interessant i agradable amb aquella dona tan sàvia i que ell admirava. Ella se'n va adonar, li va somriure, el va agafar del braç i li va dir: Maquibito, retira't a aquesta habitació. Quan aquest jove se n'hagi anat, seguirem parlant. Tot just s'havia ocultat quan va sentir la veu forta de l'aristòcrata. Monja santa, va dir, aquesta nit passada he tingut un somni que voldria que m'aclarissis. Maquibito, en la penombra de l'amagatall, va retenir l'alè i va escoltar. No es va perdre cap paraula del relat que va fer el noi, ni cap paraula de la monja que li va parlar així. Aquest somni és el millor auguri que m'ha concedit escoltar mai. És molt important que no l'expliquis a ningú. Guarda en secret aquest regal del cel, ja que és tan preciós com un tresor. Aquest auguri et promet una destil·lació de l'alta volada. La teva fortuna serà gran. T'elevaran almenys el rang de primer ministre imperial. Marxa, doncs, i que els déus t'acompanyin. Es va sentir un grunyit de satisfacció i després el dringar d'unes monedes llançades sobre la taula. Finalment, Maquibito va sentir els passos suaus de la vella que l'acompanyaren a la sortida, el jove. El jove de les botes sorolloses, que marxava alegre i agraït. Quan va tornar al silenci, Maquibito va sortir del seu amagatall. Com m'agradaria estar en el lloc d'aquest home, va dir. Es va quedar un instant pensat i després va preguntar: per què li has dit que havia de guardar el secret al seu somni? Podrien robar-li, va respondre la monja. I llavors no podria beneficiar-se'n. Així? Va dir Maquibito, que si jo entro en aquesta habitació i t'explico el seu somni paraula per paraula com si fos meu, em prometeràs exactament el que li has promès a ell? Quina altra cosa podria fer? Indubtablement, llavors el seu destí serà teu. Quin absurd, va rondinar Maquibito, sense atrevir-se a creure-s'ho. La teva ingratitud és commovedora, va dir la monja. Surt d'aquí. Torna tal com ho ha fet el fill del governador. Parla'm com ell m'ha parlat i escolta'm com ell m'ha escoltat. Quin risc corres amb això, ja que jo, que sento debilitat per la seva cara bonica, vull ser el teu còmplice. Maquibito va sortir. Va tornar amb pas ferm,
Va repetir el relat del somni amb veu ben alta, sense ometre res, i va escoltar encantat a la vella que li pronosticava la fortuna. Després li va lliurar tots els diners que tenia a la butxaca i va marxar. Anys després, a força d'estudiar, Maquibito va esdevenir un savi. Un alt funcionari de la cort el va prendre al seu cervell. En algunes missions delicades, demostrava posseir una intel·ligència tan viva i un judici tan perspicaç que l'emperador el va voler per conseller. Va saber tornar-se indispensable i al cap de poc temps el van nomenar primer ministre. Es va casar amb una princesa imperial que li va donar una nombrosa i noble descendència. Un dia li va arribar el rumor que el fill del governador estava buscant un càrrec honorable i no el trobava. Ell li va oferir un lloc d'ajudant de cap al costat del general de la seva guàrdia. I en el moment de la seva mort, que li va arribar als 100 anys, el molt venerable i honorable Maquibito, retirat en el més senzill dels seus 18 palaus, va voler explicar al més estimat dels seus nets com, en un altre temps, ell havia robat un somni de bon auguri. I va acabar dient aquestes paraules. Ah, quin absurd! I va deixar de viure amb el rostre il·luminat per un somriure perfecte.

0: Tu què? Iris, què, aniries a robar els somnis per ahí?
1: Bueno, depèn del somni.
0: No? T'ho imagini com aquest que conta, no? Que diu, mira, si m'expliquen aquest, tindré 18 palaus i tal, i...
1: Bueno, és massa, eh?
0: Bueno, en més de 18 posem 7, no passa res. Però està bé, no?, això de poder robar un somni interessant.
1: Sí, sí, no estaria malament, no.
0: Sí. Seria més millor compartir-ho, no? Més que agafar-ho, compartir-ho, estaria... Perquè, pobre home, l'altre va...
2: Ja
0: encara
2: ho fa,
0: estava buscant
2: ja ho
0: un
2: fa,
0: lloc,
2: li dona una feina.
0: Li dona una feina, però bueno, això que era la mejor tajada, eh? O sigui, no,
2: vale, el 50% no van. Però,
0: el 50% no van,
2: però
0: no?
2: Però l'ajuda, vull dir, és un detall important d'aquest conte. Uh-huh. Que quan sap que l'altre passa apuros, l'ajuda.
0: Sí, clar.
2: Perquè, clar, és culpa seva que passi apuros. Perquè aquest... El destí que té l'altre segurament era el que tenia ell.
0: Sí.
2: A ell li hagués tocat passar puros.
3: Es va quedar sense.
2: Clar.
0: Sí. Una cosa és que t'arrobin la butxaca i una altra cosa que t'arrobin el cor i una altra cosa que t'arrobin els somnis, eh? O sigui, això és una cosa dura i forta, eh? Això. Sí.
2: Però robar somnis no és tan complicat perquè a vegades la gent parlant, diu coses que... altres persones capten, li veuen el potencial que no veu el mateix que parla i acaben triomfant. Avui dia hi ha idees, com que és un món tan estrany en aquest moment que les idees sembla que siguin rares i a vegades no ho són.
3: Oh, però és que expliquem un conte, ara que hi penso, d'un que precisament roba un consell que una persona li donava al rei.
2: El conte de la Magrana.
3: El conte de la Magrana. Llavors, un que sent quin consell li roba i és ell qui li dona el consell en el rei. I el rei l'anomena...
2: El consell triomfa.
3: Sí.
2: I el rei l'anomena el màxim. No?
3: Sí.
2: Ministre,
0: aquest conte és... M'has dit que era xinès, no?
3: No, aquest que m'ha explicat ara,
0: sí,
3: és del Japó.
0: És Japó.
3: I l'hem tret d'un llibre que es diu Cuentos de l'Extremo Oriente, del nostre estimat Henry Hugo. Vosaltres, que sou noves, potser no el coneixeu, però és com si fóssim molt amics, perquè el Henry Hugo, que va recopilar molts contes i també en va escriure, doncs, a veure, ens ha robat una mica... el cor o l'interès, i d'ell expliquem molts contes.
0: És el nostre tiet.
3: És com el tiet.
0: És el nostre tiet, això està claríssim.
3: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, anem a seguir.

0: Molt bé. I escolta, i tu, Teresa Rufat, quin conte has preparat?
1: També un conte del Gugó.
0: Ah, mira, el nostre tiet.
1: Forma part del programa.
0: Sí.
1: Aquest és un conte africà, per això, perquè Gugó navegava per tot arreu pillant contes. I es titula El savi.
0: Anem a escoltar-ho.

Hi havia una vegada un avi centenari que tenia dos fills. Tots tres vivien en una cabana molt vella al fons d'un carreró fosc. Se sentien desgraciats i descontents de la vida. Una tarda els dos germans van tornar a casa sense ni un rossegó, ni un enciam, ni un pal de regalèssia per mossegar. Van seure a terra i es van quedar capcots escoltant els sorolls dels seus estómacs buits. El pare va reflexionar i per fi va dir: "Fills, tinc molta gana." Els dos nois van grunyir. Una mosca va explorar les seves orelles i la punta del seu nas i va marxar de buit també. El vell va tornar a remugar. "No suporto tenir gana i encara suporto menys veure-us escanyolits i esparracats a vosaltres." Tots tres alhora van fer un sospir. Ai, que li hagués partit el cor a la lluna. Un gos va udolar. "Veneu-me, fills", va proposar el vell. Els fills van pensar: "S'ha tornat boig?" El pare els va mirar i va seguir tranquil·lament amb la seva idea. "Porteu-me al mercat, poseu-me sobre una manta i pengeu-me al coll un rètol que digui: es ven savi a bon preu. Guardo en el meu cap un tresor de consells i de respostes sensates. El meu comprador podrà consultar-me sobre qualsevol cosa sempre que vulgui. Jo resoldré tots els seus dilemes. A més, a la meva edat, mantenir-me li costarà molt poc. Em vesteixo amb res, no menjo més que un gat, dormo on sigui, dret o assegut o en un llit. Pensant-ho bé, sóc un bon negoci. I amb els diners que guanyeu, podreu viure còmodament. I si sabeu invertir-ho, encara millor. Ara, bona nit." I el vell es va dormir, assegut. Al matí següent, com que la voluntat del pare era indiscutible, els dos germans van portar el seu pare al mercat. I un comerciant ric, nebot del sultà, va trobar atractiva l'oferta i va pagar per ell 1.000 dinars d'or. Tenia a casa un savi centenari i bé valia aquest preu. El va portar al seu palauet, còmodament muntat en un asa llogat, i el va instal·lar en una habitació buida. I de seguida va voler comprovar el seu talent. "La pau sigui en tu", li va dir. "Pare, necessito que m'aconselles. Tasta aquesta mel. Tinc la intenció de comprar-ne 1.000 pots. És de bones flors?" L'home va agafar la mel, la va ensumar, li va donar una llapada, va inspirar profundament i va dir: "És agradable al paladar, però em temo que no sigui saludable. Està feta d'un pol·len que fa olor de mort." "Però si no has fet res més que provar-la", es va mirar l'altre. "Com ho pots saber?" "Sàpiga, senyor, que el saber és l'espòs, i el sabor és l'esposa, i la seva filla és la veritat." I l'altre: "Tinc els meus dubtes." Va visitar l'amo de les ovelles i de les abelles i li va preguntar on estaven col·locats els seus ruscos. I l'home li va assenyalar un bosc d'oliveres proper al mur d'un cementiri. El comerciant, meravellat, va tornar a córrer cuita, va abraçar l'avi. "Oh, savi! Oh, ornament principal de la meva casa!" "Senyor", deia el vell, "Déu en guardi de ser el que dius, jo no vull ser un adorn. Vull, si és possible, ser útil de tant en tant." "Ai, ancià", va dir el comerciant, "les teves paraules són tan apropiades que es mereixen un sopar regi." I va manar que li servissin un àpat de pa tendre i xai rostit. En els primers dies de l'estiu va tornar a visitar-lo. "Què puc fer per tu, senyor?", va preguntar l'avi. "Corre a la cortina i mira fora. Què veus?" "Un jardí, arbres vells..." "Què més veus?" "Un euga, senyor, de crins superbes i membres fins, de bona raça." "M'agradaria comprar-la. Què me'n dius?" "Seria un error, senyor. Va néixer d'una mare prop de l'edat crítica." El comerciant va protestar. "Això és impossible." Va córrer a interrogar el venedor de l'animal. I sí, el savi l'havia encertat.
Quan va tornar, li va dir admirat: "Gràcies, avi, el teu ull veu l'invisible. Mira, t'ofereixo un extra de pa i de xai." "No tens una altra cosa, senyor?" va sospirar el vell. A l'inici de tardor, un matí va haver-hi rebombori a la casa. Assegut sobre la seva catifa, el vell savi va escoltar, va tancar els ulls i va somriure. El seu amo va anar a veure'l. Estava vestit molt elegant. I li va desitjar amb alegria el bon dia i li va dir: "Em caso." "Escolta els cants, pare savi. Vull presentar-te la reina d'aquest dia, la meva adorada núvia. Acosta't, gacela meva." "Francament, avi, què et sembla?" "És bonica, senyor. Això és evident. No puc dir res més." "Home, no sembles molt convençut," va contestar l'altre amb mirada d'inquietud. "No oblidis que has de dir-me tota la veritat." "Sí, per desgràcia, per tant, he de parlar. Som-hi. La teva gasela és filla d'una famosa prostituta." "Com t'atreveixes a dir això? El seu avi era un príncep." El que estava a punt de casar-se va sortir correcuita i va tornar desfet. I aquella nit el vell va sopar pa i bé. Una setmana després, els seus fills el van visitar. Amb els 1.000 dinars d'or de la venda del savi, havien comprat una elegant botiga de queviures. "Ets feliç, pare? El teu amo és un bon home?" ho és, fills meus. Em cuida i m'honora, i cada vegada que li dono un consell assenyat, mana que em serveixin un sapà de pa tendre i xai rostit. Li estic agraït per això, ja que és el regal més adequat. Quina cosa millor podria oferir-me el fill d'un cuiner i una fornera?" L'amo de la casa passava a prop de la finestra i el va sentir. Es va posar vermell. Va rugir. Va treure espurnes per les orelles i per poc explota. "Maledicció! Serà possible que jo sigui fill del poble baix?" Va anar corrent a casa la seva mare, que era germana del sultà. Li va preguntar: "Mare, qui sóc jo?" "Ai, fill meu," va contestar ella, "t'ho hauria de dir, ja que m'ho preguntes. En la meva joventut no podia donar-li un fill al teu pare. Estava desesperada i ell no podia dormir. Llavors et vam comprar per 1.000 dinars d'or a una fornera que acabava de donar-te llum. El seu marit, si no recordo malament, era cuiner." "Em vau comprar, mare meva, per 1.000 dinars d'or? Té raó el vell." I va marxar amb una rialla. I quan va tornar a casa va anar a donar una abraçada al savi, mentre que no podia parar de riure. I el vell va dir: "Ah, per fi has après l'alegre humilitat. I saps qui ets?" li va dir el savi. "Ja no tens necessitats dels meus serveis." "Adeu, doncs. Me'n vaig a ajudar els meus fills a la botiga. Em necessiten. Venen aquesta mel que fa olor de cementiri. I la feina no se'ls hi acaba mai." I va sortir i, amb el pas mesurat d'un ofenor centenari, va desaparèixer entre els arbres.

0: Jo posaria un savi a la meva vida. Sí, sí, no? Tu ho iris, tu, també, o no?
1: Bueno, bé, també s'ha de... De pensar molt bé què se li pregunta.
0: A vegades que estigui calladet no aniria malament, no? Però, bueno, tenir un savi a casa està bé, no? Va tenir una bona idea de que veneu-me ja al mercat, no? Veneu-me que algú sí, sí. comprarà, no?
2: Valoraven els savis en aquella època. I els avis. Valoraven
0: savis
2: els avis
0: i l'avi.
2: I els savis.
0: Els savis, no?
2: Sí. Sí, i jo suposo que aquell dia el savi avi sí. va menjar alguna altra cosa. Alguna cosa amb mel, segurament.
0: Però jo el que no acabo d'entendre és que resulta que la tenda dels seus fills, d'alguna manera, va i ven amb mel d'aquella olor de cementiri. Com és possible? O sigui, se suposa que és bona, no? O sigui...
2: És que ningú més sent aquesta olor, només ell. Ell és un savi.
0: Ah.
2: Però la gent normalment no és...
0: Un nas privilegiat.
2: No és, exacte, la gent normalment no és sàvia, ningú havia notat aquesta olor fins que ell no ho va dir. Potser es devia córrer la veu, llavors ningú volia la mel del cementiri i per això els fills es van fer rics. Oi? Tot pot ser?
0: No sé, Iris, jo no ho veig massa clar, jo tampoc. A més, de totes maneres, va, de cop i volta va i diu, me'n vaig. M'és igual el contracte que hagi fet amb tu, no? Sí. O sigui, els seus fills tenien que tornar els diners, no? O sigui, a veure, què passa aquí?
1: No? Sí. No sé, al final és una mica així...
0: Sí, una mica raro, no? O sigui
2: que... Per mi que devia pensar que aquell, després de partir-se de riure, li donaria algun atac diferent. Diu, saps què? Deixa'm anar-me'n.
0: Bueno, jo també penso que l'amo aquest, canviant només que el pa i el bé, ja hauria solucionat la cosa, no?
1: Sí, sí.
0: Si l'haurien posat espaguetis i no sé què, no? O sigui, hauria sigut una altra història, no?
1: Sí, sí, podia canviar una mica el menú.
0: És que sí, no? Una mica el menú i aquí s'ha acabat la història, no? Uh-huh. No m'acaba de... No, Teresa? D'on ha sortit aquest conte?
2: Endevina.
0: No sé, d'on? Ah, d'algú aquest.
2: Del nostre col·laborador especial del programa.
0: Del tiet, sí, sí.
2: Henry Gugo.
0: I on el va buscar, aquest conte?
2: A veure, espera, cuentos africanos.
0: Cuentos africanos.
2: Ho dic en castellà bueno. perquè no està traduït al català, l'he traduït jo.
0: Bueno, cuentos africanos encara.
2: Però aquest senyor té una pàgina web que hi ha molts contes penjats, vull dir, és un senyor que els regala. Es va morir fa molt, molt poquet, molt poquet. I cada dia escrivia coses a la seva web. I és un senyor amb una moral molt, molt bonica, molt humana. Jo no sé si era religiós o no, però tenia sempre un toc molt tendre, molt, molt especial. Jo, aquest senyor, em té el cor robat a mi.
0: I a més era curiós, escrivia un conte, no?, per regalar. O sigui, no sí. perquè li venguessin diners, o no el venia, no? Era per el regalar,
2: Sí. Sí, sí. Oh, sí, tothom se'ls podia baixar. Jo he baixat coses d'aquest senyor.
0: Sí, sí.
2: Tenim contes que expliquem aquí que no els hi ha robat perquè me'ls ha regalat ell. Estaven allà penjats, per tant, me'ls podien dur.
0: Molt bé. O sigui, no tens res més que dir, Iris, d'aquest conte del savi?
2: Et busquem un savi?
1: No.
0: No busquem un savi? No.
1: Coses que prefereixo no saber.
0: Hi ha coses que és millor no saber, no?
1: Que és millor no saber, sí. No. A vegades la ignorància també va bé.
0: També, és una cosa molt bona, també la ignorància, està claríssim, sí, sí.
2: Bueno, sobre futurs, per exemple, jo també prefereixo que no. Però sobre passats, potser algun dia algun secret passat sí que m'interessaria.
0: Però en realitat aquest savi en principi era un xafarder.
1: Sí.
0: Exacte. Sí. Eren coses que... Bueno, el teu pare era el forner, no sé què. O sigui, jo no sé jo de quin punt tenia aquesta documentació.
1: Bueno, el cas era centenari, però feia molts anys que hauria de viure per allà i en sabia la vida de tothom.
0: Sabia la vida de tothom, no? Sí, sí, sí. Està claríssim. Sí, sí.
2: No sé, 100 anys, eh? Sí, i se'n va anar amb el pas mesurat d'un ufanós centenari.
0: Sí. Un ufanós centenari, sí, sí. Ja, bueno, no sé.
1: Jo el pas ufanós amb centenari.
0: Pues molt bé.

0: A veure, Iris, fes-me memòria. Quines paraules deies?
1: Màgia,
0: sí.
1: Piscina,
0: sí.
1: I nevera.
0: Molt bé. A veure què surt, eh?
1: A veure què surt.
0: Molt bé. A veure, tens un nom que per l'època no hi havia gaires noms com aquest, no?, d'Iris.
1: No.
0: Que no? Home, no.
2: En aquest sentit, el savi podria explicar molt bé d'on surt.
3: Sí, però no tenim el savi.
0: Bueno, jo...
1: No, jo me la sé.
0: Tot la saps. Després l'expliques. Perquè aquest nom és un nom especial i es mereix un conte. Solament pel nom i es mereix un conte.
1: Jo... Ara ja n'hi ha més, eh?
0: Ara hi ha més, però en el seu moment no devien haver-ne a l'escola, no devien haver-ne gaires, no?
1: Cap.
0: Doncs, sol fet de dir-te Iris, ja dona... que siguis una nena especial. La Iris, quan era petita, la petita Iris, perquè aquest nom tan bonic, tots ens porta, jo no ho sé, la versió que teniu vosaltres, però a mi em porta els ulls. Jo que tinc certs problemes amb els ulls, jo m'hi fixo molt amb els ulls, val? I m'hi fixo amb la gent. I el seu fet d'Iris ja et porta a pensar amb la mirada, amb els ulls, què veus, què mires, què observes. La petita Iris, quan era petitona, ella, quan es mirava al mirall, la veritat, no era conscient del poder que tenia. Era petita, es mirava, jugava i ja està. Però a mica va ser conscient, perquè un dia es va mirar al mirall. Saps allò quan t'acabes de dutxar-te et queda tot el mirall entelat? I es volia mirar, es volia fer la cua. Aquesta... Sempre deies portar cua, oi que sí? Sempre es devia voler fer-se la cua. I se l'anava a fer i, ostres, es va veure's ella mateixa i va descobrir-se ella que tenia una mirada especial. I aquella mirada que tenia la Iris en allà al mirall, estava allí passant calor i va pensar, ara, en aquest moment, era petitona, la Iris devia tindre uns 10 anys, així. Va pensar, uns gelats de cola, ara, amb la suada que he fet aquí dintre, m'aniria a la nevera i veuria, menjaria uns gelats de cola. I la Iris se'n va anar molt nerviosa perquè pensava, això no pot ser... Va anar a obrir la nevera i va anar resseguint i estaven tots ordenadets, un per un. Hi havia un munt de gelats de cola. I va pensar la Iris, no pot ser, els ulls m'estan enganyant. No, i va tocar i realment estaven freds i el va tastar i era un gelat de cola. No va gosar demanar més gelats. Va pensar, cada que demano gelats de cola em conformo amb els de cola. Però sí que va ser conscient de que tenia un poder amb la mirada. I cada dia, quan s'aixecava i anava i feia el gest aquest de posar-se a la cua, es mirava i pensava, ai, aquests ulls, aquest Iris meu és màgic. I s'entrenava i pensava coses, però no les deia ningú. A la mare no li va dir mai aquesta cosa, res. Pensava, i si pogués fer alguna cosa amb això? Perquè, home, demanar un gelat de cola és molt fàcil, hauria de fer coses més. I un dia anant a l'escola es va trobar una nena que estava molt trista, perquè se li havia mort la seva àvia. I això la Iris li va tocar la... Perquè era una nena de la seva edat. Quan algú s'ha mort, quan ets molt jove, o tens un parent o un avi que s'ha mort, també se't mor una mica tu, no? Te'n sents com cuidadora d'aquella amiga seva. I va pensar, què podria fer? I va pensar... M'acostaré a ella i miraré què. I la Iris s'hi va acostant a la nena i se la va quedar mirant als ulls. I la Iris, amb la seva mirada, aquella màgia que li transmetia, se'n va donar compte de la gran tristesa, però se'n va donar compte que en el fons d'aquell Iris, d'aquella nena, hi havia una àvia. Una àvia petita que havia tingut una vida, una àvia que havia crescut, una àvia que havia tingut vivències i que li volia transmetre tot allò. I la Iris ho va captar, s'ho va portar a seva, i li va transformar perquè la nena estava tan trista, tan plorosa, que no veia res. No veia. Quan estàs molt trist, no veus. Però l'Iris li va embolicar, li va agafar records, les paraules de l'àvia, i li va retornar a l'Helena. I l'Helena, la nena aquella petita, que era la seva amiga, va tornar tranquil·la, va agafar pau. Perquè a partir d'aquells dies, la seva amiga, que estava trista perquè s'havia mort l'àvia, però sí que tenia el confort de sentir les seves paraules i se sentia acompanyada amb les vivències de l'àvia. Quan tenia un problema que passava alguna cosa, l'àvia què hauria fet? Perquè una cosa que li va ensenyar la màgia de l'Iris, que l'àvia no se la tenia que oblidar, que la tenia que tindre present. I amb això, l'Iris va aprendre una cosa, va descobrir el poder dels avis. Va dir, ostres, si amb la meva amiga, aquesta àvia, aconseguit estar així, va passar, jo com sigui gran, vull anar a treballar amb gent gran, vull anar a treballar amb avis. I sí, sí, la Iris se'm anava a la gent gran i intentava connectar, però va pensar, m'aniré a treballar de nits, perquè me vull cuidar dels avis. I el que els feia la Iris, quan s'anava a la nit, s'anava a cada habitació i s'estava amb ells, i en aquelles mirades que ja s'anaven apagant, que estava trist, la Iris sempre sabia veure en el fons d'aquella àvia aquella il·lusió que tenia, aquell enamorament, aquell viatge que havia somiat, aquella història d'amor, aquella cosa que no havia fet mai. I la Iris li convertia en veritat, i aquella nit, aquells avis, aquelles àvies, viatjaven a terres llunyanes, descobrien altres paisatges, descobrien històries fantàstiques. El dia següent els avis es despertaven i explicaven aventures que el resta de gent d'aquelles residències i d'aquests llocs pensaven, mira, aquests avis estan bojos. Però l'Iris sabia que no estaven bojos, perquè tot allò els donava la felicitat suficient per anar tinguent més dies. I això a l'Iris pues, li agradava molt. Però va haver un dia que va passar una cosa molt diferent. Ara de gran també segueix fent-se la cua, segueix mirant el mirall quan es banya i es mira, però aquell dia l'Iris es va veure que anava a caure a la piscina. Ella sempre havia somiat i havia vist els altres, però aquella vegada es va veure a ella i va pensar, i ara què faig? Sempre he ajudat a tothom, però ara a mi mateixa no podré. I va començar a imaginar-se com caia dintre la piscina, com podia solucionar dintre la piscina, i diu, res, resulta, avisaré a tothom que l'ompli, avisaré... No, va pensar, no. Aixda es va imaginar amb ella a dintre la piscina. I al cap d'unes hores, Iris va caure dintre la piscina. Resulta que ella ja s'havia projectat que caia dintre la piscina, però havia projectat que suficientment aquell dia feia una ventada lo suficient perquè caigués, però caigués d'una manera que no es trenqués el cap. Cert és que es va trencar la cama, però no es va trencar el cap. Es podia haver trencat el cap, podia haver caigut de mil maneres, però ella pensava, ostres, no m'he trencat el cap. La cama, total, es pot arreglar. I la Iris va pensar, ostres, que bé, no? Dic, m'ha passat una cosa a mi, però l'he pogut arreglar. I està, la Iris està contenta d'aquest poder perquè ha descobert que a part d'ajudar els altres, també es pot ajudar ella mateixa. I és fantàstic, està molt contenta de dir-se Iris, perquè ara és gran, però aquest poder, mira, potser avui liderarà la seva mare. Fins ara no li havia dit, però la Iris té un poder màgic en els seus ulls.
3: Molt bé, molt bé. Iris, mira.
1: Aniré Mulleres de Sol.
0: Oh, que t'hagi agradat i que t'hagi sentit alguna cosa.
1: Sí, hi ha coses que sí.
0: Bueno,
1: mica de tot.
0: Sí. Una mica de tot.
1: Guai,
0: espero que t'hagi dit alguna cosa.
2: Sí. Però és molt, molt de la Iris. Molt.
3: Sí, molt de la Iris, ja ho crec. Sí, sí.
2: La mirada...
0: Sí. Ara has d'explicar per què et dius Iris, eh? Ho ha de dir la mare o la filla? Una de...
3: A veure, per què te dius Iris? Per què?
1: Ja. Bueno, a mi el que m'han explicat és que els meus pares van anar a fer una excursió al Pirineu, a més, i que van arribar com amb una mena de vall, de prat, no sé exacte on, i que hi havia doncs, molts iris, que és una flor, i els hi va agradar aquella flor, però allò va quedar allà. Quan vaig tindre de néixer, pues, hi havia diverses versions de noms i al final pues, va ser amb el que mig es van posar d'acord. I també hi havia com una veïna molt gran de la meva mare que es deia així.
0: La flor? Ets una flor?
3: Tu imagina, Iris, que no hubiera anat al Pirineu, que hubiera anat al desert. Ara tu hubiera dit rosa del desert,
0: rosa
3: una cosa d'aquestes,
0: desert.
3: No sé. Era una cosa d'aquestes bueno. Així, no?
2: Hi havia molts iris en aquell prat, eh? Però
3: sí.
2: Molts, eh?
0: Molts.
3: Sí,
0: hi havia
3: molts. Sí. Eren molt macos.
2: Era extraordinari, era una cosa mai vista.
0: Ara no en deuen haver tant, no, d'aquesta flor, o què?
2: No tinc ni idea, no ho sé.
1: Jo sí que m'he anat trobant, eh, pel Pirineu.
0: No ho has vist mai més.
2: No ho he vist mai més.
1: Jo així com a prat gros no n'he vist mai, però...
2: Saps el prat que hi ha a Narbetes? Doncs era un prat d'iris.
0: D'iris.
3: Mira per on.
2: Impactava.
3: Ja.
2: És que jo també l'he vist al Prat.
0: També l'has vist.
3: Estaven tots allà.
0: Estàveu tots allà.
1: Jo no sé qui més hi havia.
2: Aquest. Hi havia aquest. D'aquí al costat.
3: Aquest soc jo.
0: L'Antonio.
2: Sí, molt bé. Sí, vam quedar tots frapats.
3: Sí. Bueno. I algú va dir, sí, hi ha que posar-li Iris, no pot ser un altre nom. Sí, molt bé.
0: Tots els noms que tenen una explicació sempre són, no?, més bonics, oi? Ja tenen...
3: Sí. Tenen una llegenda.
0: Tenen una llegenda, un relat, no?
2: No, a veure, que et posin el nom d'un prat que està superpoblat allò i... és una cosa impactant, la imatge és impactant. Per tant, aquesta persona ha de tenir aquesta cosa impactant.
0: Exacte.
2: Que tu has dit.
3: Alguna cosa especial.
2: Ha de ser especial.
3: Ja. Però també hi ha que ser especial el papa i la mama que te van posar el nom. Està claríssim, no? Perquè home, hi ha aquests sud-americans i tal que es posen uns noms increïbles, no? Com sí, Nike sí. I tal. Hi havia un que es deia Santoral al Dorso. Es deia així.
1: Sí,
3: és una cosa increïble.
2: Mantí, busca per allà. Va veure un Santoral al Dorso.
3: Santoral al Dorso, tu. I li van posar Santoral al Dorso.
2: No està malament. Sí.
3: És una cosa increïble. No, per tant, molt bé amb el papa i la mama,
1: Sí, no, almenys. Cara d'això. Perquè els altres noms que hi havia per allà no es van ni dir-los.
3: Millor no dir-los. Sí. Pues molt bé el conte, molt bé. Com sempre, meravellosos. Molt bé. Pues molt bé, anem a seguir.

0: Antonio, ara tu?
1: Sí, ara us explicaré un conte de dona de sucre i home de sal.
0: Endevineu d'aquí,
1: eh? Endevineu d'aquí. D'aquí. Sí, ja està.
2: Del tiet.
1: És del tiet.
2: És del tiet.
1: És el nostre
0: autor preferit, tu.

las lágrimas. Aloma de sal no la va seguir. La dona Sucre es va construir una casa autèntica, de terra i pedres, al bosc, però estava molt trista. Pensava en el seu vell de sal, en les abraçades sota la manta. La seva pena era tan gran que es volia... no parava de plorar. Però, clar, si ho feia molt, doncs desapareixeria. Per això li va implorar al cel i va suplicar que vessés llàgrimes al seu lloc. Llavors va començar a ploure, a ploure i a ploure a bors i barrals. La caseta salada s'estovava, s'encoixia i es fonia en gotes salades. El vell de sal, espantat, va córrer cap a la casa de fang i de pedres de la seva dona. Obra'm, dona, per pietat, el puc ser m'entravessa en font, en dissol. Espavila, toma, plorava ella darrere la porta. Jo ja no t'estimo. Això va dir, però no era cert. I va córrer a obrir la porta al seu vell home. Es van besar. Oh, amor meu, deien tots dos. La boca de sal, tota mullada, va estar molt de temps enganxada a la de sucre. Així, des d'aquell dia, el vell té la boca de sucre i la vella la boca de sal. Ara, cada un coneix el gust de l'altre. I les seves disputes, preguntareu. Quines disputes? Només saben estimar-se.

0: Bé, tenim un altre conte. Un conte que ens llegirà la Maite. Com es diu?
1: Com es va perdre el paradís.
0: Ah, molt bé. Doncs vinga, anem a escoltar-ho.
1: Els rumors no verificables han insinuat durant massa temps que una serp, una poma i l'esposa d'Adam, els primers dies al jardí de l'Edén, van arruïnar el futur de les famílies. Ho hem de negar. Ara sabem d'on provenen les nostres desgràcies. D'una abella despistada. En realitat, les coses van anar així. Eva i el seu estimat marit vivien en aquell temps al paradís terrenal, com sabem tots. Sabem que hi havia un fruit prohibit, però no sabien quin, i no els hi feia falta saber-ho. Què feien? A estimar-se agradablement entre les flors perfumades a l'ombra d'una palmera inclinada sobre els seus jocs. Però no feien l'amor, no en sabien. Es tocaven, ajaguts un al costat de l'altre, s'acaronaven les galtes, les espatlles, els pits, es feien pessigolles, reien, descobrint la sobrietat fràgil dels seus llocs secrets. «Què és això, amic meu?», deia ella, veient el membre d'ell canviant de mida entre els seus dits. «Què amagues, amiga meva, al fons d'aquest pou fosc on els meus dits es mullen?», responia Adam. Però un dia, tan bonic i blau com de costum, jugaven a veure com creixia el guarniment d'Adam entre les seves cames nues. Eva va treure la mà de sobte per gratar-se el front, espantant aquella abella que es va precipitar sobre Adam i el va picar al lloc més viu. Adam va començar a saltar buscant què fer per suavitzar aquell mal terrible i va córrer a encabir-lo a la cova d'Eva, tan suau i tan humida. Un cop dits, va començar a agitar-se buscant com calmar el dolor, com fa un ballarí del ventre. Eva primer es va espantar, després va sospirar i va gemegar. Després va cantonejar i ballava amb ell. I va ser llavors que va dir, o potser cridar, aquelles paraules que repeteixen el món fins a l'infinit. «Oh, Déu meu, com m'agrada!»

a qui va ser on Eva va cometre l'error fatal. Per descomptat que no hauria d'haver dit Déu meu, perquè el Creador, sentint-se cridat, es va inclinar sobre la terra i va veure com la boca de baix de l'Eva s'empassava justament el fruit prohibit. I Déu es va enfadar molt i molt, i amb el dit ínset apuntant a l'horitzó va expulsar immediatament els dos delinqüents del jardí perfecte. I així va ser com aquell paradís es va perdre per sempre, per culpa d'una abella. Des de llavors, de la mateixa manera que cadascú porta la seva creu pels camins del món, també cadascú porta el seu paradís. Els Adams, aquest paradís portàtil, li diuen amor d'ella, i a les Eves li diuen amor d'ell.

0: Endevineu de qui és, no?
1: Del tiet.
2: Del tiet.
0: Avui tocava Gugó. Avui tocava Gugó. Però vull dir, és tendre fins i tot en aquest punt, eh? Vull dir, és tan, tan maco aquest senyor. O sigui que ara ja sabeu el secret, eh? A veure, si haguéssiu tingut a casa un avi savi, ja us ho hagués explicat abans. S'ha mantingut en secret fins que l'avi savi va ser Gugó. Ara ho sabem tots.
1: No, jo penso que a l'Adam aquest era una mica tonto. Que necessita que una vella li digui el que té que fer. No, res.
2: No era espavilat.
1: No era massa espavilat, no?
2: Bueno, això dura encara.
1: Sí, això dura. Això sí.
0: Home. A veure, eren capaços de jugar de totes les maneres possibles. Vull dir, no tenien... Era normal. Jugaven.
2: Lo que no es pot és mai matar una vella.
0: No diu pas que la...
2: No, l'espanta. L'espanta.
0: L'espanta.
2: Tampoc s'ha d'espantar les abelles. Fan la seva feina.
1: Sí, sí, clar. Bona feina, bona feina. Sí, està claríssim, sí, sí.
2: Aquí a la natura tothom fa la part que li toca.
1: Sí, sí.
0: Sí, però el Déu és un punyetero, eh?
2: Perquè Déu sí, Déu sí.
0: Va, i resulta que no els havia dit el fruit prohibit. Els havia dit, està prohibit.
2: Clar.
0: És un fruit prohibit. I ells, i a mi què? Jo estic bé, no?
2: Estaven bé.
0: Estic bé com estic. Va, i resulta que la caguen, precisament per ignorància. Tenien que haver preguntat quin era el fruit prohibit.
1: Bueno, Iris, a tu t'hauria agradat estar al paraís, viure al paraís? Dona compte que no...
3: No, em sembla que no.
1: Que no?
3: No.
1: Dona compte que no tenia ni calor ni fred. Per tant, no feia no era necessitat de vestir-se. No, no.
3: Bueno, sí, no. Per qüestió de temperatura sí, perquè l'hivern no m'agrada gens. No.
1: Después...
3: Però pel resto, pues, una mica monòtos, m'he avorrit, no?
1: Una mica monòtos? Bueno, a veure, tenien molt paraís. Eh? Per exemple, diu, ara anem a fer coses d'aquestes que diu la vella allà a la platja. No? I van a la platja i estan allà, no? Sota un cocotero, no? Després diu, avui aquesta vegada fem a la muntanya. I anem a la muntanya, no? O sigui,
2: no, avorrit,
3: no em convenç.
2: No em convenç.
1: Ah, serà possible. Mai estem contents.
2: Sabeu, és que veiem aquesta pel·lícula, això que fan a la tele de Supervivientes, no?
3: Sí.
1: Sí.
2: No. Ja ens han tret la imatge del paradís.
1: El paradís ja no és com era.
2: Ja no era, ja el paradís ja no és el que era.
1: Ja està. Sí, sí. Sí, és igual que ara... Ja, aniràs al cel. Diu, que avorrit. No, núvol. Sense fer res. Que sigui avorridíssim el cel, no? No. Sí, bueno, vas a l'inferno, no, o sigui que...
3: En els fiesteros.
1: Allà està més calentó.
3: Està més calentó, i a més ambient.
1: I hi ha un munt d'abelles. Molt bé. Pues bueno, Iris, se nos escapa el temps. Espero que tu hagis passat la mar de bé.
3: Sí, m'ha agradat molt. Ah. Moltes gràcies.
1: Home, tant. No.
2: Se t'ha fet molt llarg, què?
3: No.
2: És que no, passa ràpid,
3: passa ràpid,
2: oi?
3: Passa ràpid, sí.
2: És que sí.
1: Sí, ja està.
3: Sí.
2: Sí, i com que ningú ens veu. Sí. És una gran cosa. És com si estiguéssim aquí, no?
3: Sí.
2: Tots en família, no?
1: Molt bé. Pues bueno, la següent vegada te farem parlar més, no et preocupis.
3: No,
1: com que no?
3: No, ho crec.
1: No, ho crec, diu.
3: No ho crec.
2: Déu-n'hi-do, el que ha parlat.
1: Ha parlat molt, no ho crec, sí. I ens ha dit que no volia aquest paraís. Lo que no ha parlat és lo de la vella. No sé si lo de la vella li agrada o no. No sé, això ja és una cosa...
2: Bueno, un altre programa.
1: És un altre programa. Sí. Diem més davant. Pues molt bé, moltíssimes gràcies i ja sabeu... Avui deixem aquí Contes Grans a la ràdio.
0: Hem explicat el savi, el lladre de somnis, dona de sucre amb de sal, com es va perdre el paradís, tots del nostre estimadíssim Henry Gugó. I el conte estrella del programa fet a mida per la nostra estimadíssima Maite Montpar i dedicat a la nostra estimadíssima convidada d'avui, Iris Torruella.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, la Maite Montpar, l'Antoni Bermejo, la Teresa Rufat i la nostra convidada d'avui, Iris Torroya, i l'imprescindible, el tècnic Daniel Tonell.
0: Contes Grans a la ràdio s'emet els dimarts de 7 a 8 del vespre i també podeu trobar els programes a la web de Ràdio Castellterçol Busqueu la carta qualsevol hora del dia o de la nit.
1: I allà els tindreu tots.
0: Allà són tots.
1: Adéu, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona nit.
1: Hola, bona nit i bona hora.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Molt bona nit.
0: La Maria Torrents.
3: Ja hi tornem a ser.
0: Un altre divendres.
3: Un altre divendres. Benvinguts.
0: La Rosita Figueres, que és el que us parla, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bona nit.
0: Què tal?
4: Ben tornats aquí.
0: Ben tornats.
4: Sí, que la setmana passada, fa 15 dies, van fer campana, uns quants.
0: Sí, oi? Avui tenim la plantilla sencera.
4: Plantilla al completo, plantilla al completo.
0: Sí,
4: avui
0: sí.

0: Bé, Àngel, avui tenim un convidat.
1: Sí,
0: és un convidat nostre.
1: Tenim un convidat que no m'ha costat gaire d'anar-lo a buscar perquè...
0: L'has trobat a la vora.
1: Som veïns.
0: Ah, sí. Veus que bé.
1: És un personatge que toca moltes tecles.
2: Sí, de tant en tant assajo el piano.
0: Sí, sí. I avui per quina tecla ve?
1: Avui ve...
3: En fa major.
1: Sí. Avui ve pel Corremots.
0: Ah.
1: I sabeu què vol dir això?
0: Sí, és el... Rosita? Sí, el Correllengües, no? Que van fer... Ja fa... Quants anys fa que ho fan?
1: No, pregunta-li amb ell.
0: Sí, quants anys fa?
1: Hola, Manel... Bueno, no ho hem dit, és el Manel...
0: Sí, el
1: Manel Sánchez.
0: Manel Sánchez.
2: Bueno, jo començaria dient bona tarda, perquè vosaltres heu saludat amb bona nit, i penso que encara és d'hora.
0: No, vull dir, bueno, a partir de les 9 ja sé, és bona nit.
1: Sí, sí, perquè ara són les 9. Són les 9 i...
0: 5 minuts.
1: I 3 minuts.
0: A partir de les 9 ja es compta bona nit.
1: Sí.
0: Digue'm, Manel.
2: Les 9 de l'hora solar. Però, bueno, endavant. Podríem dir que el Corremots, copiat una mica de Correfoc, copiat una mica de Corre Quixot, que es van fer aquí al poble, té la idea de ser una gincama.
0: Sí.
2: Una gincama que, amb diverses parades, doncs la gent va fent un recorregut...
0: Per
2: les botigues, pel poble, on hi ha una frase i una pregunta, i una pregunta d'una expressió que potser no és d'ús corrent ara, però que convé no oblidar-les. I la idea, igual que el treball aquell de Mots de Sant Feliu, que es va fer fa 3 anys, doncs té la finalitat de posar sobre damunt de la taula aquelles paraules que han caigut en desús, però que encara tenen la seva vigència.
0: Sí. I quants anys hem quedat que ho fèieu aquest?
2: Aquest any serà la tercera edició.
0: Aquesta
2: és la tercera edició.
0: És que jo vaig prendre per l'any passat, però ja he dit no em va tocar res. Mira, no devia fer-ho prou bé.
1: Rosita, s'ha de col·laborar.
0: Esclar,
1: no s'ha d'anar
0: a
1: buscar sempre el premi.
0: No és col·laborar, eh? Vull dir,
3: si toca millor, això, eh?
0: Sí, és el que interessa és saber el premi perquè no me'n vaig entrar l'any passat. Hi havia un premi?
2: Però el premi, per nosaltres sí que hi ha hagut un premi, i un premi important. I és que ahir vam anar amb l'Ajuntament, amb la Pilar, a repartir els papers, les bústies i les paperetes.
0: Sí.
2: I aleshores, doncs...
0: Has dit Pilar? Qui és la que t'ajuda?
2: La Pilar García. Pilar García, que és la directora del museu.
0: Ah.
2: Formem part de la comissió aquesta...
0: Sí. Del museu.
2: Del Corremots, dintre del museu. Aleshores, la majoria de llocs on vam anar l'any passat, diu, que bé, quina activitat tan simpàtica, que interessant. Diu, perquè clar, poses aquesta pregunta i la gent, mentre s'espera per comprar que li toqui el seu torn, comenten i van discutint, sí, perquè a casa meva es deia així. Jo aquesta no l'havia sentit. I de les tres opcions que hem posat, doncs, bueno, sempre hi ha que pot ser una, però que l'altra també podria ser per aquelles coses, no? I tal. I aleshores, doncs, bueno, dona la seva vidilla de comentar sobre el significat dels mots.
0: Sí, sí.
1: I a més són qüestions que no són ni molt difícils ni molt fàcils, perquè molt fàcils llavors perd una mica la gràcia.
2: Exacte.
1: I molt difícils dius, jo això no...
3: No hi arribo.
1: No hi arribo.
2: Sí, molt difícil no es faria i molt fàcil tampoc, perquè aleshores no té al·licient.
0: Un apartat d'aquests també surt amb l'Atrapa'm si pots en el canal de TV3, que també surten paraules que no són embús, i és clar, pregunten a veure quina és la correcta.
2: Costa una mica, sí.
0: Sí, sí. Bé, continuem. Quantes botigues prenen part? Moltes?
2: Mira, aquest any seran 20.
0: 20
2: seran
0: botigues.
2: 20. I ara, com que acabem de fer el llistat, demà o demà passat ho posaré a l'Instagram. I a l'Instagram, doncs, convidant a la gent a fer aquesta gincama.
0: Sí. Quins dies és?
2: Des d'avui fins a diumenge que ve.
0: O sigui, que són 8-9 dies.
2: Exacte. El dia 15 ho passarem a buscar, ho passarem a recollir. Però hi ha tota la setmana perquè la gent pugui fer aquest recorregut.
0: Sí.
2: Mentre compra, doncs, olives o un bistec o el que sigui.
0: El que convingui.
2: O es pren una cervesa.
0: Sí.
2: Perquè també hi ha algun...
0: Ah, també hi ha els bars.
2: També hi ha algun bar, sí. que participen. I aleshores, doncs, fent la tertúlia, amb el got a la taula, sí, o el cafè amb llet, o el que sigui, sí, tal, sí, sí, doncs la gent comenta.
0: Bueno, això anirà bé.
2: Sí,
4: però
2: sí.
4: Tens un tema per parlar.
2: Sí, sí. Exactament. Sí,
0: però el cafè del dematí ens anirà bé, això. Si ara canta l'et i passem una hora, ja n'hi passarem una hora i mitja.
3: Jo m'he donat... fa uns dies a la tele hi ha bastants programes sobre paraules, sobre la llengua i tal. Hi ha un interès en recuperar algunes cosetes, que ja era hora, eh?
2: Ja era hora. No, hi participo, ja era hora. Mm. Bueno, en el cas meu, jo no soc de Sant Feliu, però tampoc soc català. I aleshores, doncs, moltes coses d'aquestes, jo venia amb un català de carrer, amb un català estàndard, que es diu, no? Però les paraules ja una mica més especialitzades o més pròpies d'una determinada terra ni les coneixia. I em va picar una mica la curiositat. I aleshores, a través d'aquesta curiositat, és quan vaig fer el treball aquell de mots de Sant Feliu, perquè quedés una recopilació d'aquestes. Però que no és l'únic, ni molt menys, perquè Llençà, que hi anem amb molta freqüència, hi ha un llibre que es diu Recull Casolà. I què és el Recull Casolà? Doncs un senyor que es va... la seva àvia sempre li parlava de moltíssimes coses i tot això, i aleshores ell va pensar, no aniria malament que tot això que m'explica l'àvia...
0: Queda apuntat.
2: Fer un llistat i que quedis apuntat totes aquestes anècdotes i tal. I com això, doncs, a les Terres de l'Ebre també conec llibres de
1: a Menorca.
2: De Menorca, sí.
1: A Menorca,
2: sí, sí.
1: Que el Joaneda sempre ens ve amb parauletes que dius... Ja què carai,
3: ja en tinc moltes que no sabíeu què és.
2: Ja. Perquè són localismes propis d'una, sí, determinada comunitat, però lingüística.
1: Però a més, molt... amb una illa encara és més local, perquè...
3: Completament. Jo vaig néixer quan no hi havia turisme ni hi havia televisió, imagina't. Soc prehistòric, ja ho dic jo.
1: Bueno, tots els que estem aquí vam néixer sense televisió.
4: Ja. Sí, sí.
1: Suposo jo.
4: Sí.
3: És fantàstic, vostè m'ha dit que no és català.
2: No.
3: Però és curiós, eh? És interessant que una persona tracta que no és catalana...
1: Tracta'l de tu, que de tu? El fas, sí, gran, el fas ser gran.
2: Sí. Bueno, una mica ja en som, però bueno.
3: Vol dir que és interessant que una persona que no és d'aquí tingui aquest interès en recollir aquestes paraules i aquests mots i aquestes idees.
1: Bueno, és la manera de ser seva, perquè també ha fet un llibre del seu poble, amb anècdotes molt interessants. I...
3: Quin poble és vostè?
2: Vélez Blanco.
3: Vélez Blanco. Això és en...
2: Província d'Almeria.
3: Almeria, ens sonava allà baix.
2: Sí. Tocant a la part de Múrcia, on hi ha Vélez Blanco, Vélez Rubio, el centre comarcal de Vélez.
3: Havia sentit Vélez Benaudalla. No sé on és. Vélez Benaudalla, també.
2: Bueno, és que Vélez vol dir vall.
3: Sí.
2: I aleshores és el blanc i Vélez Rubio, que seria, doncs, ros, perquè hi ha molt blat.
0: Aquest poder a Portugal, Joaneda. Aquella vegada que hi vas estar, poder vas estar aquí.
1: No li recordis això de Portugal. Que no vol que se sàpiga ara.
3: No m'enredis en tonteries que no hi crec. Molt bé.
1: Bé, bueno, això, o sigui, el fonament és recuperar, bueno, mantenir el català.
2: Mantenir
1: amb el que es pugui el català, base de jocs, que és la manera... a vegades més engrescadora que hi ha. El teu llibre aquest, Els mots de Sant Feliu, està en el museu, no?
2: Sí, sí. Bueno,
1: t'interessa, es pot recuperar per internet? O
2: sí,
1: per...
2: i tant. Es pot recuperar per internet i es pot... Vaig deixar una còpia, un PDF, a un arxiu al Marc Capa de la papereria, sí, a la plaça, i si el que estigui interessat tenir-ho en paper, li pot dir, ei, imprimeix-me un exemplar d'això. I no sé com s'ho fa, que en mitja hora ja te'l té. Però bueno.
1: Sí, molt bé. Avui comentava, quan t'he trucat, t'he comentat una cosa que a vegades m'interessa... tu que parles de mots i de localismes, els renecs, que no en direm cap ara aquí, no, dels renecs, però... Ell també és psicòleg, bueno, és titulat en psicologia, i per què la gent el diu, com, per exemple, si et fums una cremada o algú et fuma, et surt un renec com si això et compensés d'alguna manera la cremada aquesta. quin mecanisme hi ha que funciona, que pot funcionar? I quin no em diràs cap renec, però els macàgums surten per tot arreu.
2: Sí, sí, sí. A veure, hi ha un parell de coses. Els renecs són molt, a part d'uns quants que són molt generalitzats i que tothom els diu a tot arreu, i, sí, i etcètera, molt localitzats. Vull dir, probablement aquí hi ha uns renecs diferents de Sabadell.
1: Mm? Sí.
2: Vull dir,
1: i de Menorca, us de propis, i de, que també reneguen.
2: I de Menorca.
3: Una mica, sí.
2: Però hi ha un aspecte comú. Un renec, i això s'ha de fer per no sé què, no sé quantos, tal. A veure, un renec és una exaltació del ego. No hi ha ningú per sobre meu, ni tan sols Déu, perquè quan m'acago en Déu, el típic de sí, tot això i tal, doncs aleshores t'estàs posant per sobre.
1: Sí.
2: Vull dir que el renec, doncs, ve a ser com una exaltació de l'ego, un superego. Vull dir, ni tu, ni jo, ni ningú i tal. I aleshores, per què, i dintre d'aquesta exaltació de l'ego, quines coses hi ha contra les coses que ens han oprimit? Quina cosa, doncs, ens ha oprimit, o ens ha marcat, o ens ha dit, això has de fer-ho així, no pots fer-ho d'aquella manera, que et condemnaràs, que tot això, tal. Molts temes eclesiàstics, no? Per això, dintre dels renecs, entra aquest sant, aquell altre sant, allò...
1: Baixa tot el santoral. Sí.
2: Tot el santoral i tot això i tal, perquè aleshores, com que, diguéssim, consideres que han atemptat contra la teva personalitat i contra el que tu ets, doncs, en aquell moment que estàs enfadat, que estàs irritat o el que sigui, ho poses a sota teu.
3: En realitat va ser una presa de pèl, bueno, tal com sona.
2: Bueno, doncs, d'alguna manera, però clar, el renec contra motius eclesiàstics, religiosos, i etcètera, etcètera, què és el que vindria a dir? Com que m'has pres el pes, doncs ara, pum, et matxaco, patapam, em poso a sobre teu, entre cometes, em cago. Vull dir, sí. Que seria el millor menyspreu contra qualsevol autoritat o fet sagrat, diguéssim, no? I altres, doncs, una cosa és això, el que voldria dir, una exaltació de la pròpia personalitat, del propi ego. Aleshores, què passa? Ara, això no en surt, i també em començo, doncs, no sé què, no sé quantos, no? A renegar. I he fet així i m'he fet mal. I aleshores també és com si diguessis el que t'ha ferit, el que no et surt perquè, diguéssim, s'ha girat en contra i aquella paraula que trobaves, que necessitaves, no la saps, o vols posar un vici i no tens i t'ho has clavat o el que sigui.
1: Se't
2: trenca en el moment i tal. Doncs clar, has de maleir perquè això ha atemptat contra el teu objectiu. L'has de maleir. Vull dir, tu pensa que sempre és el renec obeeix a això, a posar-se a sobre. Aleshores tens, per exemple, com que això, doncs, contra les coses sagrades, els motius religiosos, les divinitats, etcètera, etcètera, doncs sempre queda una mica, doncs, discutible i tal. Hi ha els seus eufemismes, hi ha les seves giravoltes i tot això i tal. Recorda els pastorets que diuen closques de musclos, no sé quants, no sé quantos. Clar, els pastorets no es posarà a dir altres renecs contra, diguéssim, les divinitats, perquè és una obra sagrada, no? I aleshores, però clar que n'hi ha renecs, els pastorets, i són inventats d'aquests innocents, no?
4: Perquè el que l'escolta sap que volia dir una altra cosa.
2: Exactament.
1: I a més és bastant impune, perquè posar-se amb Déu, saps que de moment ningú et trucarà al crostó. Si et poses amb Mahoma, per exemple, sí que segons qui t'escolta pots tenir conseqüències. I ara, per exemple, amb l'internet, amb els d'allò, si et poses, jo què sé, amb els immigrants, amb els musulmans, amb els negres, aquí que allà, algú pot fotre una denúncia i la gent ara vigila molt més amb això. Ara, si et poses amb Déu, no s'ha vist mai que Déu baixi, que estigui ningú directament, de moment.
2: Bueno, a veure, diguéssim, aquest, el típic i famós i conegut, i que la gent, molts ho tenen als llavis, el macacum Déu, el que sigui, sí, i tal, és com si diguessis les closques de musclos, vull dir, equival, doncs, a una cosa així. Ara, hi ha altres coses que, i jo sí que demanaria, doncs, ser curosos, les coses que un altre o que un altre col·lectiu respecta, no tens per què ofendre-la.
1: No, esclar. Eh?
2: Vull dir, pots creure o no creure, evidentment. Eh? Però ficar-se contra les creences d'un altre i insultar el que una, per un altre és sagrat, més val evitar-ho. Però ja, ja no per motius religiosos o perquè et vinguin a posar presó... Que,
3: per respecte...
2: Exactament. I tant com si són els musulmans, com si són els hindús, com si són els adventistes del setè cel. Sí, vull dir, respecte'ls.
1: Sí, respecte. No, això sobretot, sí. Sí, però, per exemple, ara que deies això de les creences... M'has explicat aquest dematí una cosa que et va passar amb una comunió.
2: Sí.
1: Si la vols tornar a explicar...
2: Sí, no, bueno, és que... Ho explico perquè és evidentment un fet que no té ni cap malícia ni res...
1: Li va sortir així.
2: Ni cap voluntat d'ofendre ni el que sigui. Vaig anar a Oristà, que hi ha una cripta molt maca, i allà va la missa, ja no la fan a l'església gran, la fan a la cripta, perquè també hi ha molts pocs fidels, tot plegat ben...
3: Com, estàs a Sardenya, no?
2: No, aquí al costat...
3: Allà hi ha Oristano.
1: Però allà a prop del Pirineu.
2: Ja. Aquí al Montseny, aquí al Montseny. I, sí, Santa Maria d'Oló, etcètera. Bueno, per allà, no? Aleshores, hi havia uns 12 fidels. I el capellà, doncs, explica les seves... fa la missa i tot això, quan arriba el moment de la consagració, i hi havia una hòstia gran que la trenca en trossos per partir-la, que és aquest és el meu pa, aquest és el meu cos, és per vosaltres, etcètera, i tal. Sí, sí. És la meva sang i tot això. I després va donant un trosset d'hòstia a cadascú, dels que van a combregar. I, a més, posava el calce perquè la gent sucava el tros de pa, diguéssim, amb el vi que és la sang de Crist i tot això, no? I aleshores, un dels que va, agafa el tros d'hòstia, no? El fica al calce i li cau. I diu, hòstia! Mai més ben dit, no? Clar, però vull dir, és una cosa tampoc que no té en aquest moment doncs, ni malícia ni res, ni res. Vull fer el parèntesi d'això dels localismes. A la zona que hi ha de Vic, d'Osona i tot això, és molt més comú dir hòstia que cap altra...
1: expressió.
2: Que cap altre renec. Mm? Igual que aquí... equivaldria al que aquí hi ha molta gent que collons cap aquí, collons cap allà, el que sigui tal, doncs allà seria hòstia cap aquí, hòstia cap allà.
3: També ho paguen molt les senyores de vida alegre. Jo, putes.
1: Bueno, i abans era molt llenguatge de carreters que anava dirigit a l'animal, que l'animal no feia mai el que el carreter volia. Allò, se les carregava totes i l'animal devia
5: passar.
1: Devia passar de tot.
3: Passava de tot.
1: De tot. Aviam, per acabar una mica això del correllengua, del corremots, hem fet una mica de reportatge,
5: reportatge
1: que llegirem sobre el correllengua, que també s'havia fet molt aquí a Sant Feliu. Ara ha canviat una mica i es fa aquesta variant, no?
0: Bon dia, estimats oients. Avui us portarem un tema molt especial, molt viu, i el nostre correllengua. Potser n'heu sentit a parlar i fins i tot hi heu participat, però sabeu realment què és el que representa? Doncs avui ho descobrirem plegats. Prepareu-vos perquè parlarem de llengua, de festa i sobretot de comunitat.
3: Així és, Rosita. El correllengua és molt més que una simple celebració. És una iniciativa popular que té com a objectiu principal promoure l'ús del català i reforçar la cultura catalana arreu del territori. Doncs es tracta d'un moviment que recorre pobles i ciutats, portant amb ell un missatge molt clar. La llengua és viva gràcies a la gent que la parla. I això és el que fa especial el correllengua, que no és una festa institucional, sinó una festa feta per la gent i per la gent.
5: I a més té un component molt simbòlic, que el fa encara més interessant. El correllengües funciona com una mena de relleu. Hi ha una flama o algun element representatiu que es va passant d'un municipi a un altre. Quan arriba a un poble, aquell lloc es converteix en protagonista durant uns dies. És com si la llengua visités cada racó del territori, recordant-nos que forma part de tots nosaltres.
0: Exacte, Maria. i és en aquest moment quan els pobles s'omplen d'activitat. S'organitzen tota mena d'actes, des de cercaviles amb gegants, capgrossos, fins i tot actuacions de castellers, concerts de música en català, balls tradicionals i activitats per hasta pels més petits. És una manera molt bonica de combinar festa i cultura, perquè mentre la gent s'ho passa bé, també està participant en la defensa de la llengua.
3: Bé, i també és important destacar que el Correllengua té un vessant reivindicatiu. No només es tracta de celebrar, sinó també de recordar que el català necessita ser utilitzat i protegit. Per això, en molts actes, és la lectura d'un manifest on es posa en valor la importància de parlar català en el dia a dia, a casa, a l'escola, amb els amics i fins i tot a la feina.
5: Aquest missatge arriba a tothom, perquè el Correllengua és inclusiu i obert, i participen persones de totes les edats, nens, joves, adults i gent gran. És molt habitual veure famílies senceres participant en tallers, escoles fent activitats especials o entitats locals implicant-se en l'organització. Això crea un ambient molt acollidor i participatiu.
0: Pel que fa als seus orígens, el Correllengua va començar als anys 90, inspirat en una iniciativa similar del País Basc. Amb el temps s'ha anat consolidant fins a convertir-se en una tradició molt estimada. Cada any, centenars de municipis s'hi sumen, demostrant que la llengua catalana continua ben viva.
3: De fet, una de les coses més boniques del Correllengua és que cada poble hi aporta el seu toc especial. Alguns organitzen grans concerts, altres fan activitats més petites però molt emotives i tots, sense excepció, contribueixen a mantenir viva aquesta cadena cultural que uneix tot el territori.
5: En definitiva, el Correllengua és una combinació perfecta de festa, cultura i compromís. Ens recorda que la llengua no és només una eina per comunicar-nos, sinó també una part fonamental de la nostra identitat i de la nostra història.
0: Així doncs, si algun dia el Correllengua passa pel vostre poble o ciutat, no dubteu en participar-hi.
3: Ep! Sortiu al carrer! Gaudiu de les activitats i, sobretot, parleu català.
5: Perquè cada paraula compta i entre tots fem que la llengua continuï viva.
1: Molt bé. Molt bé, aquest kit del Cotós.
0: Sí.
1: De vegades ho fan més bé, eh?
0: Això és el guionista.
1: Bé, Manel, tu hem parlat de que toques moltes tecles. També ets de, ja ho hem dit, del museu. L'altre dia, en el ple de l'Ajuntament, vam parlar de que hi havia obres, vaig sentir que hi havia obres al museu. Què feu?
2: Obres? Que és, que
1: sí.
0: Sí.
2: Bueno, hi ha moltes coses a fer. Quan plou, ens regalima perquè hi ha moltes goteres, hi ha humitat.
1: Però només quan plou.
2: Home, si no plou...
3: I obres són amores.
2: Sí.
0: Hi ha alguna sala dalt per acabar d'arreglar, oi?
2: Sí, sí, sí. I si no plou, vam tenir, ara que començava la caloreta i tot això, una plaga de mosques que vés a saber d'on sortien. Ah. Però en quantitat. De manera que es veu que la senyora de neteja amb un insecticida...
0: Sí.
2: I aleshores vam trobar el terra... Negre.
1: De mosques.
2: De mosques. Això semblava les mosques de Sant Narcís de Girona, que van sortir i això i van acabar amb l'exèrcit francès, no? O es van escapar. I sí. Tots vosaltres també estàvem a punt d'escapar.
1: Sí.
0: Però heu vist d'on havien pogut sortir?
2: Sí, sospitem d'algunes restes de lo que estan emmagatzemat.
0: Ah, això llavors s'ha de...
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, s'ha de buscar...
2: Bueno, i un altre problema, vam tenir, o no sé ara com està, suposo que està bastant arreglat, vam tenir termites.
0: No,
2: aleshores això sí que és perillós,
0: sí.
2: Perquè si es mengen les vigues i tot això,
0: sí,
2: això...
0: Sí.
4: Quan... Baixarà tot un
3: sí.
4: dia.
3: Llavors costa.
0: Les vigues per matar les termites i tot
3: ja,
0: això.
3: Jo he comprovat que n'hi ha molt menys. Abelles, poquíssimes. Aranyes, quasi cap. El que hi ha si són no? moltes formigues.
5: Sí, també.
2: Sí.
3: Moltes formigues.
5: Casa meva també.
3: Però aranyes, apenes. Aranyes
5: verdes. Formigues, que fan neu en un lloc i cap d'uns dies...
1: Però les aranyes, deixa-les, que les aranyes es mengen les mosques.
3: Jo no els dic res, no parlo d'elles.
5: No s'hi parla.
3: Bueno, ja està bé.
1: Tens alguna, ara, tens alguna altra activitat en mà? Vas continuant això de la busca de mots o tens algun altre tema?
5: Una cosa que t'interessi.
2: No, a veure, no com per fer una segona edició, però sí aquesta primera per renovar-la i enriquir-la amb molts més mots que hi he anat sentint i recopilant de les coses que vaig llegint. Dic, home, això no ho tinc i això és interessant, interessant tenir-ho. I ja que has citat el de Vélez Blanco, el que també, i aquest, a veure, vaig fer tota una sèrie d'un anecdotari, i que està bé, això, i tal. Però després de l'anecdotari dic, bueno, anem a posar, igual que el de Sant Feliu, anem a fer una mena de diccionari, una mena de glossari de termes del que es deien allà. Resulta que tothom que ho llegeix, la gent d'allà, lingüistes i tot això, tothom està encantat amb aquest glossari. I dic, bueno, doncs això és el que
1: s'hauria de
5: fer aquí. Això es tractava, no?
2: Sí, d'això es tractava.
3: És curiós perquè és un tema que m'encanta, això de les paraules. Jo he anat recopilant a cents, potser entenc 2.000 dia, paraules que apenas s'empren, apenas s'usen a Menorca ja, que les deien de petits. I tinc una llibreta que vaig apuntant. I cada any que vaig, en sento una de nova.
1: Doncs això hauries de tenir-ho d'alguna manera...
3: No, ja hi ha algun llibre. Hi ha algun llibre que s'ha fet. Un
0: programa d'ordenador.
1: Sí, no, un museu, algun lloc que...
3: Riu, perquè això de la informàtica no és cosa meva.
0: Però va molt bé per guardar coses d'aquestes i tot. És una eina que va bé.
3: Llavors, frases d'anècdotes. En tinc un fotimer. Que fan, hasta algunes fan riure. Molta gent, a vegades ho he explicat. I acudits de pagesos, que em vaig explicar els quants que van riure molt. Perquè n'hi havia un... El puc explicar?
1: Sí.
3: N'hi havia un que diu, la meva filla està a Barcelona, que ha anat a estudiar, i no l'entenc per res. Diu, avui m'ha enviat 5 o 6, ja ho saps. Volia dir WhatsApp. I ell m'ha enviat 3, ja ho saps.
1: I jo no sé res.
3: I ell no sabia res, no? I un altre, un pagès que hi va anar, aquest, diu que és cert, i això és cert, vull dir, no és una anècdota el que explico. Hi ha un pagès que va anar allà, no sabia el castellà, gens, perquè era molt del camp i no havia estudiat mai. I arriba a Barcelona i va llegir una mica i diu, se da el paso. Diu, jo el vaig donar i em van fotre una castanya.
0: Ara de pagesos no n'hi ha, eh?
3: A Menorca encara n'hi ha algun. Sí.
1: Bueno, sempre s'explica aquell que estava a l'Emili i ell tenia el número 8 i anaven cridant el número 8, el número 8, i diu, hosti, aquest pobre 8.
0: Se la carregarà.
1: Jo tinc el número 8. Cap problema.
3: Sí, sí. Però hi ha moltes de coses. És molt interessant el tema, eh?
1: Bé. Ara parlarem, ara tenim una connexió telefònica amb qui parlem, Pau.
6: Amb la Roser.
0: Hola. Amb la Roser.
1: Amb la Roser, que està...
6: Hola.
1: On estàs, Roser?
6: Hola, què tal?
0: Benvinguda.
3: Hola, estic... un cop
6: més. Em sentiu bé?
1: Sí.
6: Estic a Sibiu.
1: Sibiu, jo em
0: fa l'efecte... Si diu o si no diu.
1: Que sento unes, com uns vampirs, no?
6: Ah, correcte. Estic a Romania.
1: Estàs a prop del Dràcula.
6: Ara ja no, ara ja l'hem deixat, la terra del Dràcula.
1: Ah.
6: Ja l'hem abandonat. Ahir estàvem just sopant a la casa on es diu que va néixer Vlad III, que és arrel de que van fer la novel·la de Dràcula.
1: Sí.
6: Però el Dràcula no va existir. Perquè Dràcul
1: això ho dius tu.
6: No, Dràcul vol dir fill del dragó.
1: Ah, ja.
6: I llavors, l'escriptor que va escriure tota la novel·la es va inspirar en aquest personatge que li deien Vlad el Empalador.
1: Sí.
6: Però aquest senyor que va escriure el llibre, que ara no me'n recordo de l'autor, Strocken, m'estan xivant, Bram Strocken, no havia estat mai a Romania.
1: Com és ara jo.
6: És curiós, no, això? Sí. Com ara tu, sí. Bueno, ara jo us vull fer una pregunta.
0: De geografia?
6: Com em defini... No, què us imagineu de Romania?
0: Que és una capital bastant pobra, en general.
1: No,
6: pobra.
1: Bueno.
6: Pobre, vale, sí. Això m'agrada. Va, una altra paraula.
1: Ceaușescu.
6: Pobre.
1: Ceaușescu.
6: Ceaușescu, vale. Més coses.
1: Llavors hi havia una doctora que feia que la gent no envellís a base de jalea real o no sé quines
6: porqueries. Sí, ja han comprat cremes d'aquestes. Ja, ja han comprat. Algú ha comprat cremes d'aquestes. Però el que us he de dir és que de pobre no té res.
5: Ah,
6: és preciós. És supernet. Tenen uns parterres amb flors, totes les cases espectaculars. No hi ha papers a terra, no hi ha ampolles a terra de plàstic.
5: Carai.
6: Bueno, sembla que estiguis a Suïssa. Un paisatge verd, maquíssim. La veritat és que ens ha sorprès a tots els que estic amb un grup de clients que estem viatjant. Ara ja diumenge ja tornem. I tothom està sorprès del que hem trobat a Romania.
1: Sí, sí. Bueno,
6: perquè ningú s'imaginava trobar un país com aquest. No veus
3: capital.
6: Pobresa... No, ara no. Si viu, està a uns quants quilòmetres de la capital.
3: Ah,
6: però sí. Tot el país, tot el país, no es veu pobresa.
0: Sí, és, sí, és...
6: I tot està superben arreglat, tot supernet.
0: Sí, és, diríem, ric, pobles... com dius. Sí, és... Per què venen tant romanesos aquí?
1: Perquè aquí venen els pobres.
6: Ah, bueno,
1: sabeu aquestes,
6: aquestes romaneses... No, no, sabeu aquestes romaneses amb la faldilla llarga que veiem, sí, pel metro de Barcelona, sí, i tot això? Aquí no n'hi, aquí no n'hi ha.
0: Venen aquí.
6: Perquè estan totes aquí. Estan totes aquí, suposo. I la veritat és que és molt, molt maco, us ho dic de veritat. Les ciutats demurallades, les esglésies espectaculars, frescos impressionants. Hi ha tots els monestirs aquests de Bukovina que tenen uns frescos exteriors molt macos i que és patrimoni de la UNESCO.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
6: És a dir, que pel que no hi hagi estat mai, és un lloc molt recomanable.
1: Escolta, Roser, saps que en saps molt de vendre? I em venen ganes
0: d'anar a Romania,
1: de fer un viatge a Romania.
6: No, no, és que us ho dic de veritat. Ja sabeu que quan no m'agrada una cosa us ho dic.
0: Fiable,
6: i això no. I això no és, no és Turquia, que ja sabeu que m'agrada molt. Però la veritat és que ens ha sorprès. És a dir, és una meravella.
1: A Romania,
6: una meravella.
1: A Romania, l'idioma, o sigui, Romania ve de Roma, que els romans van arribar allà.
6: Correcte.
1: I és una llengua llatina. Deu ser més fàcil per tu de
6: mira,
1: parlar.
6: Mira, no sé, bueno, jo no parlo encara romanès, em falten uns quants viatges. Però sí que et dona la sensació que llegeixes i sí, el pots entendre, perquè és com una barreja entre català, italià, francès... I, bueno, de fet, ve del llatí i, clar, hi ha moltes paraules molt similars. No?
1: Sí, sí. Vull dir, no, no és el txec.
6: No és el txec, no s'entén. Pot entendre una mica s'entén.
1: Si l'enronen a poc a no poc...
6: Si i sense accent s'entén.
1: Molt bé. Quin, i dius que diumenge, demà què feu? Aneu a la capital?
6: Demà ens anem cap a Bucarest, ens anem cap a Bucarest i estem de baixada, diguéssim.
1: Sí.
6: Hem fet Transilvània, demà tornem cap a Valàquia, hem fet els Carpats. És un país que és molt verd, podria, hi ha fotos, si us ensenyo fotos, que podríeu dir que estic a Suïssa. Però les muntanyes més altes són de 2.500. Però tenen uns boscos amb uns arbres centenaris impressionants. Dic, tant naturalesa com totes les ciutats, tots els pobles, perquè ja les carreteres estan bé, però no hi ha desvius, és a dir, passes pel mig dels pobles. I totes les cases pintades de colors molt maques.
3: Vols dir que està més
6: realment
3: net que Barcelona?
6: Maques. Molt més net, molt més net. Bueno, és que jo crec que ve un romanès a Barcelona i ens diria que som uns guarros.
3: Està horrorós, brut. Tot.
6: Tenen un sistema de reciclatge en els supermercats que porten el plàstic i els hi donen dinerets. I suposo que això és que tots ens preguntem com han educat,
1: sí,
6: perquè sigui així de nen, no? És que ja et dic que enlloc n'hi ha un poble normal i corrent, passes per un poble i no veus que sigui brut.
1: I els preus? Els preus, el nivell de vida...
6: Els preus són cars. Perquè, per exemple, un cafè, que us ho vaig explicar, no?, que em havien dit això, 2-3 euros. Un cafè espresso, eh? Un cafè espresso. 2-3 euros. Però, en canvi, els sous són baixos.
1: Carai. Bueno.
0: Així pocs cafès poden fer, no?
6: Bueno, jo n'he fet algun, perquè quan tens el vici, però és car. Et dona la sensació de que estàs, sí, com si estiguessis a Europa. A Europa, un Suïssa, una Àustria, una cosa així, les casetes totes amb teulades, vermelles, ben posadet. Sembla, hi ha pobles que semblen de conte. Hem vist moltes cigonyes, perquè és l'època i estan, tots els pobles tenen nius amb cigonya.
1: Aquí...
6: Hem vist algun, com es diu això, algun cèrvol. És una meravella. No ens hem trobat els ossos.
1: Uh-huh.
6: Ens ha faltat veure ossos.
1: El Joaneda m'està fent senyals de veure si l'inglès aquí... Si en anglès aquí t'hi entens, també.
6: Sí, no el parlen tothom, però sí.
1: Més que aquí a Catalunya, diguéssim.
6: L'anglès?
1: Sí. Per exemple, aquí
6: bueno,
1: a Catalunya...
6: Si vas a Sant Feliu...
1: Vas a Sant Feliu amb una botiga i ningú t'entén.
6: No, en els pobles no el parlen massa.
1: Tampoc
6: no el parlen massa.
1: Perquè avui el programa estàvem parlant de...
6: Parleu de mots.
1: Del català, sí.
6: De mots.
1: I aquí, esclar, sempre s'havia dit que, bueno, que el castellà es menjaria el català, però el millor és el revés. Bueno, al revés. Hi ha el peix encara més gros, que és l'anglès, que se'ns menjarà a tots.
6: A tots.
3: Roser, no pots imaginar el que sap l'Àngel. Fa de professor d'anglès. Imagina't.
6: Sí, imagina't.
1: Sempre hi ha algú que et sap menys que tu.
6: Bueno, perquè no hi ha el Cap de Vila, que també parla molt bé.
1: El Cap de Vila, sí.
3: Bueno, però va anar molt a Londres.
6: De quan va anar a Londres, sí. Quan anava a Londres.
1: Bueno, ara no parleu del Cap de Vila i no es pot defensar, eh?
6: Però parla bé l'anglès.
3: Només dic que va anar molt a Londres, sí que...
1: Sí, no. Veritat... Ell sempre diu que ell, amb ell l'entenen, però ell no els entenen. Els
3: perquè parla molt alt. Quiero ir a la calle. Això el fan molts així, oi? I els tios queden en blanc igual. Sí, sí.
0: Molt bé, Roser.
1: Molt bé, Roser. Pues
6: una abraçada des de Romania. I ja sabeu, si no sabeu on anar aquest estiu, aquí estaríeu de meravella.
1: No sé si el Manel Sánchez, el nostre convidat, també es vol apuntar a algun viatge...
6: Doneu-li el telèfon, doneu-li el meu telèfon.
2: Bueno, ens has fet entrar el cuquet aquell per...
1: I has estat, Manel, per allà?
2: No, no has estat a Romania, no.
6: Però jo crec que Romania és un país bastant oblidat, no? O que tots pensem el mateix, que és pobre, que no hi ha res a veure, no? O que no ens atreu. No ens atreu tant com altres llocs.
1: El final del Txesku va ser brutal i, a més, no sé, donava la impressió de que aquell país era molt pobre i la prova és aquesta, que la gent que volten per aquí, a Barcelona, mirant de vendre't alguna...
6: És la imatge que donen
0: una altra imatge, no?
1: Sí.
6: Donen una altra imatge, sí, per això és el que et sorprèn més, no?
0: Sí.
6: Però és que inclús tots els monuments estan ben restaurats, ben mantinguts, els cascs antics de les ciutats que hem visitat, com... i Dissoaga, no sé si ho pronuncio bé, Sibiu, Brasov, per exemple, és una ciutat preciosa, també murallada, totes amb muralla, ben conservades. És que no puc dir res negatiu, no puc dir res de que no m'hagi agradat o de dir, mira, això no funciona. No, ha sigut una sorpresa.
3: Tots els acompanyants sempre parlen del menjar. Quin tipus de menjar heu fet allà?
6: El menjar, mira, menjar hi ha molt porc, hi ha molta vedella, estofada, sopes, dolços, postres, moltíssims, hem provat moltíssims i tots bons. És d'aquests que proves i penses, bueno, no t'agradarà i mal, t'agraden i te l'acabes. No, la veritat és que es menja bé, també.
3: Perquè a Alemanya sempre només parlen del kartoffel, només patates. Patates
6: no,
3: al forn,
6: aquí també patates, hi ha patates, aquí també hi ha patates, hi ha polenta... Però es menja molt bé, la veritat és que hem menjat molt bé. Avui hem menjat en una casa d'una senyora que ens ha fet el menjar a ella, espectacular. Menjar senzill, però molt bo.
3: Ahà.
6: Molt bo, molt bo.
3: L'Àngel ara...
6: És a dir, que ja està, no hi ha ni l'inconvenient del menjar és un problema per no venir a Romania.
0: Ah, no.
6: Què diu?
0: Bueno, i el pròxim viatge quin tens?
6: No, ara el pròxim viatge serà a Argèlia.
0: Argèlia.
6: Argèlia. Passarem una mica de calor, però bueno.
0: Què ha dit? Què ha dit?
6: Argèlia, que passarem Argèlia. Calor a Argèlia.
0: Déu-n'hi-do.
6: Sí, que ja us ho explicaré.
0: Bueno, veiem.
6: Molt bé, doncs pues una abraçada des de Romania.
0: Moltes
6: i ens
0: gràcies.
6: Veiem molt aviat.
1: Una abraçada. Una abraçada, però vigilaré el coll que no m'hi clavis els ullals.
3: No t'ho rumiïs més. Si el Romania està bé, hi hauríem d'anar tots.
0: Va. Gràcies, Roser.
3: Ens ho pagarà la
6: ràdio. Bona tarda.
0: Sí.
6: Adéu.
2: Adéu.
0: Bueno, Déu-n'hi-do.
1: Parlant de viatges,
0: sí.
1: la Maria també ens podria explicar que el diumenge passat no va poder venir perquè va estar també de viatge.
7: Sí.
1: Què s'explica per les terres d'Alemanya i el teu fill?
7: I tinc el meu pare, i el meu pare, el meu fill i les meves netes, i en tant hi anem. Partim el viatge amb dos, perquè si no són 12.000 quilòmetres, i si no es fa molt pesat. Però partint-lo ja és més agradable, si sents cada dia.
3: Quantes paraules noves has après?
7: No, perquè allà parlen alemany, no parlen, dic, no parlen anglès.
1: Parlen alemany.
7: Sí.
0: I tu, Àngel, on t'eres, que no vas venir?
1: No, jo sí que vaig venir el dia passat. Era l'altre. Que érem als Balcans.
0: Ah, sí.
1: Amb el casal de jubilats.
0: Casal de jubilats.
1: Vam anar a tres...
0: A tres països diferents.
1: Països diferents. Croàcia,
3: si anaves d'una banda a l'altra, no sé quants països vas veure.
1: Sí. A Sèrbia i llavors...
7: Dubrovnik.
1: Sarajevo.
7: Dubrovnik, també, no?
1: Sí.
7: Dubrovnik.
1: Dubrovnik és la capital. Bueno, no la capital, el lloc que es veu... Que es
7: el, visita, el més visitat.
0: Però a l'hora de planificar un viatge així, per què feu tan de pressa, doncs, tants països?
1: Tu no havies vist una pel·lícula d'aquella nostra època que deia "Si hoy es martes, esto es Bélgica"?
7: Sí.
1: Que anaven de boli, que anaven nosaltres de boli canviant de lloc. Nosaltres també. Anàvem cada dos per tres amb l'autocar i llavors la gran parada era a les fronteres, que les fronteres...
0: Fan esperar i tot.
1: Sí,
0: i per què?
1: Perquè allà hi ha fronteres.
0: I per què va voler fer tot això tan de pressa?
3: Per conèixer més coses, segurament.
1: Clar, sí, sempre hi ha més coses sí, per conèixer.
3: El que està clar és que tu i jo no anem enlloc.
0: No.
3: Som un parell de desgraciats.
0: Oi, tan ràpid. Tan ràpid, gent, Josep Maria, no pot ser això.
3: Com ho hem de fer?
0: Sí, no ho sé. Hem de planejar un viatge tu i jo.
1: Un moment, Joaneda.
3: Sí, digui.
1: Que tenim un altre convidat.
0: Sí?
1: Sí. Un altre convidat per telèfon.
0: Per telèfon. Qui tenim?
1: El Josep Andilla.
0: Ah.
1: Josep, què tal?
8: Hola. Molt bé.
1: El Josep Andilla, pel que no el conegui, i ho comentàvem amb la Maria Torrents, la coneixes, no, Josep?
7: Sí, de vista.
1: I d'oïda. Canteu a la coral.
7: Cantem a la coral, sí senyor.
1: El Josep Andilla és un dels fundadors del Centre Excursionista.
0: A
7: veus? Veus? Cada dia se'n sap una cosa nova, ja ho veus.
1: Sí.
8: Però bé, allò fa molts anys.
1: Bueno, fa molts anys, tot el que vulguis, però sí. Tu vas estar allà. I vas estar allà, a mi ara, quan van fer el 50 aniversari, van demanar per fer un vídeo i vaig buscar coses que va sortir el Pere Paré, va sortir tu, i estaven... Hi havia diverses branques de Sant Feliu que es van ajuntar per crear el Centre Excursionista, i una d'aquestes branques eren, i sorties tu amb el Pere Paré, que era una branca que va sortir de l'Iglésia, que eren

0: primera. I després vam fer, fem-ne una altra, fem-ne una altra, i després, perquè no podem fer un centre excursionista, com molts tenien, van venir els de Gràcia a fer una sortida nocturna, però eren pocs aquí. I després hi havia el Tau, aquells que anaven amb el Martí Garriga.
1: I, bueno, els del museu, els que llavors va acabar amb el museu.
0: Exacte.
1: Sánchez.
0: Bueno, es va juntar una mica d'aquí, una mica d'allà, i es va muntar un centre. Sí.
1: Sí, però tu també formaves part d'aquella... Va haver-hi una època que, no sé si era resultes del concili, doncs era l'època de les guitarres a les misses, que llavors van deixar...
0: Però... Sí.
1: Home, allò... Tu estàs implicat, has estat força implicat amb la parròquia.
0: Sí, he estat força implicat, però jo aquell temps no estava a Sant Feliu, Àngel.
1: Sí.
0: Jo vaig estar molts anys fora. I això es venia d'en tant en tant i feies alguna cosa. Però allò és després. Allò és allà als anys 70 o així.
1: Ja, bueno, però... Tu has estat...
0: Sí, no he estat.
1: Tu has estat implicat amb la parròquia i comentaves també que ara amb la visita del Sant Pare tot aquell fervor que hi havia sembla que aquí a Sant Feliu ja...
2: S'ha refredat
1: una mica tot això, perquè oi que volíeu, teníeu algun interès que s'organitzés algun autocar o alguna cosa?
0: A veure, a mi m'ho van demanar, però és que... A veure, siguem realistes. Totes les organitzacions que han muntat aquesta visita van enviar correus electrònics a la gent més assídua per poder-hi anar i tenir plaça reservada. Jo vaig rebre, perquè sóc amic de Montserrat, i ens ho van oferir. I al primer moment, quan rebo el correu, dic, ostres, jo li vaig dir a la Mercè, a la meva dona, dic, oita, què fem? I vam estar mirant i, mare de Déu, saps? Anar allà dalt a Montserrat, dues hores o tres abans, allà al sol, si no plou,
1: Si no
0: I
1: vam
0: dir, no estem fets per aquestes coses, ja. No estem fets per aquestes coses i no vam fer cap pas. I, per un altre cantó, jo sé que a Calaf han organitzat un autocar. Però la condició és que aquell que s'apunti per l'autocar ha de tenir el tiquet de si vol anar a Montjuïc, perquè ells farien un autocar per anar a Barcelona.
1: Ah, ja.
0: Però està clar, aquí a Sant Feliu, ara, quan ja s'està acabant tot, de dir que vols fer un autocar i que has de tenir un tiquet, els tiquets estan acabats.
1: Ja,
0: perquè
1: ja.
0: Jo vaig estar el dia 9, precisament, vaig estar a Vic amb una trobada i hi havia un monjo de Montserrat, que el conec, i dic, com està això? I em va dir, els 10 minuts, estava tot ple.
1: Tot acabat, com... Sí.
0: Tot acabat, 10 minuts,
3: Pensava.
0: O sigui, igual que els concerts aquests que fan, que diuen que es venen les entrades tan ràpid, doncs igual. I, bueno, mira, tu, que vulgui veure, haurà de...
3: Per la televisió,
0: exacte.
1: Bé, ara tenim aquí el Manel Sánchez, que parlàvem del català. També hi ha una certa polèmica amb el Sant Pare, si parlarà en català o si parlarà en castellà, o el millor ell tallarà pel mig i parlarà en llatí.
0: Bueno, això seria molt lògic,
1: Oi, que sí.
0: És que sí, el llatí és l'idioma oficial. Ara, ell segurament durà tenir unes paraules de deferència. A més, jo ara mateix he rebut una carta que li han escrit amb ell. És llarguíssima. Li expliquen Catalunya, el català, li expliquen la Sagrada Família, li expliquen el Gaudí, i al final, doncs, li diuen ens agradaria que la benedicció... Sí. O sigui, no li demanen que parli en català tot,

0: Diu que serà en castellà, per això.
1: Dirà,
2: amén, ell no diu res.
1: Català.
2: Aquesta carta acaba dient: ens agradaria que la benedicció de la creu estigués en compte el català. Estigués en compte. O sigui, que li deixen a les seves mans.
0: No, però ja està tot planejat de temps i no crec...
2: Bueno, això ho deuen estar planejant.
0: No crec que...
2: Això deuen estar...
0: A 4 dies vista puguin canviar-li el que ell ja té marcat.
2: Està clar, és que aquestes coses s'han de fer en temps.
0: En temps.
2: I no, bueno, quan...
1: Però una cosa és el que dirà, que ho pot dir igualment,
2: sí,
1: i l'altre és l'idioma. No li pots... Ell pot dir el que vulgui, però li poden dir... Amb l'idioma pot canviar a l'últim moment, si...
2: Jo suposo que ell ha de tenir...
3: És que està molt polititzat, tot això.
0: Sí.
3: És absurd.
0: Ha sigut el problema.
3: Eh?
0: Sí.
2: El problema és que hi ha la política. La política i els polítics que s'hi han posat. Tots a demanar i bueno, a criticar...
4: A mi em fa l'efecte que... A veure, la vinguda del Papa a beneir la Torre de Gaudí, la Sagrada Família, bueno, és un acte central i un acte que brilla per si mateix, no? I que dona molt de prestigi i que Barcelona estarà en boca de tothom. I aleshores, què han fet? Que vingui a Madrid, primer que vingui a Madrid i tot això. I qui organitza, doncs aquesta vinguda? La Conferència sí. Episcopal. El Tandu,
2: aquí està, aquí està.
4: La Conferència Episcopal. I aleshores el Papa què dirà? Doncs allò que li escriguin. El Papa llegirà,
2: bueno, però
4: llegirà el que li escriguin.
2: Ell sempre...
4: I aquí podem protestar.
2: I esperem que sí. Sempre hi pugui posar algun detall. Això sí que... A veure, ell té assessors.
4: El detall el posaria en tot cas el cardenal Omeia de Barcelona, que li posi algunes paraules per dir-les en català o
2: així i tal. O potser però... els monjos de Montserrat.
4: I els monjos de Montserrat, sí.
0: I em sembla que tot el més que podrà dir serà bona nit o bona tarda.
2: Bueno, esperem una mica més. Esperem una mica més. Sí,
0: però bueno.
2: No sé, sí, és que no. Què hi vols fer en aquestes hores?
0: El que passa és que els que organitzen es podien imaginar que reaccionaríem una mica. Amb els milions que ens ha costat, oi? Podria dir alguna cosa. Perquè molts milions, eh?
1: Perquè...
2: Això sí. Són els que els han donat.
0: Sí.
2: Jo no m'hi poso.
0: Sí, no, ja, però...
1: Perquè aquestes coses també tenen a veure amb que la gent perdi una mica l'afició. Aquella afició que et dic que hi havia a l'època de que tot el jovent anaven amb les guitarres i amb aquella afició a fer les... a posar la Mare de Déu del Cingle, te'n recordes, Rosita?
0: Sí. Però... sí. Molt diferent. El petit comitè amb el gran comitè. Perquè també en tindrà molta de gent.
1: Hi havia autocars de Barcelona els caps de setmana que pujaven a Gallifa a veure...
2: Mossèn Dalmau, sí, tant.
0: Jo també era, ja dic, el petit comitè, però molt gran et demostra que la religió encara és algo, eh? Allò que diu, no, la religió s'està perdent.
2: No, encara hi ha alguna cosa.
0: Encara hi ha alguna cosa, encara està a dalt, eh?
2: I d'això de Gallifa, de Gallifa, podem anar fent i dient tot el que vulguem, no? Però Gallifa era reconegut arreu. Era reconegut. Pensa que jo, quan vaig anar de viatjant a Barcelona, quan em deien d'on ets...
0: Al costat de Gallifa.
2: Sí, eh?
0: Fan de Gallifa.
2: I tothom, si era d'aquí dalt, si era de baix, si era de... Bueno, digo, jo al final els deia, d'un poble al costat de Gallifa. Ah, ja sabia on era Gallifa.
0: Ja sabia on era Gallifa.
1: Ara has de dir que estàs al costat de Sant Miquel del Fai.
0: Sí.
2: No. Aquell temps que també es portaven aquelles enganxines al cotxe.
1: Sí, aquelles enganxines.
2: Doncs tampoc se sabia massa.
0: No, però ara t'ho diu, eh? Diu, en Sant Feliu de Codines, on és? Al costat de Sant Miquel del Fai, al cim de les Àguiles.
3: Això és ben igual que el futbol. D'on és tu? Barcelona, de Messi. Ah, caram, és molt important, això.
2: És que com vas a fora, d'on ets? De Barcelona, ja està.
3: Sí.
0: Bueno, bé, no?
2: Bé.
0: Molt bé.
2: Sí, tant.
1: Ara sempre...
2: Però, bueno, jo esperem que vagi bé i que tingui algunes paraules i que ho prepari bé, i ja està.
0: Vigilem-ho bé.
1: Seria un detall... I ell més sapiguent que la gent estarà pendent d'això, no li costaria res de...
5: L'important és que surti bé. És com una feina com una altra. Ell està plan, plan la feina i...
2: Sí, ell ja farà això perquè...
5: Sí, és la feina que ve a fer.
2: Pensa que el recorregut que li han preparat ja no sé si podrà dormir gaires hores.
1: Bueno, però aquest Sant Pare es veu valent, que els últims,
2: jove,
1: que havien vingut doncs, havien d'anar amb el papa mòbil i...
5: No, aquest també hi anirà, amb el papa mòbil.
2: Aquest també hi anirà,
1: sí. No, ja.
2: Però,
1: sí.
2: Però bueno, coita, tu, de totes maneres, a Brians ja l'esperen, eh?
1: Ah, bueno, però ell en podrà sortir.
2: Bueno, sí, però... A veure... és un detall que vulguin anar a veure aquesta gent.
5: Sí, sí. Que vulguin anar a veure... Que l'esperin i això és una altra cosa. Que ell bueno, anirà...
2: I després també anirà aquí al Raval.
5: Sí.
3: I si li donen un bon menjar, que li donin botifarra amb mongetes, que és molt català.
2: Això... Potser menja espagueti.
5: No ho sé. Jo hi tindria molta estona de discutir això de per què va al Raval, per què va a la presó. Vull dir, hi ha tantes coses que em semblen injustes dins la religió. I sóc creient. I sóc... I crec, no? Però hi ha tantes coses que bueno...
2: Que ens depassen.
3: Vam fer una enquesta a un programa i vam preguntar quants vosaltres sou creients. No n'hi havia... Jo no. Eren potser 15 i tots no eren creients. Vull dir, canviant molt la cosa,
5: No.
2: Bueno, ha canviat, sí. Però encara hi ha molta gent.
5: Encara hi ha molta gent.
2: Encara hi ha molts.
5: Aquí t'ho demostra, veuràs, la gentada que el van a veure. I ser creient
2: no vol dir anar a missa. Ser creient no vol dir anar a missa.
0: Hi ha els creients i els no creients. Però dit els no creients, sempre queda cosa d'aquella cosa de dir i si fos cert?
5: Sí.
1: Bueno, aviam, hi ha creients i no creients. Però, per exemple, jo sempre he pensat que el que creu, doncs està molt tranquil perquè ja ho té tot molt clar. El que no creu també ho té clar. Però, clar, els que no hem vist encara la llum aquesta i no sabem ben de cert aquesta fe que teniu, que pots...
5: Tu fixa't que tu et pots trobar amb alguna cosa i el primer que fas i no hi creus... És dir, ai, Déu meu.
1: Bueno, també pots dir un renec.
5: I no hi creus. I el que diu el renec és per qui pensa més que un altre.
1: Bueno, això també és una mica... Ja...
2: Els que són creients potser busquen.
5: Eh?
2: Els que són creients
5: sí.
2: Potser busquen.
1: Sí,
2: no
1: bueno.
2: Vol dir que ja l'hagin trobat.
5: No sé.
1: No, però també els que creuen, els que no creuen res, també tenen... No sé.
2: Sí, no, s'ha de respectar tothom, eh?
5: Sí, tu creus.
2: Tu no creus, ja està.
1: Sí, però els arguments són els mateixos, tant per dir que hi és com que no hi és, perquè ningú ha vist res.
2: No, perquè, escolta, hi ha els que creuen en el Buda i els que creuen en el Mahoma i els que creuen...
3: Quan tens una conversació...
5: Jo
3: he tingut moltes conversacions amb bastants capellans en la meva terra i al final, quan discutien, deien, bon, és un problema de fe, ja està. I si no hi ha fe... Doncs ja pots plegar.
1: Bueno, però si no hi ha fe...
2: És una cosa principal, haver-hi fe.
5: Sí, és la fe.
1: Els que no creuen també tenen fe en que no hi ha res. Bueno, Josep, moltes gràcies, perquè ara el temps se'ns ha anat acabant i només tenim una hora.
2: Tanqueu-ho bé...
1: I que vagi bé, que vagi bé. Moltes gràcies per tot.
0: Bon cap de setmana.
1: Manel, que vagi bé el Corremot.
5: Sí.
4: Doncs vinga.
3: I molt bona nit a tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies per haver vingut i bona nit.
4: Vale, bona nit.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Discotour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les nostres ràdios perquè arrenca aquest programa número 175. I arrenquem el programa d'avui amb un convidat molt, molt especial. Un convidat molt gran, una bellíssima persona. I el tenim aquí en línia ara mateix, i és el gran Rubén XXL. Què tal, com estàs?
2: Bé, aquí pues, passant una estoneta amb tu, que ja tocava.
1: Molt bé. Per mi, com sempre, doncs, és un plaer doncs, que acceptis atendre els micròfons d'Ona Codinenca, especialment el Disco Tour de DJ Charlie, que el tens aquí. Comencem per la primera ja, pam.
2: Vinga, va.
1: Directe.
2: Molt bé, gràcies. T'estic esperant.
1: M'estàs esperant, eh? Quan vas pensar per primera vegada, va, em dedicaré a això de la música?
2: Bueno, molt fàcil. Això, bueno, jo de molt jove... Els meus pares meu pare li agradava molt la música i vam estar treballant, jo treballava a Andorra, una tenda de música, i ja teníem vínculs amb la música, no? Però al moment, ell era venedor, la primera feina que va tenir a Andorra va ser de venedor de discs. I la primera vegada que jo sempre la música he estat a casa, però el primer cop que vaig dir, hòstia, jo vull estar allà, va ser un cop que vaig anar a l'Estudio 54, que jo soc de la Barceloneta, tota la vida, i el meu cosí treballava a l'estudi. I la meva mare, ja li baixàvem d'Andorra i tal, i, bueno, i al final ja es vam quedar aquí, i resulta que, bueno, pues quédate con el niño, no? Em va portar a l'Estudio 54, no? I jo a la música sempre m'havia encantat, i amb 12 anys, pues jo ja entrava a l'estudi. Entonces, clar, entro allà amb 12 anys i veus l'Estudio 54, que a part era la millor discoteca de Barcelona en diferència, i la música que ficaven i tal, i estava per mi un dels meus ídols, no? El Raúl Orellana, doncs jo de seguida vaig voler ser com ell. Amb 12 anys, jo era així dalt, ja saps, amb 12 anys. I, bueno, em disfressaven una miqueta, saps, l'època d'aquell que era més New Ways i tal, no? I New Romantics i coses d'aquestes, però ja em disfressaven i jo vaig entrar i jo vull estar on està aquest tio i fer el que fa aquest tio. I sí, de molt jove.
1: Recordes quina va ser la primera festa o bolo, que es diria avui en dia, sí, doncs on vas punxar, si recordes com va anar el tema?
2: Bueno, t'explico, bolos, abans no havia aquest concepte, no? El que sí que és veritat, que nosaltres teníem un local a Barceloneta on anàvem a... Bueno, pues, quan sortíem de l'estudi, pues, anàvem allà, no? Com bolo no, no? Però quan ja començava a punxar allà. Però a la discoteca, el meu pare... Nosaltres teníem un restaurant al carrer Montaner, sí, entre Provença i Mallorca, que es deia Can Pep. I allí venia, pues, casualitats de la vida, venia dos empresaris, un dels empresaris, que era el senyor Poses, que... tenia les xiques de Colzada del Paral·lelo, no, del Polo, i el seu altre germà tenia discoteques, no? Que entre una d'elles era el Trauma. I el primer disc que vaig ficar jo a la discoteca va ser el Trauma, amb 14 anys o així. Perquè el tio, clar, jo anava, va parlar el senyor Poses amb el seu germà, oye, que tengo un chaval que le gusta mucho la música, que le encanta, que no sé qué, no sé cuánto, que claro, es menor, va, pues que venga para aquí... i que venga a la tarda, i bueno, em van colar allà, i el primer disc que vaig ficar pues, va ser el Trauma, poca broma.
1: Tela marinera. Quin tipus de música, bueno, ja ho has dit una mica, però bueno, així
2: sí,
1: podràs...
2: No, digues.
1: Quin tipus de música escoltaves abans de començar com a DJ?
2: Pues mira, el que escoltava mon pare en aquell moment, mon pare, me recordo sobretot ABBA, recordo molt d'Andorra, era molt d'Andorra, i bueno, va començar una època Què va ser aquesta de Killer? És una estrella de la ràdio, aquesta, els Bangles, no,
1: Mira,
2: com
1: els
2: era?
1: Bangles, sí.
2: Sí,
1: Sí, de Bangles, de Bangles o
2: sí,
1: Bangles, sí.
2: Seríeu, sí, ara me'n recordo bé. D'aquest tipus de música, que li recordi, així, aquests grups així... Me'n recordo més d'aquest tipus de música, no?
1: Terra
2: Després,
1: Titanic.
2: Sí que és...
1: Terra Titanic, eh? De Terra Titanic, de Peter Schilling...
2: Sí, però això,
1: això va ser més tard, ja.
2: Això va ser més tard. Jo parlo quan era més petitet, eh?
1: Sí.
2: Més petitet. Jo escoltava aquesta... La música que escoltava de petit era aquesta. Després, sí que, després quan vaig començar a posar... a interessar-me una miqueta a la música, vaig agafar el relleu, no? Vaig començar a explicar el que ficava el Raül, no? A l'Estudio 54, que pot ser, per fer-vos una idea, pues, el Raül tenia la gràcia i tenia el do de ficar-te, per exemple, pues, un de l'escadinerama de Bailando, i te posia un soft cell, te posia un Eurythmics, havia molt de ventall, no? Te posia un Spandau Ballet, te posava un Michael Jackson, te posava, bueno, Fergó de Llaca, te posava, no sé, era molt variat, però el tio ho fotia tan bé, i ho feia tant pel Primes, no sé, ficava, després també ficava més endavant, va fer cas 2-4-2, fotia els Digerep, és que era tan brutal el canvi de música que fotia el tio, era molt bo, tio. Bueno, és molt bo.
1: I enllaçava un amb l'altre? O era
2: sí, sí, sí, no,
1: rotllo
2: no, no,
1: cat mix
2: no, no.
1: I corto i pongo la otra? I...
2: No.
1: Vale, vale, vale.
2: No. Aquest no, tio. A part, era molt complicat perquè fotia Italo, també. A aquella època, bueno, un disc que ficava molt, que jo vaig comprar, el Puls, no, l'Hipnosis, el Puls, un que vaig comprar a Andorra, perquè només vaig trobar allà, perquè abans era més complicat trobar discos d'import, no? I el tio, hòstia, aquests temes tenen un break, no és com ara, que un patró, no? O ficaves allà o ja se t'embolicava la troca, no? I el tio, hòstia, no recordo ni una mescla que se li anés, era molt fi... A part, el mesclador del Studio 54 no era com nosaltres, que tenim ara de màquines, no, era... Bueno, el meu cosí em va pujar. Era rotatori, era com les tables aquestes d'ara, no?
1: Sí.
2: I et dic, el tio, per mi, hòstia, és que fotia tan bé, t'ho dic en sèrio, eh? I va ser els primers tècnics que vaig veure allà, el tio per mi, era un visionari, no? Era un tio que, hòstia, que ho feia tan bé, i jo em vaig enamorar per ell, no? Després sí que he tingut, doncs, bueno... altra gent que jo m'he pogut, com es diu, influenciar o m'ha agradat, però el que vaig dir, també un noi que també em va ajudar molt, és el Joaquín de Provisional, aquest era que jo vaig aprendre molt d'ell també, perquè ell estava a Provisional, que era l'Skylab, que després vaig entrar jo allà,
1: sí.
2: I jo me'n vaig emportar de tècnic de so. Quan anava al Verdi, quan anava a altres discoteques, era que el bypass, doncs és el que em muntava, me'n vaig emportar perquè era un crack, no? Però bueno, a nivell musical, ja et dic, era brutal, el Raúl era brutal, brutal.
1: Tens alguna anècdota divertida o surrealista que t'hagi passat en una cabina?
2: Bueno, a veure, sempre explico... Home, m'ha passat de tot. A mi m'ha passat de les que te puc explicar i les que no te puc explicar.
1: Ja.
2: Tens la que són top segle, no? Però una molt divertida és que, bueno, vam anar a València a punxar, vaig estar a Heaven, però abans, bueno, vam fer la ruta, no? Vaig a punxar a Spook, vaig anar a Heaven, i no sé si aquest cop vam anar també a l'Activi, o vale, no me'n recordo, perquè ja, hòstia, fa molts anys, però penso que aquest va ser... Spook i Not, me sembla, eh? I resulta que, bueno, pues, arribo ja, jo pensava que jo era, com te diria jo, la imatge que tenia jo, no?, de València, de Rotor de Calao, pues, clar, no es quadrava, no? Perquè era un Spook i jo era... No era una... Jo vaig acostumat a l'Anònim, a l'Escòrpia, saps? Que són les discoteques molt guapes. Allà, hòstia, era com més barrac, no sé, no? No, la imatge m'esperava més, no?
1: Ja. Yeah.
2: I arribo al Heaven... I, hòstia, i la imatge era com, hòstia, tio, això, hòstia, m'esperàvem però moltíssim més, no? Però què passa? Doncs pues començava a punxar jo amb el Peter, que en Pau descansi, i, hòstia, s'escoltava bé, no? I, hòstia, s'escolta molt bé, no? I amb una baixada d'aquestes que dius, hòstia, això que baixes el volum, no? I li dones a ganància, i estava rebotit a la discoteca, eh? I, hòstia, començo a pujar, saps? Començo a pujar, i jo, tio, no tenia fred. I estava a meitat del fader que anava pujant i jo dic, hòstia, però com està? O sigui, que deies, però si està això com està, no? I anava pujant i allò tirava i dic, hòstia. I just quan peta el disc, no? Pam! hòstia, jo m'aquí mirant, aquí m'ho era el Peter, pobret, i m'aquí ho mirant i dic, hòstia, i es van caure els gots i tots, allò, del tremoló. Sí, sí, clonava, allò que dius, no m'ho esperava, un garito, entre tu i jo, que primera decepció de que, hòstia, m'esperava més, no? Perquè més, més, yeah. No? Però després, quan vaig dir, ara entenc, el de... 12, no, 16 vàlvules, no? 12 scoopies, no? Heaven, no? Perquè sonava jo, però és brutal. I el pilot estava jo i hola, m'he quedat sorprès, no?
3: Ja. Yeah.
2: Molt sorprès, no? Una anècdota divertida que, hòstia, m'he quedat, a part tothom, tota la pista anava mirant a la cabina, saps? Anava mirant i dient, hòstia, com dir, hòstia, aquesta... com sona això, no? Com... I quan va parar, tothom se'n van quedar i com... Hòstia, es van despentinar tots, no? Per una forma molt divertida. Va riure molt, però espectacular, eh?
3: Molt bé.
2: Per dir alguna cosa, així...
3: Sí, no, està bé. Com és un dia normal a la vida de Rubén XXL quan no està actuant?
2: Bueno, és molt, molt fàcil. Jo treballo el port i la veritat, bueno, doncs ara, gràcies a Déu, vaig del torn al matí, m'aixeco molt d'hora, 2:15 de 5.
3: Uf!
2: Sí. Per això també que la meva feina és complicada. I ara prego, normalment, surto a la 1 i si em fan doblar, doncs prego més tard, faig 13 hores.
3: Uh-huh.
2: Quan tinc lliure, pues, prego la 1, pues, intento pues, fer feina, no? Buscar música, anar a buscar la dona... i intento pues, bueno, pues, avançar pues, amb tota la feina que tinc que fer cap de setmana, no? Pues, preparar-me coses,
3: sí, sí.
2: Intentar fer algun vídeo, que això sí que m'acosta molt més, perquè, hòstia, a la meva feina, gràcies a Déu, no em fa falta que vagi de 21 botó, aleshores estic a fer un vídeo, tinc a afaitar-me, vestir-me, bueno, fer les coses que et toquen per punxar, no? Però sí que és veritat que jo no paro, o tinc reunions, o tinc... una vegada acabo la feina, o vaig a l'estudi a fer música, ara mateix hem fet dos discs, aquesta setmana he fet dos... Bueno, la setmana passada vaig acabar un remix de Voyage Voyage amb el The Bastor, i el dimecres vaig estar amb la Cole, Alex and Cole, i vam fer un remix de l'Adesso, de Lose My Mind. Vull dir,
3: home.
2: No em paro. Sí, no, molt xulos, ja les passaré. Molt xulos, ha quedat molt guapos. L'altre ja, la setmana anterior, vaig estar fent un remix del Dune, del Keep the Secret, que vaig ficar al BRF. No, bueno, abans, bueno, no paro. Jo, saps que sóc un cul inquieto i no paro de fer coses.
3: Bueno, això és
2: sí,
3: bo.
2: Però, bueno,
3: això és
2: sí,
3: bo.
2: Però bueno, vaig de cul. Si vull continuar fent o punxar, doncs has que fer coses.
3: Has de fer coses.
2: Per la teva gent, perquè també li donis coses, no? Pot ser sempre... crec, remember, si pots fer alguna coseta més, actualitzar
3: més
2: coses.
3: Sí.
2: Sí, sí.
3: Què és el que més t'agrada de posar música davant del públic?
2: El que més m'agrada? Bueno, pues la reacció de la gent i que jo... Jo intento estar de festa amb ells. Jo, per mi, punxar, sí que és veritat que, hòstia, actualment s'ha desvirtuat una miqueta, perquè hi ha molt postureo i tal... I la veritat que jo no sóc un DJ, jo ho sento o no ho sento. A mi se'm nota molt, saps? Si jo estic a gust i estic de festa, doncs jo sembla que estic tu de festa, saps? Sembla que...
3: Sí, que no estiguin tots estàtics allà amb el mòbil filmant i
2: tal,
3: que si no...
2: Jo intento buscar una miqueta que siguin còmplices amb mi, que estiguem els dos, saps, de la una, i que, hòstia, que tu estiguis mirant-me allí i jo t'estic mirant a tu, i que i vamos per arriba i tal, que sigui una connexió, no? I que,
3: correcte.
2: I que estem de festa els dos, no? Jo penso que és el bonic. No m'agrada molt ara pues, aquest postureo que hi ha, que m'he fet una foto, jo la puc fer, la foto i gravar vídeos, però no m'acaba. Prefereixo estar donant el 100% en tu, passant-lo de puta mare, els dos, que no està dient a les xarxes socials que, hòstia, mira, que no estic, és que, mira que no. Hi ha la gent que vingui, que s'ho passi de puta mare, ja me dirà... Això jo soc de la vella escola, saps? Això no... De boca a boca. Però sí que és veritat que les redes socials, pues, per una cosa van bé, però per això penso que no... No anem bé, perquè ara ja no... Com te diria jo, el DJ ja no necessita tant fer-ho bé, sinó necessita més tindre un màrqueting xulo perquè tindrà bolos. I això, pues, qui vulguis o no,
3: és el que t'anava a dir. És el que t'anava a dir, no? Ha de ser més que un DJ, també ha de ser, actualment, ha de ser creador de continguts, també, no?
2: Correcte, correcte. I aquest és el que m'ha donat pena, perquè no té res a veure una cosa, no? Amb l'altra... Què té a veure? Que facis un vídeo posant dos temes i després, millor a la pista, pues, no s'has portat una sessió, no? Jo, hòstia, ja, no sé. Jo penso que això s'ha desmadrat molt.
3: Sí.
2: Però, bueno, cadascú ho respecto, no ho comparteixo. Jo intento fer... Bueno, tinc que fer, però intento fer coses pues, bueno, pues, que vagin amb mi, no? Se sé jo, no? No tinc que vendre't, no sé, que m'ha fet molta il·lusió, perquè tal, hòstia, ja sé que fa il·lusió, no? Si no, no punxaria, no?
3: Evidentment.
2: O, mira, pues, bueno, no soc gaire, saps, d'aquestes coses. Però, bueno, ho respecto, s'ha posat de moda i és el que hi ha.
3: I això que deies de la connexió, ara que ho dius, jo quan punxava abans el Godre, és veritat que quan estàs amb la gent i la gent que està asseguda i tal, i et comencen a veure bellugar-te i ballar, comencen, coita, i se'ls hi comença com a encomanar, no?, el ritme, en certa manera. Vull dir que és bueno, important això que deies de la connexió amb el públic, no?
2: Sí, perquè pensa, a veure, jo soc el DJ de l'antiga usança, no? Jo he sigut el DJ que acabava... M'agrada tant punxar, que jo acabava, per exemple, faig una idea, jo acabava d'escallar, després m'anava a punxar a l'Anònim, de l'Anònim anava a l'After, després tornava a punxar, i què passa? Sempre buscava, pues, hòstia, pues, aquesta connexió, no? D'intentar pues, passar-ho bé, de que jo m'ho passés igual de bé, perquè si m'ho passo jo bé... Això vol dir que tu t'ho estàs passant bé, perquè jo estic gaudint, estic disfrutant. I és una mica egoista, però és així. Si jo no estic passant-m'ho bé amb tu, o no estic fent-ho passant bé, estic patint. Perquè jo no veig la pista com la vull, no veig la gent que m'està responent com vull. Jo
3: clar, ja et sents incòmode, patint.
2: Saps el que et parlo, no? Que va, hòstia, no em ballen. No, tal.
3: Sí.
2: I clar, jo aconsegueixo que, hòstia, que tothom estem de festa, i jo estic amb tu de festa, que per mi punxar és estar amb tu de festa. M'explico? Aconsegueixo aquesta unió i aquest feedback, hòstia, és el que més m'agrada, m'entens? És el que més gaudeixo, el que més disfruto. Que se'n va un disc? Pues se'n va un tema, no passa res. Però no, perquè ets natural, m'explico? I intentes fer-ho el màxim i la gent s'ho passa molt bé amb tu. I és el que jo crec que té que ser un DJ, no?
3: Sí, exacte. A veure, que ja m'estic perdent. Hi ha algun tema teu del qual et sentis especialment orgullós?
2: Fet per mi?
3: Sí.
2: Bueno, varios. És que saps què passa? Cada tema té una història.
3: Aquell que diguis, no? Hosti, aquell em va quedar...
2: Què he fet jo, Sí. Bueno, què he fet? Sí. Home, actualment aquest em representa molt és el Viva la Vida, no? Arriba la vida del remix que hem fet aquell és molt Rubén. Molt viva la vida, viva la màquina, no? És molt happy, és molt... no sé, té màgia, no? Aquell és el que actualment és el que està trencant, però li he fet molt, hòstia. Li he fet, el que també m'agrada molt és el Masturbols, Sky Party, també he fet un remix de Radiador, també m'agrada molt amb Madison Cole. Cada tema, per exemple, el que fa molt de temps va funcionar molt meu és el Will Be Friend, que era molt comercial, un cantader que va fer amb el Jordi Robles.
3: Mm-hmm.
2: Cada tema té la seva cosa, però actualment sí que és veritat que el que més me representa actualment, és el Diva la Vida. Sí, allò, el remix aquest és brutal. I ara pues, hem fet un Keep the Secret que també m'encanta, sí que va molt a l'8. Hem viscut a l'8 100%, no?
3: Mm-hmm.
2: Però bueno, hi ha molts. Però el dia
3: a l'8 que estaves amb el Pepe Billy, que he estat xafardant una mica les xarxes, dic, hosti, dic, any 96, Pepe Billy i Rubén aquí.
2: Sí. Feien molt bon tàndem. Mira, aquesta te l'explicaré, la del Pepe. Jo soc molt més nerviós que el Pepe. No? El Pepe va ser... A mi em van preguntar, jo vaig entrar abans que el Pepe a l'8, i a mi em van preguntar què volia fer per ell. Em porto molt bé amb el Pepe, és un dels meus millors amics, no? I estava punxant a Tutankamon, no, en aquella època. Bueno, o es deia Tutankamon, bueno, o era la sala Tutankamon, no sé si es deia Tutankamon.
3: Yeah.
2: I em va preguntar al CF, hòstia, aquí jo t'agradaria fer la parella. Home, Pepe, tio, es portem de puta mare. Bueno, vam portar l'8 i vam començar el tàndem, no? I quan comencem, no?, amb una sessió, clar, jo soc molt nerviós. Soc un tio molt nerviós. I el Pepe era, pues, més pausat, no? I ara, me recordo una sessió... riuràs, estava, no sé, eren 3 del matí, i jo, pues, bueno, pica a saco, dos plats, tres plats, pam, pim, fica un disco, fica un altre, i que, no me'n dono compte, i portava posant jo 10 discs seguits, o pam, pam, pam, pam, pam, al meu rotllo, i el Pepe se va quedar mirant, però mirant-me sense dir ni mitja, amb el flequillo.
3: Devia pensar, què fas?
2: No, i el tio tirant-se cap amunt, i jo, Pepe, jo li deia, Pepe, i el Pepe feia així, no me deia res, i cada moment, diu, ven aquí. I diu, què passa? I dice, esto hay que arreglarlo, ¿eh? Digo, pero ¿qué pasa? Dice, no puede ser, llevas 10 discos y no he metido ninguno. Digo, Pepe, bueno, ya haremos un acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Dice, no, hay que aflojar el ritmo, ¿eh? Y me preguntaba volver a Pepe y me pasa, yo ya no andaba tan rápido, pero hostia, yo había un momento que andaba como un jampec, yo fui allí, ¿no? Y a Pepe, pero buenísimo, a más flequillo, a más un, fue así, pam, pam, mirando la Raúl, buenísimo, la porto molt bé, ¿eh? Son molt amics.
3: Molt bé. Quan estàs produint, ets més d'improvisar o ho tens allò tot supercalculat, superplanificat?
2: No, home, jo agafo i... Jo, a veure, jo produir... sempre el junto amb gent, no? I mola perquè ells ho tenen molt més per la mà que jo. Jo, hòstia, vaig fer un tema, em puc morir. I llavors, bueno, pues, tinc una idea, la xerrem, la intentem... hòstia, por aquí, por allà... I una vegada comencem, sí, és veritat que produir no és una... A mi penses tu una idea i no vas bé. M'explico, perquè a vegades no, hòstia, no sona bé o no perd la màgia. Llavors jo us intento pues, que hi hagi un quòrum, no? Hòstia, com ho podem pues, anar per aquí, anar per allà, i tot és que tothom parli i tothom faci la seva, no? Amb el de Bastons, la veritat que, hòstia, estem fent moltes coses, amb l'Alex Ancora, amb els Two Walls estem fent moltes coses... Ara sembla que també farem àlbum a Raúl Locuras, que és un encant. Amb el Xavi BCN també, un amic meu, hem fet coses. Ara està molt enredat perquè té molta feina, però hòstia, també és un tio que ho fa de puta mare. Però ja et dic, coses, no sé, surten. No et puc dir, jo ja et dic, a vegades jo he anat a morir, això no va a ser a ningú lado, eh? Digo, hòstia, digo, no, porque claro, las notas son las todas, y claro, aquí subimos y aquí queda vacío. Entonces tenéis que ir a buscar, pues hostia, es verdad. O ey, ¿no? Hostia, pues prueba eso. Y fema eso. Y hostia, pues ten rao. Es una miqueta, pues bueno, lo que no veus tú, pues que ho vegui yo, ¿no?
3: Ya.
2: Pero la verdad es que estoy content, ¿eh? Estoy trabajando muy bien, amb gent muy buena, o sea, muy content de que m'aguantin también, ¿sabes? Porque vaya allá, imagina tú, ¿no? Oye, hostia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá. Soy una mica, yo soy muy nervioso. I molt impacient.
3: I molt impacient. Bueno, jo em passa alguna cosa semblant. Ja, a vegades la vida passa factura i de vegades aprens lliçons i de vegades dius, hosti, potser has de ser més pacient, no córrer tant. I a mi em passa una mica això també, que m'il·lusiono molt i hosti, a vegades he rebut més d'un clatellot, vull dir que... Però bueno...
2: Bueno. Això és un altre tema, eh? Que t'il·lusioni.
3: Això ja és un altre tema que ja t'explicaré.
2: És un altre fangar, això. Aquí, si entrem, ja et dic jo...
3: Són coses d'un altre... Són figues d'un altre paner, que en diuen.
2: Ara mateix m'has clavat. Ja et dic, jo he portat moltes disil·lusions i molts enganys, vull dir, et puc fer un llibre, vull dir...
3: Mare meva.
2: Això és el que té... I en aquest món de la nit, i en aquest món del DJ, doncs te trobaràs moltes coses que són... com diria jo, difícils de pair i d'entendre. Vull dir, només te dic això. Però bueno, ja, això ja és un altre otro melón per obrir.
3: Això ja el deixem de moment al cistell, al meló aquest, i que vagi madurant amb el temps. I,
2: correcte. I ja... Això ja, si vols, i si fem una sèrie.
3: I si... per Netflix.
2: correcte.
3: Mare meva. Quina ha estat la reacció més bèstia o inesperada que has vist del públic durant una sessió?
2: Hòstia.
3: Quesito. Esta tiene quesito.
2: Bueno, saps què passa? Que, per exemple, bueno, és que cada... Molts cops no et puc dir... No, però jo m'he emocionat molt, eh? Jo punxar a vegades m'ha faltat a l'aire, eh? De saltar-te les llàgrimes. Per què? Perquè la veritat que jo soc un noi... Bueno, un DJ, penso que molt estimat. Vale? Ja no parlo que sigui bo punxant o sigui bo... mesclant o a nivell de selecció de música, no. Jo crec que és una persona molt estimada, no? I llavors, clar, quan la gent te demostra aquest carinyo d'una forma desinteressada, no? Que dius, hòstia, que t'ho donen perquè ells volen, no? O venen i, no sé, molts cops, hòstia, un aniversari meu o quan hi feia alguna festa. I no sóc molt de fer aniversaris meus, eh? Perquè, hòstia, cada vegada m'acosta més, no m'agraden, no? Però sí, per exemple, un dia em vaig sobtar, va ser, li vaig fer el meu amic, bueno, feia, com volia fer un repàs de discoteques que havia estat i tal, hòstia, el carinyo de la gent va ser tan brutal, hòstia, tio, que veus que la gent t'estima, no? I que ja és la part de la música, que te volen veure, que volen estar amb tu, que, hòstia, que la música és molt important, no? Però que és part d'això, però que també t'atenen un... A part, és un apreci que t'atenen, saps? I això és molt... Dic, el dia del It's My Life, va ser una que va ser, i, hòstia, o també un dia, me recordo, el dia del tancament de l'8, també, la gent, hòstia, plorava, tio, plorava, em venia, i, hòstia, ¿por qué te fuiste? Esto se ha cerrado porque has sido tú... No sé, podria dir, el dia de Bypass que va tancar també, em vaig emocionar perquè deia, hòstia, la gent... Bueno, hi ha moments molt especials, la veritat.
3: Més preguntes. Aviam, ara sí que, si haguessis de definir una sessió teva amb només tres paraules, quines serien?
2: Hòstia!
3: Una!
2: Home, jo intento que hi hagi màgia a la sessió, màgia, que sigui molt dinàmica i que tingui... I que tingui molta festa.
3: Màgia, dinàmica i festa.
2: Sí.
3: Mola, mola. Mola, està bé.
2: T'agrada?
3: M'agrada molt. Ara ve una pregunta que l'acostumo a fer a tots els que
2: sí.
3: aneu passant pel Disco Tour. Era analògica o digital?
2: Vale. Bueno, jo he tingut la sort i de punxar, bueno, hasta amb els plats Lenco, vale? A veure, com t'ho vull resumir? A mi m'agrada molt punxar vinil. Jo reconec que té la seva, té el seu encant i té la seva màgia, no? El seu encant, no? Però sí que és veritat que el que pot fer amb digital no pots fer amb el CD, ai, amb els plats, m'entens? I sobretot m'agrada molt més el so de la taula analògica.
3: Sí,
2: no? la digital, m'agrada molt més el so pues, de la Rodec, de la Formula Sound, m'agrada més aquest so, que les, per exemple, bueno, l'últim que he provat, l'Eufònia sona molt bé, també, l'Alfa Z. Jo tinc la V10, ¿vale? Però el so no... Bueno. Però total, que, perquè resumir, entenc que és millor digital, perquè et permet fer més coses, no? Però si jo... que he viscut tot, penso que per poder tocar el digital tindries que aprendre amb l'analògic. Penso, eh? Penso que és com un aprenent, no? És com si l'artesano, no? Que comença pues, a primer fer les coses de mà i després passa pues, a fer-ho pues, algo més a més gran escala, no?
3: De fet, jo vaig aprendre amb el digital perquè és que ja el vinil ja va deixar...
2: No, jo tinc, eh?
3: Ara han tornat.
2: Jo vaig comprant, eh?
3: Ara han tornat
2: jo vaig comprant, eh?
3: I encara...
2: Jo vaig
3: encara
2: comprant... Avui he parlat amb l'Àlex Cervera, que és la que fa... Bueno, que està amb el Miquel Serna, i, hòstia, ha tret tres temes, i dic, és que me'ls passis en vinil. L'altre dia vaig anar on va ser amb el Devastor, que està fent la màquina de records, estic demanant temes, que sortirà amb mi, perquè el Ruboi vaig a comprar-li... Perquè m'agrada tindre'ls, perquè m'agrada punxar vinil. És que ho porto i gaudeixo.
3: I llavors i aquell sorollet
2: bueno,
3: que fa l'agulla quan...
2: Té el seu rotllo, que quan t'assalta t'acagues en Déu, però té allò que dius, hòstia, mola molt, i més dels que som de la vella escola. El que passa que, clar, a mi toques, perdó l'expressió, toques collons, no, és que ara sé que pones el 5, hòstia, pues, no sé, pues posa plats, tio, ja està, tio, perquè, hòstia, si me fos un Ferrari i tinc ara primera, hòstia, pues no em posis un Ferrari, tio, pues posa'm i anem tots amb els 600, no? Ja
3: sí,
2: està,
3: sí,
2: si
3: sí,
2: tot,
3: sí.
2: Ja està, si no tens el vinil, el que sí que m'agrada, això t'ho tinc que dir, que això és una reflexió que faig. Abans el que m'encantava a mi, que és que jo, per trobar un vinil, que tingués jo l'exclusiu i jo el ficava de moda i jo tal, doncs, hòstia, jo em tira tirar buscant, m'entens, la tira, no? I ara, hòstia, tothom té la música quasi de tothom. Ara comença la gent a ser més exclusiu, però fins ara un digital el podries tindre. Això és el que a mi no m'acaba de fer, tio, perquè bueno, si jo tinc el música, que és molt meu, i aconsegueixo haver comprat a Londres perquè havien tres còpies i una me la tinc jo, doncs, hòstia, que tu vinguessis a escoltar el música que et posava jo, m'explico? Hòstia, ara vam posar un tema... Això sí que ho trobo a faltar. Això trobo una mica, hòstia, que hi ha tanta música que al final, hòstia, el que passa en un dia, ja, saps? Fiques un tema i el dia següent ja és antic.
3: Bueno, i que anaves, jo recordo alguna vegada, sí, algun, a finals dels 90, fins i tot et diria que encara es punxava amb vinils.
2: Sí.
3: Bueno, clar, es punxava amb vinils perquè no existia l'MP3 i no existia res de tot això que hi ha ara, no?
2: Sí.
3: Però
2: sí, sí,
3: que portàvem les maletes amb tots els vinils de tot. Ara saco este disco, ara porto l'altre, ara no sé què, ara no sé quant.
2: Però jo passava.
3: I de cop i volta hem passat amb un pendrive, l'enxufes, pinxes el pendrive i apa, saps?
2: Però, Carles, aquella màgia de, ja et dic jo, hòstia, de trobar un tema de guitarra al mercadillo de Londres, al mercadillo, hòstia, que trobaves un Tellericó, trobaves un no sé què, trobaves un... De, no sé,
3: sí, sí, que havies d'anar... La...
2: Aquella, allò, t'ho dic jo, si la gent es pensessi la feinada que teníem nosaltres per trobar aquests temes, tio, jo crec que la veritat no serien DJs, perquè, hòstia, jo no vaig a buscar perdre una tarda o tres tardes a trobar un tema. Jo me n'anava a Verde Records, me n'anava al Plàstic, me n'anava a totes les tendes que havia a buscar algú que hòstia, era una feinada. Ah. Ara no crec que la gent ho fessi ara.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. I a més que tu anaves a buscar discos que no eren habituals. Perquè aquí,
2: correcte,
3: per exemple, trobaves els temes segurament més comercials. Ara anem a posar per un exemple, doncs, Culture Beat, el Mr. Bane. Però segurament, sí, si anaves a Londres, a no sé on, enganxaves un remix que no tenia res a veure.
2: Correcte.
3: I això només ho punxaves tu, clar.
2: Clar, jo me'n recordo, per exemple, a l'Ice House, al Great Sunderland, que m'encanta, pues, és un tema que jo l'havia escoltat en posta, que l'havia ficat a la parròquia, no havia collons de saber quin tema era, hasta que un d'allà baix, que et coneixia no sé què, hòstia, jo per trobar el disc, al final, bueno, era tot... Hòstia, a ver si t'enteres, a ver si lo sabes, a ver si lo ve... I era tot, hòstia, i trobaves un disc i dius, hòstia, és este, saps? Jo, hòstia, era com, hòstia, t'havia tocat la vareta aquell dia, no? Havies tocat aquest disco, que almenys tu l'esperaves, el disco Revolver, per dir alguna cosa, no?
3: Mola meva.
2: Que era un... No sé, això és el que jo m'encantava, no? Tenia aquesta fase d'arqueòleg, no? Que dic jo, de buscar... No?
3: Aquí està, buscar... aquí està.
2: Això és el que a mi me tornava boig. I després, clar, ja buscar-li la mescla amb una base que quedessi bé, això me feia polvo. Però me feia polvo. Sempre m'ha encantat la mescla. Jo soc molt de mesclar, no sé si ho saps, no? M'agrada molt mesclar, perquè... Hòstia, fer un tall, ficar un... Hòstia, tio, això... No, té que haver una transició d'un tema a l'altre, que no t'atalli el rotllo, que tingui jo... una coherència, que sigui maco, que sigui precís... Clar, tio, jo... Hòstia, a vegades veig jo que... Hòstia, hi ha cadascun que... No sé... Això cadascú, saps? Que, hòstia... Que canvien i sembla jo un guirigall. Dic, hòstia, tio...
3: Ai, ara treu-me aquesta i posa'm una altra, no? Que a vegades et passes tot una tarda per dir alguna cosa fent un set i...
2: Pots fer un cop, però quan portes tota la nit... Hòstia, els patrons, tio, jo em comptava, tio, la guitarra, aquí m'ha perd 4, aquí no sé què, és igual, hòstia, tinc que fer rectificar... Hòstia, és la teva feina, no? Intentar que sigui... Que tingui una... A vegades em passava, perquè també, hòstia, pensa que jo també he sigut jove, no? Igual, he estat catatònico, però bueno, però intentaves fer-ho bé. I quan veig algunes coses, hòstia, com DJ, dic... Hòstia, a vegades... És com si agafes una carrera i agafes una curva recta, no? Dius, hòstia, este cabrón s'ha saltat, no? Pues no... Bueno, cada un té el seu estil, amb això no entrem. Però bueno, jo soc més de... M'agrada molt que tot quedi, no? Un rotllo pel·lícula, no? Que quedi perfecte. Cada un és com és. Això no ho puc remediar.
3: Bueno, no sé si saps que ara ja, abans de fer-te l'última pregunta, ja saps que la Festa Major de Sant Feliu, aquest any,
2: sí,
3: la tienda fa 25 anys.
2: Sí, són encantadors, eh?
3: Sí, doncs mira...
2: Són encantadors, doncs... sí. Quan és? Era octubre o quan és?
3: El setembre. La tercera setmana de setembre.
2: Jo sé que vaig, ho tinc que mirar, no sé si és el setembre o l'octubre, no sé on vaig, ho tinc reservat i ho tinc que mirar. Però em sembla que aquest cop... M'han dit alguna cosa, però no tinc que mirar, ara mateix no sé.
3: No cal que em digui res, no cal que em digui res, perquè seran els convidats de l'últim programa del Disco Tour.
2: Són encantadors.
3: L'Ivan Terrible, el Miquel Sanz i l'Albert Serrats, alias Massi. I ja ens explicaran si volen explicar, i si no ja ens ho trobarem quan vingui la Festa Major de Sant Feliu. Última pregunta.
2: Digues.
3: No, què anaves a dir?
2: No, que des d'aquí ens envia una salutació. Són increïbles, ho fan increïbles, són molt bona gent. I la veritat que estic... Jo, quan vaig allà, estic a casa. T'ho dic, me cuiden molt, me ric molt. Són... Bueno, encantats, la veritat. Són
3: jo vaig
2: molt bona
3: punxar, gent. Vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda i
2: sí,
3: no vaig posar màquina perquè em van dir, no, màquina no, aquesta vegada, com que és un esdeveniment solidari, exacte, com que era un esdeveniment solidari, doncs vaig haver de posar tots els temes més comercials i més
2: sí,
3: i tal.
2: Sí, bueno.
3: I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt, molt maca.
2: La punxa de puta mare, eh? Ho fan molt bé.
3: I inclús m'han aconsellat doncs, alguns temes i tal, el de, com es diu, aquell, el de...
2: Bueno,
3: aquell
2: jo,
3: que
2: jo,
3: fa
2: jo,
3: tiririt, tiririt, el del... Ja em sortirà.
2: El Darren Styles.
3: El Darren Styles, aquest.
2: El
3: aquest, aquest és una autèntica passada.
2: Una borrada, sí.
3: És una borrada molt de bo, tema i és el que amb el que tanquen ells la sessió, no?
2: Però són molt bons, ja, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és cabrón, molt bé. Molt, la veritat. És que sí.
3: No, no, digues, digues.
2: No, i a part, me'l vaig trobar, un dia vaig anar a prendre amb algú a Godra, vaig anar a prendre algú, perquè em volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal, aquí que vam estar.
3: El dia que vam estar, sí.
2: I me'l vaig trobar per allà tots, hombre, Rubén, què fas per aquí? Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí, hòstia, cabrón, no sé, som molt bona gent.
3: Jo, de fet, puc explicar-te...
2: Som molt normal.
3: Puc explicar-te una anècdota que quan vam punxar nosaltres, a part de que m'ho vaig passar teta, vull dir...
2: Sí.
3: L'energia que transmets una mica és la que intento també transmetre jo i que en aquest
2: sí.
3: aspecte som semblants. M'ho van dir que punxaria amb tu el dia del meu aniversari.
2: Ja.
3: O sigui, va ser un regalàs per mi, un dels millors que m'han fet. I la veritat és que estava nerviós, perquè a més, no sé si te'n recordes que hi havia a la RX3 o... Em sembla que era la RX... La X...
2: No. La... Una
3: XZ. La XZ. Sí. Hi havia una que se n'anava, començava... Sí. A la que tocaves una mica ja començava a reproduir. I jo, de les primeres coses, clar, com que estava molt sentat amb el cafè i ja havia vist una mica, vaig dir, Rubén, dic, què passa això? No, no sé si al final em vas sentir, perquè ho vas mirar i te'n vas anar, i jo, vale, molt bé.
2: Saps però... què passa? No, perquè a mi jo et dic, estic també jo a la meva sala i et miro i dic, hòstia...
3: Sí.
2: Jo no sóc molt de controladores, no m'agraden gaire, però bueno, sé que actualment es fiquen, però bueno, tinc nocions, no? Perquè jo el que sí que he après, això jo t'ho comento, jo intento ser molt, molt professional, ¿vale? Llavors, clar, jo m'he trobat de tot, de puestos, i m'he trobat de tot. Llavors, pues, bueno, pues, intento pues, estar una miqueta al lloro, no? Intento provar-les, les compro, les trastejo, després les venc i ja sé com van, no? I llavors, pues, ara mateix, jo les he tocat totes. I ara sembla que tinc la nova, la Z, me l'he vengut, me l'he tornat a comprar, he tingut la XZ, me l'he tornat a... Me la vaig vendre, me l'he comprat, i la RX3, perquè la Opus la m'he tingut, perquè intento sempre, pues, hòstia, que no em passi... Mira, va haver una cosa que t'ho explico ràpid. Jo vaig anar al Fabric a punxar, ¿vale? I jo estava acostumat aquí, i això no em passarà més mai, vaig dir, no em passarà nunca més. I ells tenien allà, jo havia treballat aquí amb
3: els CDJs, no?
2: Sí, però no,
3: el 3000, el 3000.
2: No, t'explico, era abans. No, el 2000
3: el dos,
2: normal.
3: El 2000.
2: No, 2000
3: el CDJ, 2000 Nexus,
2: 2000
3: sí.
2: 2000 Nexus.
3: Sí.
2: Y arribo ya y le pregunto a Raúl, ¿este equipo tendremos? Y el tío me dice, aquí tenemos el mejor equipo. Es que son, el madrileño son una amigueta, me quedo de puta madre, Pero aquí tenemos, tronco, tenemos el mejor equipo del mundo. Y digo, hostia, claro, vas a arribar allá y tenías, en aquel momento los pepinos eran el Nexus 2, ¿no? Que era el superior. Y hostia, hasta que et fas, no et fas, hasta que trobes el tal, hasta que, hostia, pues pasan 20 minutos, mitja hora, hasta que te fas una amigueta. Hostia, y aquests 20 minutos, no vaig estar gaudint de lo que jo volia fer a la pista. Llavors vaig dir, sí, a partir d'ara, totes les novedades i tot el que salga, ho tinc que anar... tinc que tindre-ho i tinc que provar-ho, perquè no me pille massa el toro, no? I si és la meva feina, tinc que estar sempre al dia de lo que surt.
3: Sí,
2: intento
3: pues,
2: sempre estar al dia... Si me surt... Jo he provat tot, eh? I sé com sona l'Eufònia, sé com sona la faceta, la que tinc jo, la V10, sé tot. I llavors he provat els 3.000, jo tinc 4 3.000X, jo intento estar sempre pues, a l'última, per què? Perquè és la meva feina. i no sé el que em trobaré. Perquè
3: ara sí, el tema és... molt bé, és la teva feina, però és el que has dit. No saps mai amb el que et trobaràs.
2: Però va, jo m'he trobat... Mira, un cop vaig anar també a un lloc, a Punxar Tarragona, que anava aquest comandament amb el Ricardo, i, hòstia, no tenia ni plats. I dic, com ho vas a pinxar? Hòstia, van trobar dos plats que no anava al pitch, que no es quadrava, que et ficaves i se n'anava, i jo amb el dit tenia que anar rectificant, anava frenant, era un... Vull dir, m'he trobat, la podria dir, de tot. Vull dir que tens que estar pues, una miqueta preparat per el que et surti. Però bueno, ja estem curats d'espantos.
3: I l'última, ara sí, ja, l'última pregunta. Quina cançó no falta mai a les teves sessions? Aquella que diguis, aquesta sempre la poso perquè és que m'encanta.
2: Bueno, la que sempre poso és el Música. El Música és...
3: De l'Ander.
2: Però bueno, l'Alexander, el Música, Alexander,
3: sí.
2: és molt Rubén. És molt Rubén. A part, és molt meva. És molt... I m'emociono, eh? Mira que és una cançó... que, bueno, quasi sempre la poso, el 99,9%, depèn del lloc també, depèn del puesto, però quasi sempre, i m'emociono, tio. Quan sona el piano, a mi no me l'espero, saps? O estic a casa i l'escolto i, hòstia, saps allò que... Mentre aquell neguit, no? Hòstia, i el començament és màgic, no? I aquesta és molt Rubén, molt, molt, molt, molt, però molt. Molt.
3: Jo la que m'emociona molt a mi és la de Gladiator, la de Dreamgate.
2: I he fet un remix.
3: El sí. Now We Are Free, que és una autèntica sí. passada de principis del 2000, sí. en 2000, sí, sí, 2001. Sí,
2: sí. Molt bona.
3: I aquesta m'emociona bastant, vull dir que és un tamàs d'aquells que mai, sí, no, que no, mai no. et pots oblidar. Doncs bé, doncs ja estem. Ja...
2: Molt bé, guapo.
3: Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Ona Codinenca, especialment al programa Disco Tour. Una salutació
2: ben gran
3: per tu. I res, espero que ens veiem, aviat.
2: Molt bé.
3: I a veure com va, si podem coincidir, punxar junts, el que
2: sí,
3: vulguis.
2: Sí, home, sí. Jo penso que sí.
3: Jo per mi serà un autèntic plaer.
2: Igualment, home. Jo el mateix dic.
3: Rubén, una abraçada ben
2: una
3: forta
2: abraçada.
3: I moltíssimes, moltíssimes gràcies. Vinga, va, seguim amb el programa amb aquestes cançons que ens ha dit el Rubén. Vinga, que vagi bé. I després d'aquesta gran entrevista amb el gran, gran, gran Rubén XXL, anem a emocionar-lo una mica posant un dels seus temes preferits. És el tema d'Alexander, el gran tema Música. Escolteu-lo perquè serà música per les vostres oïdes. Vinga, va, gaudiu-lo! Som-hi!

i ens acomiadem amb aquest tema. Arriba, arriba, de 7 a 100. Mare de Déu. Pip, pip. Quin temàs per acomiadar-nos del programa d'avui. Ara que hem estrenat el juny, eh? Vinga, com, si, com sempre dic, que se m'en... Ai, que m'estic liant. Mare de Déu. Vinga, com dic sempre, molt bon cap de setmana i no us podreu perdre el programa de la setmana que ve. Prepareu Kleenex perquè us farà plorar segurament. Ara gaudiu d'aquest tema. Vinga, fins la setmana que ve!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La mitjanit en punt i clavat. Fins aquí la primera part del concert, el que seria el propi concert. Ara vindran els bisos. De The Cure han tocat fins ara, déu-n'hi-do, 20 cançons d'èpoques molt diferents. L'últim, aquest End Song, de l'últim disc de la banda, aquest Songs of a Lost World, un disc que va suposar el retorn del grup als estudis de gravació després de més d'una dècada. Feia temps que The Cure no publicava cançons noves i aquest disc és excel·lent. I bé, doncs hi ha hagut temps per repassar un munt de cançons. Algunes, com que els fans de The Cure són molt fans de The Cure, algunes feia temps que no les tocaven. Per exemple, Alt End, una de les cançons que han tocat al mig del concert, del que portem fins ara, doncs feia gairebé una dècada que no la tocaven, igual que Mint Car o Too Late. Són cançons que habitualment no toquen gaire en directe i que sí estan tocant en aquesta gira que comença aquí, a Barcelona, i que segurament anirà modificant el seu repertori segons vagi avançant la gira, però sempre amb alguns clàssics que no hi falten, eh? Som els ICAT, en directe al Primavera Sound, i us estem oferint íntegrament el concert de The Cure. No sabeu com d'excepcional és que un festival com aquest cedeixi tanta estona, 2 hores i mitja, per un grup com The Cure, però és que The Cure té les seves pròpies gires, té el seu propi repertori, té la seva durada habitual, i si un festival els vol programar, ha de passar per això, que com a mínim el repertori es retalli, però no de forma significativa, i que sigui un concert generós. Espereu-vos, perquè ara venen unes quantes cançons. Bé, encara en tenim 3/4 d'hora de concert per davant, i ara ja es podeu imaginar els bisos, totes aquestes cançons més estranyes, aquestes cançons més desconegudes, aquí no hi seran. Tot èxits. Des d'ara i fins a acabar el concert, fins a 3/4 d'una, som els DICAT, en directe.
2: Mint Car guitar solo and Too Late lyrics and some other stuff we're about to do. I would have learned this. I was trying to, but instead, because it's not funny, so I may as well, right? Por desgracia, todavía no puedo hablar español.
1: Això se li ha entès perfectament, oi, a Robert Smith?
2: Yeah. I'm here all week.
1: I parlava de com s'ha hagut d'aprendre de nou Mint Car o Alt End, d'aquestes cançons que us dèiem que no toquen habitualment en directe. Ara sí, eh? Hits des d'ara fins al final. 3/4 d'hora més de The Cure. Som a ICAT, en directe, al Primavera Sound.

començat ja els visos de Cure amb Lullaby, de Disintegration, i després aquest hot, hot, hot del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Avui està parlant molt Robert Smith. Hi ha hagut un moment que ha dit fins i tot al públic: feu-me callar, sisplau. Encara queden unes quantes cançons més d'aquest concert de The Cure que ICAT us ofereix en directe des del Primavera Sound íntegrament. Fins a 3 quarts d'una, més èxits a The Cure.

Aquesta no era de les més conegudes, tampoc, eh? Però l'any 97 van treure un recopilatori de Cure que seia Galore, i hi havia aquesta cançó inèdita, Wrong Number. Queden ja poques cançons. És el tram final del concert. Tot

0: Anem al llit, let's go to bed. Una altra d'aquestes cançons pop de The Cure del seu disc Japanese Whispers era l'any 1983. És que tenen tantes cançons per tocar en directe The Cure. Ara ve una altra del mateix disc, molt coneguda.
1: This is called The Love Cats.
0: The Love Cats.

D'aquí 5 minuts seran 12:15. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound amb el concert íntegre de The Cure. Tècnicament, ara ja és dissabte, oi? Però aquest concert ha començat un divendres. I els divendres, The Cure, han de tocar sempre una cançó. I quan no és divendres, també la toquen, eh?

Aquesta no podia faltar, oi? Friday, I'm in love. Els de Cure en directe al Primavera Sound. Farem el concert íntegre, això vol dir que encara queden un quart d'hora. Tres cançons, com a mínim. I Déu-n'hi-do, quin repertori, eh? Portem 26 cançons ja han tocat The Cure. Això és totalment inèdit al Festival Primavera Sound. De fet, quan hi van actuar, van batre el seu rècord en l'última ocasió. Rècord del festival, més de 3 hores. Avui, doncs, 2 hores i mitja. I ara sonant Close to Me, un altre dels èxits en el tram final d'aquest concert de The Cure al Primavera Sound, sonant I Can't.

0: Why Can't I Be You? Una altra cançó de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estan sonant moltes cançons aquest disc. Bé, queda una. Com a mínim una cançó. Abans no acabi aquest concert de The Cure i n'hi ha una que... jo crec que l'hem de tocar, sí, o sigui, està claríssim.
1: This is the last one.
0: The last one. Ho confirma Robert Smith, és a l'escenari. The Cure en directe, a ICAT i al Primavera Sound.

0: Ja és una tradició que d'aquí ara acabi els concerts amb aquesta cançó, amb Boys Don't Cry. És un final habitual. A vegades canvien, eh? Perquè si hi ha alguna cosa canviant és el repertori de The Cure, que cada nit és diferent. Però aquesta l'havien de tocar, era la cançó Boys Don't Cry, una cançó que a més ha tingut moltes vides, ha sigut molt llarga la seva vida, perquè es va incloure el seu disc de debut a l'any 79, aquell Three Imaginary Boys, i després, l'any 86, es va tornar a llançar, quan es va fer el videoclip corresponent. Es va tornar a mesclar, es va fer una versió una miqueta diferent de Boys Don't Cry. I el 2026 va editar aquesta versió del 86 per primera vegada en vinil. És una cançó, per tant, d'actualitat. I ja sentíeu, escoltàveu a Robert Smith dient que esperava veure-us aviat. I és que encara queden discos i gires de The Cure a l'horitzó. Ens ha promès Robert Smith als fans que com a mínim publicaria un altre disc que ja té pràcticament acabat, com a mínim un, o sigui, podrien ser dos, i que encara hauria de fer algunes gires més de comiat, diríem, fins que arribi aquesta temporada 2028-2029, que és quan Robert Smith ha fixat el final de la banda The Cure, un grup mític que va tocar aquí al Primavera Sound l'any 2012, va batre el rècord de llargada de concert del festival, més de 3 hores. Nosaltres hi érem, els d'ICAT, ja vam transmetre aquest concert i m'ha fet moltíssima il·lusió tornar 14 anys després a transmetre un concert de The Cure al festival Primavera Sound. Déu-n'hi-do, han sonat cançons molt diverses, gairebé una trentena de cançons de tota la seva trajectòria, amb algunes petites perles, aquelles cançons que toquen poc sovint en directe, algunes que feia més d'una dècada que no tocaven. I aquest era un concert també per als fans de The Cure que havia generat certa expectació perquè era el retorn als escenaris després d'un parell d'anys i hi ha hagut alguns canvis també a la formació. I és que el Nadal passat va morir als 65 anys Perry Beaumont, que és un dels músics que formava part històricament de la banda, i l'ha substituït Eden Gallup, el fill de Simon Gallup, un dels músics importantíssims de la banda. Sense ell gairebé podríem dir que no existeix The Cure. Bé, no existiria sense Robert Smith, això està claríssim. Doncs esperem que hàgiu gaudit d'aquesta transmissió íntegra d'aquest concert de The Cure. Déu-n'hi-do, han sonat un munt de cançons i algunes doncs són absoluts clàssics. Per exemple, Boys Don't Cry, l'any 2022, la van tocar Wembley, The Cure, i era la interpretació número 1000 d'aquesta cançó en directe. Imagineu-vos si han fet concerts. The Cure és molt, molt generós, diríem, les seves gires, fa moltíssimes actuacions. Avui, una de ben especial, al Primavera Sound, que us hem pogut oferir en directe la gent d'ICAT. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Dir-vos que, evidentment, el festival ara continua amb alguns noms propis destacadíssims, des de Pink Panthers a l'actriu Cara Delevingne o Skrillex, que serà el que tancarà aquesta zona on hi ha els escenaris més grans del Primavera Sound i on avui ha actuat The Cure en aquest concert que us hem ofert en directe als d'ICAT. Demà hi tornarem, perquè demà és dissabte i és un dia també intensíssim d'actuacions. Ja demà ens retrobem a l'antena d'ICAT, serà a partir d'un quart de 10 i, atenció, un quart de 10 us oferirem, aquest és el programa per demà, Russowski, una de les noves propostes de pop, diríem, digital o de bedroom pop, que val molt la pena, company de Ralph Fichu. Després, Jimena Amarillo, una proposta queer, amb una cantautora molt especial, amb una música amb moltíssima personalitat. Tot seguit recuperarem un concert de la primera jornada, la inaugural, Yard Act. Va estar molt bé, realment, aquest concert. I la cirereta del pastís, demà la transmissió també íntegra del concert de DXX, un grup que ha tocat aquí al festival, que l'any passat hi havia doncs diferents membres d'aquest trio que tocaven en solitari, però ara feia temps que no feien una gira conjunta. Ja han fet algunes actuacions a Estats Units, però molta expectació per tornar a veure demà DXX aquí al Primavera Sound, un concert que us oferirem en directe a ICAT a partir de 3 quarts de la mitjanit, diríem, i fins la 1 de la matinada. Per tant, demà, 4 concerts en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Primavera Sound. Russowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. Avui Déu-n'hi-do, teníem només una missió, però ha sigut intensa. Esperem que hagi gaudit d'aquest concert de The Cure, que us hem ofert íntegrament gràcies a la col·laboració dels companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, a Conchi Vecino, a l'estudi d'ICAT, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí, a aquests escenaris del Parc del Fòrum del Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Crec que hem gaudit d'un gran concert de The Cure i demà més aquí al Primavera Sound. Us hi esperem. A reveure.
1: Escoltes ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
1: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Bona mercanta, et dormia!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: de la vida.
1: We'll be right back.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

have here? Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.